0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim a la tertúlia dels dimecres amb la doctora Marta González Pelaet i en David Morales i analitzant diferents temes que ens criden l'atenció, que valen molt la pena de conèixer perquè són notícies que igual passen una mica més desapercebudes però estan canviant la nostra societat i aquí ens agrada molt poder-les comentar. Una d'elles, Marta, David, és un nou terme, que d'aquests... que molts cops em porta el Dani Martín a la secció de tecnologia i món digital. Bé, clar, molts d'aquests termes venen del món digital i de les noves tendències, doncs, de la jovenalla i de la no tan jovenalla, sobretot aquí. I atenció, perquè us quedareu amb el terme, atenció, Solomon. Solomon. Solomon. No el coneixeu, pel no. que veig. Doncs us presento el concepte...
1: Solomon? No.
0: Sí, vas molt ben o honeymoon seria exactament.
1: Honeymoon,
0: viatge de noces, lluna de mel, escoltem-ho.
2: Atención a la última moda en la vida en pareja, se conoce como Solomoon y consiste en disfrutar de las vacaciones por separado. Aunque a priori puede interpretarse como una forma de desapego, hay quienes piensan que es la clave del éxito de los matrimonios. Hemos salido a la calle, lo que más os gusta, a preguntarles a ustedes qué les parece esto de irse sola el fin de semana, no, todo el verano.
0: Todo el verano, ¿eh?
3: ¿Qué más? Mi novio, pues obviamente viajo con mi novio. La que puede, puede.
0: La que puede, puede.
3: Yo lo veo como un poco más aburrido. Es como otra experiencia totalmente distinta. Haces muchas nuevas amistades. Yo creo que eres como más libre también.
4: También me gusta viajar sola. La ventaja sería el ritmo que cada persona tiene, que es distinto.
5: Sola sí, no me atrevo.
6: Depende del viaje. Normalmente sola. No depende de nadie. Vas a tu aire, haces lo que quieres.
7: Yo prefiero con mi pareja.
8: Sin pensármelo.
9: Experiencias distintas, pero viajar sola con amigas es hermoso.
10: Sin tener que pedirle permiso a nadie, ni hacer acuerdos, ni nada, más que con uno.
11: Desgraciadamente para mí viajo sola porque mi marido falleció hace 6 años, porque si no hubiera estado con él.
12: Yo tengo 32 años, estoy divorciada, vivo tan feliz que voy a todos lados a viajar con mi caravana y mi perrito. Así soy la mujer más feliz del mundo. Mañana me puedo morir ya.
0: Veus que bé.
2: Atención a la última.
0: Bueno, doncs...
1: Aquesta era la divorciada o la viuda?
0: No, aquesta era la divorciada. La viuda, que estava al costat, se l'estava mirant amb cara de dir la mare que et va matricular. Saps què vull dir? Diu... Però coincidia, és Tim Perrito, La gent que té Tim Perrito ja ha substituït, doncs, a la parella pel gosset. És un temazo, El que l'Alan Jornet ens diria és un meló, el tema del Solomon, que el Solomon, que parece el Solomillo, bueno, en aquest cas és, clar, aquí ens ho plantegen fins i tot, no, o sigui, jo ho puc entendre més des del punt de vista de dir algunes de les escapades les fa sol, per exemple, perquè sigui un tema de feina o un tema de hobby, no? Però que després vulguis fer-ne algun, sí, amb la teva parella. Aquí, si es planteja com que sigui tot l'estiu o totes les vacances separats, és a dir, és com vacances de la feina i de la parella, no? Una mica. Clar, aquí jo crec que és allò típic, i ara ho comenteu, però jo llenço el tema com que en dir, en su cabeza es espectacular. És a dir, sobre la teoria és fantàstic. A la pràctica veig molt complicat que això a la llarga no suposi banyes o suposi històries. Com ho veieu, bueno, Marta?
1: Jo crec que sí, que és complicat això.
0: Sí. Perquè,
1: clar...
13: No, bueno, jo és que he fet Solomon.
0: Tu has fet molts Solomons.
13: Jo he fet algunes vegades, sí que... Però... Perquè, clar, tot s'ha de veure. Hi ha una qüestió que és quan a tu t'agrada molt viatjar i a la teva parella no li agrada
0: clar,
13: viatjar.
0: T'entenc.
13: O quan tu tens moltes ganes d'anar a un destí i saps que la teva parella no voldrà anar.
0: Clar, clar, clar. No, jo això ho entenc.
1: Però això és diferent, jo crec. Això és una
0: sí,
1: cosa...
0: Jo crec que això
1: no
0: és diferent.
1: No és una cosa que tu fas habitualment, sí, sinó que ho fas perquè vols anar... I penso
0: és que
1: jo,
0: Jo crec que aquí va més en el sentit de tu a Boston i jo a Califòrnia.
1: Això mateix.
0: En el cas...
1: Jo sí que ho entenc i ho he fet també perquè també he anat sola a llocs, Vull dir que no... Però no per Solomon, sinó...
0: Sí. Jo el cas del que explica el David ho entenc perfectament.
1: Jo també.
0: Com
1: jo
0: ho
1: també,
0: feu. Sí, perquè, sí. És a dir, si una de les dues persones vol viatjar, és que no, és que és el que els dos voleu en aquest cas, saps què vull dir? Clar. Les dues persones volen el mateix. Jo aquí veig més en lloc de dir no, no, perquè així no ens enfadem, així no discutim.
13: Això és una altra qüestió. Clar, molt diferent.
0: Aquí és on jo vaig, clar. Aquí és on jo vaig, és a dir...
1: Això que ens has posat...
0: Clar.
1: És una mica el rotllo aquest, no?
0: De, sí, sí, sí.
1: Oh, mira, saps què? Això és una sí. manera de
0: sí. descanso, sí, eh? Sí, sí.
1: Viuda, no viuda.
0: Sí. No, com aquella que deia, no, jo con les amigues, tal. No, jo, sí. Si estigués de parella amb aquella persona, també voldria que s'anés amb les amigues, perquè, mare meva, tenia la sensació de que no callava ni sota l'aigua. Però vull dir que... clar, aquí, és a dir, això és una trampa al solitari, eh? És el que hauríem de preguntar. És a dir, és un d'allò per dir, mira, així... és a dir, buscar el contrari del que sempre surt, les estadístiques de a l'estiu, al tornar de vacances, és quan més es separa la gent, quan més divorcis hi ha, quan no sé què, perquè la gent se n'adona que no està bé junta. No, escolti, això ja ho havia de saber abans de les vacances, clar. Això en el dia a dia ja es veu, no?
1: Estic d'acord, estic d'acord. Això no és algo que sorgeix així perquè és verano i perquè, mira, m'ha donat el punt.
0: Sí, sí.
1: Ja ho arrosseguem de temps, no?
0: Exacte, exacte, exacte. Jo crec que aquest és el problema i que possiblement això va molt lligat a que ara estem amb una tendència claríssima, claríssima a el que podríem dir de bueno, de que s'han normalitzat les separacions, s'han normalitzat o fins i tot quasi posat de moda el que la gent ara surti, no? Els nous singles que en diuen, no? Els singles abans eren les cançons soltes de l'LP, ara els singles és, doncs, la gent, clar, la gent que vol anar a tots els festivals, que vol anar a d'allò, que hoy estoy con este, que ahora estoy con la otra persona, clar. I con el de más allá.
13: Que van a la casita.
0: Que van, exactament, que van a la casita, que mouen el cucu, i llavors, pues, clar, és un no parar, i llavors la gent el que vol és això, en veritat. I llavors, clar, l'altre, pues, és que és com que fa molt

0: fa molta més mandra, no? Bueno, perquè implica més responsabilitat i menys diversió. I la gent cada cop vol més diversió i menys mal de caps. Això és evidentíssim, això és evidentíssim. I s'està associant al fet de tenir la parella o el matrimoni com molts mal de caps i poca diversió, no? És a dir, a la que ja entra la rutina i, pues, lògicament, aquell d'allò del principi ja no hi és, doncs la gent ho vol viure constantment. Dic en general, després, evidentment, com amb tot, hi ha seccions. Jo això ho volia ajuntar amb un altre tema, una notícia que m'ha cridat l'atenció. Diu, insòlita proposta en Suècia, un concejal de la ciutat sueca de... Bueno, una ciutat sueca, perquè posa Overtonea, però...
1: De consonants impronunciables.
0: Hi ha molts punts i una espècie de rodonetes a sobre algunes vocals que no sóc capaç de deixar. Diu, genera polèmica tras proponer que los empleados públicos, no públicos, públicos, tengan un receso laboral destinado a mantener relaciones sexuales con sus parejas. La iniciativa... fue impulsada por el político Per Erik Muskos, quien aseguró que busca mejorar la calidad de vida y fortalecer, madre mía, las relaciones personales de los trabajadores. Claro, aquí, sort que ha dit lo de con sus parejas, porque si no, digo, no, es para unir al equipo, es un team building, ¿saps? Que es diu, caray, y tan. Sí, diu, sí, según sí. Explicó un funcionario, muchas parejas no encuentran tiempo para compartir intimidad debido a las obligaciones diarias, el trabajo, actividades familiares. Actualmente los empleados municipales ya cuentan con tiempo destinado a ejercicios físicos y actividades recreativas. Que una mica ya englobaría eso, sería, un ejercici físic amb una finalitat recreativa, ¿no? Por lo que Muskos considera que este tipo de pausa también también podría beneficiar el bienestar emocional. Digo, la propuesta surge además en medio de la preocupación por la baja natalidad, aquí es veu, y el envejecimiento poblacional en pequeñas ciudades del norte de Suecia. Hovedstaden, ubicada cerca de la frontera con Finlandia, claro, imagina't, pierde habitantes de forma constante y muchos jóvenes abandonan la ciudad tras terminar sus estudios. Aunque la idea generó críticas y burlas, el concejal confía que será debatida oficialmente en la cama. Ah, no, en los próximos meses.
1: Para un git rodó.
0: Sí, una cama redonda, para acabar de definirlo, ¿eh? Sí. Digo, esto lo vamos a decidir en pelotas, ¿sabes qué voy a decir? Y todos con todos. No, nos reunimos y hacemos un retiro, ¿eh? Ahora es famoso los retiros, eso de los retiros. Pues, es farán un retiro para acabar de decidir.
1: Virtual, ¿eh?
0: Sí, bueno, y carnal, més aviat que virtual, en aquest cas. ¿Cómo veieu? Es un tema molt... No ho sé, molt complicat. Els hi habilitaran unes zones, és on tens per anar a casa i
2: jo
0: fer això?
2: Jo només dic que, en aquest cas, sempre es pensa en els funcionaris.
0: Sí, senyor.
2: Mai en l'empresa privada. Fan també per l'empresa privada, això?
0: Clar, clar. Sí, estic d'acord, sí. Bé, clar. Aquesta clar. Gent els hi paguem entre tots, perquè forniquin, amb perdó. Vull dir, clar, no, els estem pagant la pausa. La pausa perquè tinguin traca-traca, els estem pagant tots, clar. Això va així.
1: Vosaltres us en recordeu de la casita blanca?
0: Sí.
1: Està la casita del Bot Boni, però la
0: sí,
1: casita blanca...
0: Sí, no, la casita blanca estava allà, sí,
1: doncs,
0: tant.
1: Jo me'n recordo quan jo vaig treballar al grup Recoletos, vam fer un reportatge dels bars aquests que estaven oberts al matí, perquè els bars que hi havia a prop de Francesc Macià, hi havia molts bars d'aquests de noies,
0: mm-hmm.
1: i obrien a les 8 del matí.
0: Imagina't.
1: I a les 8 del matí estaven plens.
0: Imagina't.
1: Mm-hmm. Sí, tal qual, eh? I la casita blanca, doncs el periodista que va fer el reportatge, va anar a la casita blanca i la casita blanca, a l'hora de migdia, la gent deia, me'n vaig a dinar no sé on, amb no sé qui. I s'anaven no sé qui, però no a dinar.
0: Val. Entens? Vols dir que menjaven, però no posaven el plat a taula, eh?
1: Efectivament.
0: Molt bé. T'ho he imaginat, eh? Feien reunions també, a la Casita Blanca. Es tancaven... Bueno, sempre s'ha dit que el Bernabéu, que és la Casa Blanca en aquest cas, no?
1: Sí.
0: Doncs es fan reunions, es decideixen també. Coses al palco. En aquest cas es decidien unes altres coses, no? A la Casita Blanca. Sí. Imagina't, eh?
1: Uh-huh.
0: És impressionant aquest tema, no? Vull dir que,
1: sí,
0: no
1: que,
0: sé.
1: Que és algú que més o menys sempre

Home, evidentment això no està pagat per l'empresa, però sí que bueno, és algo que la gent ha aprofitat aleshores. Lo de les 8 del matí era una cosa, jo em semblava una cosa, vamos, la gent, quin humor.

0: Dormit molt bé, estic
1: Sí,
0: molt tonificat,
1: sí, sí,
0: molt
1: sí, sí,
0: tonificada.
1: sí, sí, sí, sí. Avui estàs de més bon humor, t'ha anat bé la feina. Sí, clar.
0: Estic molt cansat, molt cansat. Oh,
1: no, clar, no, no, clar. En fi, hi ha gent que es buida la feina,
0: Tot el dia, reunions, horrible.
1: Sí, sí, sí, no, no, ja s'entén, s'entén perfectament. Bueno, en fi, són les coses que diem, com
0: sí,
1: tot va...
0: Li podem donar idees també al suec.
1: Sí, sí, els suecs es fan el suec, després si li pregunten això, es fan els suecs al final. Bueno,
0: és... El fet que fa, perquè això està a prop de Finlàndia, no?
1: Sí, sí, la part de Suècia tocant a Finlàndia.
0: Hi ha un fred que no pela, no?
1: No, no, fa un fred que se la... Perdó, que se la pela. Sí, ja m'enteneu, vull dir...
0: Ja ho he vist per això, eh?
1: Sí, sí, no, no, ja és això, ja.
0: Sabia que ho diria.
1: No, home, és que a veure, no, no, m'ho has posat molt fàcil, això, Marta, sí.
0: Amb safata.
1: Sí, sí, totalment, totalment. Bueno, el tema és aquest, no?, que realment és... bueno, és... són aquests temes, no, del que es fa teòricament de portes en fora, el que es diu, a vegades són idees de bomber, aquestes d'això, perquè hi haurà qui, clar, i qui no tingui parella, que li donaran uns bonus pel Tinder o alguna cosa, saps? No ho sé.
0: Una mina inxable.
1: Exactament, exactament. Tindran allò un... no ho sé, una revista...
0: Un Marceliño.
1: Sí, exacte, exacte.
2: Bueno, vés a saber que ara amb el tema de com avancen els robots...
1: Sí, sí.
2: Que no tinguin alguna idea una mica ben avançada,
1: jo
2: saps?
1: Jo et dic una cosa,
2: amb la tecnologia i intel·ligència artificial.
0: Tens tota la raó, David.
1: Sí. Això estem a tres telediarios, que sigui així, O sigui, les parelles
0: sí,
1: del futur...
0: L'altre dia vaig veure una desfilada
1: sí?
0: De japonesos, que sortia la model i després sí. Sortia un robot al costat.
1: Sí, sí.
0: Vestit.
1: Sí, sí. Ah, no. Ja et dic jo que això estem a dos telediarios,
0: sí.
1: De que a més aquests robots sempre et donen la raó, cosa que la teva parella no. clar, vull
0: això
1: dir
0: que...
1: Això
0: val pel...
1: Sí, no, no, és que això
0: el
1: funciona
0: single
1: així.
0: Moon...
2: I t'emportes el robot.
1: Clar, t'emportes el robot al single moon. Clar, i ja ho tens, eh?
0: Molt bé, t'acompanyo. Mira, David Morales, no tindries problemes. Tu, de
2: exacte. Sí, no, sí. A mi no em ve de gust anar allà. No... Val, cap problema, m'emporto
1: sí, sí.
2: El robot.
1: Sí, sí. No, no, està clar.
0: Fica el cotxe i apa.
1: No, i ja ho tens, no, està molt bé. Anem a escoltar més testimonis que hem anat aportant al grup de Dimecreus i que volíem compartir. No sé si perquè ja que ho havíem vist ho volíem compartir amb tots vosaltres. Escoltem.
3: Odio el verano. ¿A quién le gusta el verano? O sea, para empezar, sudas. Sudas todo el rato tienes calor, no puedes salir a la calle a menos que sean las 8 o 9 de la noche porque si no te arde la piel. Y me dirás, no, pues vas a la playa, no, pues vas a la piscina. ¿Cómo se nota que no trabajas? He intentado ir a la playa, pero hay varias cosas, varios factores que no me dejan disfrutar del mar Mediterráneo. Si voy, me toca lavar el pelo. Y me dirás, no, pues recógete el pelo, no te lo laves. Es que contra más quieras no hacer algo, la ola te rebasa, te atrapa, te revuelca entre la arena, entre el agua, se te pone el pelo hecho un estropajo que ya te lo tienes que lavar, cada vez que vas a la playa te tienes que lavar el pelo, se me estropea el pelo, más dinero en peluquerías, es una ruina. Luego te tumbas a tomar el sol, justamente el día que vas a la playa a tomar el sol, ese día va a hacer aire. Ese día va a hacer aire, lo tengo comprobadísimo, todo el aire, luego la arena, que viene un niño corriendo, te mete la arena dentro de la toalla, la gente chillando, la sombrilla se te...
1: El vídeo dura moltíssim.
2: És una mica intensita aquesta noia.
1: Mira, jo tinc una cosa, el que diu teòricament té raó, però prefereixo l'estiu escoltar-la a ella,
0: sí.
1: Perquè m'estava agobiant. A més, és d'aquells vídeos, que això ho haureu vist, que com que no és capaç de mantenir el discurs com qualsevol persona normal, ha d'anar fent pauses. I es veu perfectament com va fent pauses per seguir, i això em posa histèric, perquè quan es veu que has anat parant el vídeo per anar ficant més conceptes, és que no ets capaç ni de transmetre una idea. Cosa que, Marta, com a experts en comunicació i en narrativa, això és inconcebible. És a dir, que hagis d'anar fent pauses.
0: La Nereïta no té molt de jums, la Nereïta.
1: Bueno, vull dir... En fi, que està bé fer una mica de gràcia, però si la tens. Sí.

0: si no,
1: la primera
0: tens...
1: frase i ja està.
0: Exactament, no, i que el concepte...
1: No m'agrada el verano, que calor, no sé què...
0: Sí, no, home, i fer una mica... Però llavors fes més exageracions, sigues més divertit. Però aquí tornem al mateix a un concepte que hi ha de què volem transmetre, no? I això a nivell de comunicació és una cosa que jo sempre explico. Què vols transmetre? Perquè molts cops transmetem de forma equivocada. Volem transmetre, jo això ho veig molt a l'estiu, en les fotografies que es comparteixen per Instagram. Què vols transmetre? Que estàs bé o estàs intentant transmetre mira que figura tengo, mira que cuerpo tengo, mira que ropa m'he comprado... Saps? No sabem ben bé el que estem comunicant. I aquesta noia, si simplement vol fer riure, no necessita anar tan maquillada, no necessita anar ben pentinada, simplement transmet i sigues més còmica,
1: amb
0: no?
1: Amb aquestes ungles.
0: Exactament, exactament. Vull dir que per això, a vegades crec que confonem una mica... Som tan... Ens hem convertit tan exhibicionistes pel que són les xarxes socials que perdem l'essència del missatge.
1: Jo crec que molta gent ho fa per un impuls, perquè veu que els altres expliquen més o menys bé, tenen un relat amb un fil conductor que fan bé, i aquesta diu, jo vull ser menys? No.
0: Pues estic molt d'acord.
1: Soy muy simpática, porque conmigo se ríe todo el mundo.
0: Estic molt d'acord. Però es riu tot el mundo que et coneix. Perquè, saps? Però això no vol dir que... David, que és una mica això que dèiem?
2: Però, a més, fixeu-vos que el que transmet... aquí, a la ràdio, no l'hem vista. Jo ja havia vist el vídeo prèviament, però a la ràdio no l'hem vista.
0: Correcte.
2: Amb la veu, l'únic que ens transmet és negativitat.
0: Estic d'acord.
2: Quan fas un vídeo... en el que vols expressar humor, amb la veu no has de transmetre aquesta negativitat.
0: Totalment d'acord.
2: Has de transmetre la negativitat, però amb gràcia.
0: Sí,
2: i donar-li unes entonacions que li donin gràcia al que estàs
1: dient. El punt aquest divertit, no?
2: En aquest cas, el que ens està transmetent és agòbio.
0: Sí.
1: Totalment.
0: No, és així.
2: Tu, quan, suposo que els nostres oients, quan ho han sentit, més enllà de trobar que, bueno, en algun punt puc estar d'acord, però perquè estic agobiat per aquesta calor, no amb aquest punt de diversió i d'entreteniment que és el que pretén ella amb el vídeo. Per tant, li falta no només preparar-se millor els temes a l'hora de preparar el vídeo, sinó també preparar una mica l'actuació.
1: Com vol
2: transmetre-ho?
0: Sí, totalment d'acord, i crec que és interessant perquè el que ens passa a les xarxes socials és que hem empoderat la facilitat per comunicar, és a dir, tenim més fàcil que mai el poder comunicar qualsevol cosa, però 1, no tot ha de ser comunicable, i 2, no tothom és capaç de comunicar bé.
1: No ho sap fer.
0: Clar, llavors, el que ha dit la Marta, David, jo ho trobo molt interessant, que ha dit el fet de dir que és un impuls degut de fer. Home, si els altres ho fan, perquè jo també ho puc fer, perquè sembla fàcil.
1: La mona que soy y lo... Clar, quan que tengo.
0: Clar, evidentment, quan algú té facilitat per parlar, pot semblar fàcil des de fora, sí, perquè fàcil és... parlar és gratis, però no fàcil.
1: No,
0: llavors, clar, el
1: tu
0: problema...
1: ho dic sempre jo.
0: Clar,
1: llavors... totalment d'acord amb tu.
0: Clar, llavors el problema és que sembla que tothom, si va deixant pocs espais, que dic jo, doncs mira, és espavilat. No, és insufrible, potser, el que t'està explicant, no? O no té gràcia, o és inconex, o es repeteix els conceptes. Els que parlem, els mitjans, portem molts anys fent-ho i preparant-nos per poder-ho fer. Si ho fem més o menys decent, ens pot semblar fàcil, però no ho és. Llavors el problema és que hi ha molta gent que es pensa que sí. I llavors aquí hem donat masses micros al que abans, em perdó, no ho dic per aquesta noia ni per cap altra, però el que tota la vida hi ha hagut el tonto del pueblo, ara li hem donat micro, i aquest és el problema.
2: Hi ha una cosa que hem de reclamar, i que s'ha perdut, i en aquests vídeos és una cosa que és evident, perquè volen fer una cosa molt picadeta, amb moltes idees...
0: Sí.
2: Els silencis.
0: Sí.
2: S'han perdut els silencis, i els silencis són molt importants.
0: I tant.
2: Per la persona que parla i per la persona que està escoltant. Perquè pugui entendre bé el que l'estàs dient, perquè pugui assimilar tot el que li estàs explicant, i perquè moltes vegades un silenci parla molt més i diu molt més que no pas 20.000 paraules.
1: És més eloquent.
0: El que passa, David, és que, i tu que et toca fer locucions, que per exemple, a la ràdio potser no tant, però quan estàs locutant, per exemple, doncs un audiollibre o el que sigui, o un curs o el que sigui, les pauses són molt importants, les inflexions, evidentment, però a tu et pot sortir natural, o ens surt natural a nosaltres, perquè ja hem crescut escoltant aquestes pauses i aquestes inflexions i les motivacions de per què diem les formes, les coses d'una forma o d'una altra. Però ara està creixent una generació que ja ha crescut veient aquests vídeos picats, que no tenen pauses, que les retallen. No és que parlin de pressa, sinó que les retallen en l'edició, perquè no hi hagi ni, ni una dècima de segon de silenci. Amb la qual cosa, al no haver les pauses naturals, s'acostumen a aquest ritme. I com que després tothom diu no, que tenga ritme, que tenga tant... Sí, bueno, escolti, però... si vostè encén i apaga l'interruptor 50 cops, el que fa és posar-me nerviós, no, no m'està comunicant res, no? Llavors el problema és aquest, que tothom segueix l'escola del que ha vist i del que ha escoltat. Nosaltres vam créixer escoltant gent que era meravellosa, fent ràdio, parlant, recitant, i això fa que tu vulguis seguir aquells codis que no són, no són gratuïts, són perquè és la millor forma de comunicar, com molt bé deies. I llavors el problema és que ara han crescut amb uns altres referents, com poden ser, per exemple, segons quins youtubers, que no tenen filtre, que no saben expressar-se correctament. Llavors, com que per ells ja és habitual això, doncs a l'hora de fer els vídeos els fan emulant aquella gent. Perquè igual, aquesta, senyor, aquesta senyoreta no ha escoltat ràdio en sa vida.
1: No, inclús, inclús el David Morales, alguna vegada ho he comentat, els doblatges tampoc són... Ara tampoc la gent sap doblar bé.
0: Bueno, però més que això jo crec que és que...
1: Però és més
0: que això, jo crec, David, que és el problema de com et demanen els clients que siguin les coses, que a vegades ja no és el que seria el que un professional faria. Més que els doblatges siguin dolents, jo crec que el problema és que...
1: No, però és que jo torno perquè, clar, com que la gent està acostumada a qualsevol cosa val, doncs bueno, una mica... Jo penso que és una mica tot un revoltum aquest que s'ha creat una mica amb tota aquesta gent que no parla bé, clar.
2: Tenim un problema que és, quan, i això ho parlem molt amb els companys locutors, tenim de fet un grup, i ara estem creant de fet un perfil d'Instagram on anirem penjant barbaritats que es fan en el món de la comunicació, sobretot en el món de la publicitat, a nivell de locució. Quan estigui creat ja ho podreu veure. Però tenim una generació també d'agències de publicitat i de creatius publicitaris que s'han cregut també molt aquesta tendència dels youtubers i que quan et fan fer una locució, primer és el que no sona a locutor, això ja d'entrada. I això ja fa que veiem autèntiques barbaritats i que sentim autèntiques barbaritats i estem parlant de fins i tot publicitat de televisió a nivell nacional. Però és que després hi ha la part de els creatius publicitaris que volen ficar massa material dintre d'una falca de 20 segons. I això ens ho trobem cada dia. En una falca de 20 segons, per exemple, no cal que diguis el número de telèfon del client. Perquè és una cosa que avui dia amb internet ho trobes.
0: Sí, per exemple.
2: En el moment que tu et fan dir el número de telèfon del client, has perdut 3 segons d'aquella falca.
0: Sí, fa que tot vagi
2: molt més comprimit.
0: Sí.
2: Que si bé és la tendència que hi ha en els vídeos de YouTube,
0: sí.
2: L'oient que està a l'altra banda no acaba per no entendre res absolutament del que estem dient.
0: Totalment.
2: Perquè hem d'anar a una velocitat que al final la publicitat acaba sent una cosa que tens allà, que sents, i que no li treus suc perquè no pots arribar a... I a més, que ningú no està amb el boli i el llapis.
0: No, home, perquè hauria de ser les mecanògrafes del Congreso per poder processar aquella informació.
1: El màxim que tu pots tenir és, bueno, si tens el telèfon i et surt el d'allò, és agafar el telèfon, copiar no sé què, no sé quantos, però que tampoc.
0: No, però això no ho fas escoltant, això ho fas ja després buscant a internet.
1: Mirant,
0: no? És més important que quedi clar el nom de l'empresa i després ja ho buscaràs.
2: Però això, ja us dic que moltes vegades els que fem a nivell professional locució, de vegades I això, tots hem vist coses que dius, ostres, i això com ho han pogut fer, aquesta barbaritat? Aquest locutor, com ha dit això? Que sabeu que moltes vegades els locutors ens barallem amb les persones que tenim a l'altra banda.

0: banda dient, ei, que és que això està malament. I et diuen, això està aprovat i va a missa. I tu no pots fer res. I ens... És una cosa que professionalment ens rebenta, perquè sabem que estem dient coses, per exemple, en català, incorreccions.
1: Clar.
0: I hem de fer-ho sí o sí, perquè ha d'anar d'aquesta manera.
1: Sí, sí, és complicat, és complicat. I, en fi, són els temps que avancen i que és molt difícil de poder-ho canviar. Abans de que acabem el nostre Dimacrou, sempre ens agrada escoltar les coses de la doctora Marta González Peláez. Què tens avui, Marta? A veure, què ens pots explicar?
2: Un ocellet.
1: Sí?
2: Que li encantava el Darwin.
1: Val.
2: Després tinc un dragó de mar.
1: Val.
2: I bueno, tinc diverses coses més. No sé si tenim temps, tinc més coses.
1: Vale. Vinga, David, quan vulguis.
2: Tinc els valors perquè m'han demanat un dels oients que ens escolta sempre.
1: Sí?
2: Que no parlava de valors ètics. Dic, bueno, ara ens posarem una mica.
1: Doncs fem una cosa. David, sí. Marta, fem un animal i els valors. Així que endavant, vale. David.
0: Ah, jo ara tenia una altra cosa.
1: Bueno, digues l'altra cosa i després fem, és igual, sí.
2: Bueno.
0: Un ocellet m'ha dit que a nits de ràdio arriben les coses de la doctora Marta González Peláez.
1: Sí, senyor.
2: Ah, moltes gràcies.
1: Sí. Ha estat un ocellet que li ha dit. No, està molt bé. Doncs va, fes l'ocellet i els valors, va, Marta.
2: Bueno, és un ocellet que es diu el saltarí llampec mascle.
1: Carai. Saltarí llampec, eh? Un moment que tots els oients ho puguin buscar.
0: Saltarí llampec.
2: Sí. Saltarí relampago macho.
1: Macho, Saltarín, macho. A veure, tornem-hi. Saltarín, què?
2: Relámpago macho.
1: Vale, ja el
0: veig. Ostres.
1: Carai, que és elegant, tu.
2: Sí.
1: És bonic.
2: Sí, té una forma molt, molt especial, eh?
1: Molt bé.
2: Bueno, es veu que el seu cant fascinava el Darwin.
1: Val.
2: I viu a les selves de Colòmbia i de l'Equador. I, bueno, ha desenvolupat una forma molt especial de cant i la majoria dels ocells han desenvolupat una forma o un altre parell de fonador amb la qual comunica amb els seus membres de la seva espècie i potencials parelles. Bueno, clar, és una manera per anar de single moon, eh?
1: Sí.
2: Bueno, llavors creen un so de forma molt peculiar. I bueno, llavors aquests ocellets agiten les seves ales i les copegen unes amb les altres, fins a 107 vegades per segon.
0: Ostres!
2: Sí, imagineu, la punta de cada ala grata sobre els 7 solcs de l'altra com si es tractés d'un guairo o rascador.
1: Amiga.
2: D'aquesta manera poden generar sons amb una freqüència de 1.400 cops per segon.
0: Ostres!
2: Imagina. Com ho veieu, això?
1: Home, quina feinada!
2: És petit, eh?
1: Ha de ser esgotador, això.
2: Es diu que a Darwin li fascinava el cant d'aquests ocells, encara que mai va saber com el produïen.
0: És una mica com els grills, no? Sí, que també freguen les ales per fer el soroll.
1: Sí.
2: Exacte. O sigui que, bueno, no està malament, no?
1: Està molt bé, tu.
2: És original. L'ocell no és que sigui molt, molt maco, molt diferent a altres ocells, és una mica normalet, no? La foto que jo he trobat.
1: Bueno.
2: No sé si heu vist alguna de vosaltres, ara us enviaré.
1: No, l'estem veient. Sí,
0: colors així una mica vistosos.
2: Sí. Té la part de dalt del cap en vermell, té com una mica d'així de tupé vermell. I després, sí, no, però que vull dir que així com el colibrí té un aspecte molt més maco, no? Per exemple, doncs aquest té una mica un aspecte que està bé, però que és més normalet.
0: És resultant.
1: Sí.
2: És, clar, per això és un single moon.
1: Sí, totalment.
2: Bueno.
1: És que estem escoltant, el que fa el d'això, mira.
0: Pensava que era un sai que s'havia posat en marxa.
1: Quasi, no, és l'ocellet que va fent les seves...
2: Sembla un timbre d'alguna cosa d'aquestes...
1: Sí. Sí, mira com van fent.
2: Dels semàfors o no
0: coneixis. Sí, o quan marxa la llum, que de vegades hi ha...
1: Sí.
2: Mira.
1: Bueno, mira, saltarín i relàmpago. Sí,
2: el saltarín,
1: molt bé, molt curiós.

0: Curiós, molt curiós. Va, anem una mica amb els valors, Marta, que ens crida molt l'atenció, això.
1: Bé, bueno, sí. Clar, em preguntava aquesta persona que ens escolta que si nosaltres no teníem por a la censura. Perquè, clar, com que parlem de coses una mica a vegades que potser la gent li pot molestar, no?
0: Sí, bueno.
1: Que no, perquè precisament nosaltres ho fèiem amb una intenció de...
0: Sempre constructiva. Aquí quan toquem l'escala de Bristol és sempre... Sí.
1: I que, bueno, que a més és una cosa que tothom fa, perquè són unes necessitats que tothom té, i que, bueno, fem una mica pues, com el carril d'una altra cosa, no? Vull dir, sí, sí. No és una... I llavors, bueno, pues una miqueta volia comentar-ho amb vosaltres, no?
2: Que avui no hem tractat el tema.
0: No, avui ha estat una merda, això.
1: I, bueno, jo sempre dic que som molt, molt respectuosos perquè parlem de coses que estan bé i que tingú, a més, per la ràdio no, ni se sent ni es veu cosa... Pots imaginar,
0: exacte,
1: però res més, no? Bueno, llavors, bueno, jo sempre dic que nosaltres som molt ètics, perquè és veritat, tenim una ètica de comportament.
0: Això és,
1: i que
0: això
1: aquests
0: és clau.
1: Ètics que són, perquè l'ètica que és? Bueno, doncs una, la filosofia que fa que tinguem un respecte als altres, no? I nosaltres som respectuosos amb els altres, no? Els valors ètics, doncs, clar, és un cert... Evidentment que si aprofundim seria molt llarga la conversa, però a part de tenir un caràcter universal, també doncs, sempre fan que la realitat de la vida sigui canviant de cada persona, perquè cada família té uns valors diferents. Però hi ha una cosa que es diu convivència i respecte, que nosaltres sí que ho tenim molt present. El nostre codi deontològic de Nits de Ràdio està present, no?
0: Està clar. Però és que això ja va en la professionalitat, no? Això ja va
1: clar,
0: en la...
1: efectivament.
0: Sí, sí, en el criteri. Doncs,
1: nosaltres som honestos, som tolerants, perseverants, perquè bueno, parlem de coses que creiem que són importants per la vida. I
0: però aquí hi ha un tema, que, o un subtema que és interessant, que simplement per passar-hi de puntetes, però que és que el que abans era exigència... Ara és quasi és com et resta potencial, que és ser correcte, simplement, no? Perquè jo he vist perfectament com la gent de la Sotana, per exemple, aquest podcast que feien de, bueno, que fan de futbol, a la gent hi va connectar perquè no tenien cap mena de filtre. O sigui, perquè directament, i d'allà ha sortit un munt de gent que ara són pràcticament la nova generació dels, poso cometes, grans comunicadors. I el problema és que repiquen en mitjans convencionals aquesta manera de fer, potser una mica més autocensurada, de com són allà. Llavors es crea una contradicció, perquè aquesta gent s'ha fet famosa per dir les coses sense filtres i dir coses que són fins i tot a vegades no pensades, diguem, no?
1: Espontànies, no? Més...
0: Totalment espontànies. Escolta, els gustos estan, i escolta, i jo han tingut ocorrències que han estat molt bé. No és el tipus de comunicació que a mi m'agrada, però jo entenc que pugui agradar gent. Llavors, clar, els mitjans convencionals volen agafar aquesta essència i els agafen i els censuren una mica. Llavors és absurd, perquè llavors és ni una cosa ni l'altra, no? Llavors, clar, vull dir que és molt complexa això. Quan hi havia menys cadenes de televisió, molt poques, en aquest país, i hi havia molt poques emissores de ràdio, clar, tot era més homogeni des del punt de vista de qualitat, no? i de rigor, i de, ja no només la censura a l'època franquista, sinó després l'autocensura de fer les coses bé, no?
1: Perquè jo crec que tothom té una autocensura, o sigui, tothom sap
0: evident.
1: On arribar, no?
0: Però també jo crec que particularment, i aquí en el Nits de Ràdio intentem que sigui així, no crec que sigui tant autocensura com bon gust. Que són dues coses, David, que seria una mica
2: sí,
0: això.
2: Sí, és diferent.
1: És que el bon gust és una cosa. Les coses grosseres són una altra.
0: Jo intento que el programa fem el que a mi m'agradaria escoltar, no? I jo he escoltat molta ràdio de petit, per tant, intento doncs emular a la gran gent de la que he après escoltant, no? Pues des d'un Gabilondo o del senyor Bax o, saps, una sèrie de gent

0: El Puyal, el, bueno, tota la gent, amb alguns fins i tot hi treballat, com amb l'Antoni Bassas, amb la Júlia Otero, és a dir, ha pres de gent que comunica molt bé. Llavors he intentat comunicar d'aquesta manera, però basant-me en el bon gust, és a dir, en el que no... A vegades no, a vegades t'equivoques, com ens equivoquem, bueno, com tothom s'equivoca, no, jo també m'equivoco, però intentant que siguin això, equivocacions, moments que no has estat a l'alçada, però que principalment et guiïs pel criteri del que has fet. Llavors, per això us deia que igual que abans, hi ha coses que el jovent, perquè no ha escoltat aquests grans referents, doncs no té aquestes, digue, la seva definició de bon gust és una altra.
1: Clar. Li manca algo.
0: Llavors, per això és complicat.
1: M'ho deia aquesta persona, m'ho deia perquè deia, no, si a mi, a més, li agrada molt, o sigui, s'escolta cada... T'escolta, vaja, perquè escolta quasi bé tota la setmana. Vull dir que... I dic, no, dic, vamos, jo li preguntaré al David Cervelló, no, crec que no. Que
0: la, idea, la idea general, jo crec que...
1: Com que la gent de seguida se sent ofesa i tal, clar, igual, clar. Dic, nosaltres no ho fem a ningú.
0: Però bueno, com diu el clàssic també, i almenys és el meu criteri a l'hora de qui participa en el programa, intento, després sempre, com tots, insisteixo, ens podem equivocar, però intento jo de Dios los cree y ellos se juntan, és a dir, de buscar gent... que jo pugui estar tranquil, de que sàpiga que l'autoexigència vingui del bon gust, no? És a dir, vingui d'explicar coses i fer-ho amb la millor intenció possible i sense...
1: Que l'escala de Bristol és l'escala de Bristol.
0: Efectivament, efectivament.
1: Igual no podem fer una altra cosa, no l'hem creat nosaltres.
0: Exactament.
1: Nosaltres l'admetim i l'informem a la gent.
0: No, i a vegades en l'escala de Bristol, a vegades estàs al 3 i a vegades estàs al 5.
1: Clar,
0: el que hem d'intentar és no estar mai ni en l'1 ni en el 7, no? És a dir, estar equilibrat, no? Doncs pues busquem això. I es pot ser molt divertit i es pot ser molt transgressor i es pot ser molt punyent sense sortir-te del que podria ser
1: el límit, diguéssim,
0: el bon gust,
1: del bon gust.
0: Del bon gust i de...
1: I del respecte als altres.
0: I el criteri que te l'has construït llegint i escoltant i aprenent de...
1: Perquè nosaltres el que fem és lliurar el benestar general i fomentem la convivència harmònica.
0: Sempre. L'harmònica... I la
1: desharmònica també.
0: I el timbal i toquem tots els instruments, la flauta travessera si fa falta. Però sí que sí, molt interessant aquest tema. En seguirem parlant perquè crec que és d'allò més interessant. La setmana que ve més, guarda't més animals i més coses que la setmana... Que ens queden poques setmanes, Marta?
1: O sigui el Darwin, aviam, investigarem més del Darwin i aviam quins animals els agradaven.
0: La tria Darwin, Farem sí, la... M'agrada la tria Darwin.
1: Tinc una professora d'una universitat de la qual...
0: Que va estudiar amb ell? Ah.
1: No. Ella va estar treballant a les Isles Galápagos.
0: Carai!
1: Va estar molt poc temps, Passa que, bueno, mira, ho van aprofitar...
0: Sí, ho va aprofitar el temps, sí, sí.
1: Com a reclam turístic i em sembla molt bé.
0: Va fer un retiro també allà a les Galápagos.
1: Sí, doncs ella va estar treballant allà dos o tres anys, anava i venia, i bueno...
0: Imagina't.
1: I em deia que, bueno, que li havien tret molt de suc al Darwin. Dic, bueno, doncs aviam, li traurem nosaltres el suc.
0: Li traurem suc al Darwin, i tant.
1: A part del cant del petit ocell, el saltarín.
0: El saltarín relàmpago. Aquest d'això que saltava, doncs escolta. És un plaer sempre escoltar la doctora Marta González Peláez. Gràcies i fins la propera setmana.
1: Adéu.
0: I un plaer també escoltar el David Morales, que l'escoltem també d'aquí una estona. Fins ara mateix.

Va passar tal dia com avui, 11 de juny del 1982. S'estrenava la pel·lícula E.T. l'extraterrestre. Quan Steven Spielberg va estrenar E.T. l'extraterrestre, el cinema de ciència-ficció va viure un gir inesperat. Lluny de les històries centrades en invasions o conflictes espaials, la pel·lícula apostava per una mirada íntima, gairebé domèstica, sobre el contacte amb allò desconegut, i el resultat va ser un fenomen global que transcendeix el gènere.

Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història. En l'actualitat coneixem molts tipus de llenguatges de programació amb diferents característiques i sintaxi. Però què hi ha darrere d'aquest invent tan recent?

Avui recordem Ada Lovelace, coneguda per crear el primer avantpassat en llenguatge informàtic. És a dir, per ser, tal com en diríem avui, la primera programadora informàtica. Lovelace era col·laboradora del matemàtic Charles Babbage, que va conèixer a través de la seva amiga en comú, la gran matemàtica i astrònoma Mary Somerville. Amb Babbage, Lovelace treballava en una proposta d'ordinador, la màquina analítica.

Tot i que Lovelace escrivia sobre un ordinador que mai no va arribar a construir-se, va adonar-se d'un factor crucial. En els seus escrits va demostrar que l'ordinador podia seguir una sèrie d'instruccions senzilles per realitzar càlculs complexos, és a dir, un programa. Fins i tot va especular que aquests programes podien funcionar amb altres coses a més dels nombres. Així, va crear unes targetes perforades que servien per escriure codis. La màquina analítica, deia Lovelace, tegeix patrons algebraics, tal com un telar mecànic tegeix flors i fulles. Lovelace va publicar les seves idees sota les inicials AAL perquè ningú sabés que es tractava d'una dona. I quan aquest fet es va fer públic, alguns no se la van prendre seriosament. Ara, un segle després, sabem que les seves aportacions són el primer exemple d'un programa d'ordinador. De fet, el primer llenguatge de programació porta el seu nom.

Així que a partir d'ara, si mai us heu de referir a la de Lovelace, ja no caldrà que parleu de la filla de Lord Byron, sinó d'una matemàtica que va contribuir amb esforç i dedicació a crear la tecnologia de la qual gaudim.

0: Va passar, tal dia com avui, 11 de juny del 2004. La catedral de Washington acollia els funerals d'estat de Ronald Reagan. El silenci i la solemnitat omplien l'aire de Washington aquella tarda. La Catedral Nacional, un imponent edifici gòtic al cor de la capital, es va convertir en l'escenari de l'últim adeu a Ronald Reagan, una figura que havia marcat la política nord-americana i mundial durant dècades. Reagan, que va morir el 5 de juny del 2004, als 93 anys, després d'una llarga lluita contra l'Alzheimer, va rebre un comiat d'estat amb tots els honors en un acte que va plegar líders mundials, polítics i ciutadans de tota mena. Milers de persones es van aplegar als carrers per retre tribut a l'home que per a molts era sinònim de l'Amèrica dels 80. Podem sentir la retransmissió que Televisió Espanyola va fer del jurament del seu càrrec de president el 20 de gener del 1981.
1: Ronald Wilson Reagan, 69 años, padre de 4 hijos, se convertía en el 40 presidente del país más poderoso del mundo. Este hombre, que procede de una familia modesta, su padre era vendedor de zapatos, nacido en la pequeña población de Tampico, del estado de Illinois, en los 30 últimos años ha acumulado una de las grandes fortunas de los Estados Unidos. Evita cuidadosamente señalar que es el primer ciudadano divorciado que accede a la Casa Blanca. Sus hijos, además de no defender sus ideas, han adoptado hasta ahora un estilo de vida completamente distinto al suyo. Es de las pocas personas que tiene a gala ser un conservador, partidario del liberalismo económico y defensor de la imagen de poderío que ha perdido su país.
0: Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 11 de juny del 2004, que la Catedral Nacional de Washington acollia els funerals d'estat de Ronald Reagan.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Doncs ens ve de gust poder estar una setmana més visitant aquesta consulta del coaching, aquesta lloc on aprenem, on recordem, on reflexionem i ens mirem en un mirall que ens fa pensar i ens fa reflexionar i per tant ens fa créixer sempre. I això ho fem totes les setmanes amb en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana més i poder compartir amb tots vosaltres, que és molt important, i a tots els oients.
0: Això és una alegria, això és un saber que tenim aquesta responsabilitat i aquesta il·lusió al mateix temps, que és una cosa fantàstica i que ja fa molt de temps que podem gaudir aquí i aprendre. Avui amb un tema fantàstic, que és l'oasi de la tranquil·litat.
1: Sí, el basis de tranquil·litat no vol dir introversió, moments per la reflexió. És l'espai personal, emocional. Diguem que és la zona psicològica i afectiva de seguretat que cada persona necessitem per mantindre, mira, David, benestar, equilibri intern i sobretot autonomia.
0: Per tant, és un lloc físic i és un lloc mental també, no?
1: Sí, en poses límits emocionals. L'espai és el més proper i delicat per la invasió general o la inseguretat i l'agressió moltes vegades del nostre ser. És a dir, és mantindre, protegir la teva intimitat, gestionar sobretot emocions pròpies i fomentar l'autoconeixement. I sobretot, una cosa molt important, evitar la dependència excessiva a les relacions.
0: Mm-hmm. És a dir, que el problema de dependre excessivament seria el fet de que de bons ja puguis arribar a pensar o a sentir que això és molt humà, però l'experiència t'ha de portar a tenir aquesta eina o aquest anàlisi de veure que quan depens emocionalment és

0: que si em deixés ho perdria tot, no? Aquí és on ja tu has perdut la teva seguretat, el teu punt d'equilibri i sí, la teva capacitat de veure que la teva vida depèn de tu, és a dir, tots els factors externs, com poden ser feina, amistats, parella, han de ser alguna cosa que sumi, ha de ser alguna cosa que et doni sí alegria i que també et doni reptes, però que aquesta zona, aquest oasi de tranquil·litat és la teva confiança i el saber on estàs i cap on vols anar, no? Per tu mateix, per tu mateixa.
1: Sí, puja l'autoestima. Mira, jo diria que a l'espai no som inclòs. Podríem parlar també de la parella, que m'agradaria parlar del tema de la parella també, però inclòs no és només físic, inclòs la privatesa, el respecte a les pròpies opinions, hobbies i temps tot sol, importància i ajuda a gestionar, sobretot a l'estrès, l'ansietat i previndre-la i mantenir una identitat pròpia. És molt important. I en temes de parella, per mi és essencial.
0: Total.
1: I fortint l'enllaç en lloc de debilitar, perquè moltes persones pensen no, és que la parella té que tindre cada un el seu espai i després un espai compartit. Mm-hmm. Perquè això també protegeix, implica la comunicació assertiva.
0: Mm-hmm. Si no, és allò que fan. És que ho fan tots junts. I no, però és que ho porten molt bé, però si no té a veure sí té a veure, però no és tot de que ho portin bé. Segur que hi ha un moment que si es poguessin parar i analitzar, doncs fins i tot encara diria millor, o podrien analitzar coses, o podríem veure que això, doncs, et ve de gust fer-ho a tu, i a l'altra persona doncs, li costa perquè ha de matinar o perquè no li ve de gust o pel que sigui, i no passa res, al contrari, ja hi ha coses que fareu l'un per l'altre, però no cal que sigui tot, perquè és que si no es converteix com en un
1: una rutina,
0: un gran hermano, 24 hores al dia, el ojo que todo lo ve. No, escolta, vull dir, això no precisament si hi ha respecte i tot va bé, anirà molt bé aquests espais separats.
1: Sí, mira, en aquesta fusió que a vegades que estem que tot en parella i tal, moltes vegades t'aïlles, n'hi ha un aïllament, això està comprovat, de perda de relació social, amistats i tot, saps? Mm-hmm. Perquè moltes vegades la parella diu, no, ho fem tots junts i anem a tots els postos junts, vale, està molt bé, i tenim la nostra intimitat junts, això està molt bé. Però és que moltes vegades tot això arriba un moment que aquesta mateixa rutina no solament t'aïlla, sinó també et separa de poder tindre el forçament social, que nosaltres diem, no? Mm-hmm. El fet de que després et dones compte que la socialització era necessària també per la parella, de forma individual. Mm-hmm. Que moltes vegades això es perd.
0: I no només vol dir doncs les amistats o les coneixences que ja tenies, sinó també les que fins i tot pots fer, no? És a dir, perquè no tot ha de ser a l'entorn de la parella, sinó que tot ha de ser respecte al teu entorn, i a partir d'aquí compartiràs molts moments amb aquesta parella i serà fantàstic, però tu necessites tenir les teves... perquè si no sembla que has de convèncer de que li agradi això o que li agradi l'altre, i escolta, no, l'altra persona també té el seu oasi de tranquil·litat i les seves coses, i amb moltes coincidireu, tant de bo siguin moltes, però és impossible que siguin totes, i per tant no s'ha de convèncer ningú, sinó només has de fer t'has de convèncer tu mateix ells, no? Com si diguéssim, i has de trobar aquest punt, sobretot aquest punt de reflexió, no? Perquè si no sempre estaràs condicionat, totes les opinions, el que penses o el que sents per l'altra persona, no?
1: No, saps el que passa? Que quan tu tens, o sigui, una vida compartida no vol dir estar tot el dia al 100% just.
0: Exactament.
1: No. Jo sempre dic que la vida compartida, el més maco de tot, igual que tu en els fills i tot això, és tindre un espai de qualitat, que es diu una conversa de qualitat i moments de qualitat. Correcte, no? Perquè cada un de nosaltres té que aventurar, té que conèixer, té que explorar, perquè tot això després suma a la parella o a la relació, suma i multiplica. Clar, perquè aquestes vivències que cada un té, que a la seva vida professional, acadèmica, social, esportiva, tot això després suma i multiplica en l'altre, correcte o no? Què vol dir? Que l'altre també experimenta coses, correcte o no? I té vivències que el que fan és enfortir tot això, no solament el coneixement, sinó inclús la relació, David.
0: I això és, això és importantíssim, perquè això farà que tot tingui sentit i mesura, no? És a dir, la mesura és molt important, la quantitat, no? És a dir, igual que diu, no, però és que tot m'agrada i tot, però si és això, si també ens agrada la xocolata i no per això n'estàs menjant tot el dia o no, t'agraden els gelats, no? Vull dir, la mesura també i la dosificació també és part de l'èxit, també, no?
1: Sí, los plagios de parella, los plagios de parella no són bons. O sigui, és que moltes vegades diu, no, és que estem, és que som tan iguals. Mira, quan les persones estan iguals, jo respecto molt aquesta hora de la matinada, podem ser semejantes, equivalentes, però nunca iguales.
0: Clar, que bo, que bo.
1: No, és veritat. És que som crones, no? Si nos clonamos de tal manera que, mira, normalment la vida en parella, és que és habitual, sempre es transmet, es conteixen coses de l'altre, correcte?
0: És veritat. O sigui,
1: però clar, cada un té la seva personalitat, té la seva visió, i sobretot una cosa, quan cada un explora una mica, també augmenta les opinions, correcte? Opinions. Perquè si no són molt sesgades, correcte?
0: Clar.
1: M'entens o no? És a dir, el que tu deies fa un moment, és que a vegades a l'estat físic d'una persona, l'estat emocional, l'estat mental, no és el mateix, afortunadament. Cada un té la seva personalitat i el seu estat emocional, mental i tot això. Per això és molt important que ens podem ajudar. És a dir, la parella té que ser com un equip també, correcte o no?
0: Totalment, totalment. I un equip vol dir que no tots, i si, quan diu hem de ser un equip, pensem en realment un equip de futbol. No tots fan gols, un ha de fer de porter, l'altre ha de fer de defensa, i sí, tots s'intenten passar la pilota i al final l'èxit serà de tot l'equip, però no tots han de fer el mateix. Hi ha vegades que fan una part sí que és similar, però no tota. És a dir, que s'ha de buscar la manera de que tot sumi. I tornant a l'essència de la secció d'avui, tenia el teu punt, que pot ser fixa setmanal, per dir alguna cosa, m'ho invento. Els dimarts a la tarda que vaig a passejar sol per la muntanya. O els divendres a la tarda que aprofito i puc fer, jo què sé, macramé, que a la meva parella no li agrada i faig macramé. Fantàstic. I això... I estan en parella i estan sols, és a dir, una persona que estigui sola, també els seus espais es farà companyia a si mateix, serà el seu punt, diguem-ne, on estàs recarregant la bateria, eh, que sí?
1: Sí, i també, no solament, és cert, però també és un punt molt important, aquestes vivències porten una informació.
0: Correcte.
1: I aquesta informació, com cada un de la parella, dels membres de la parella, ha tingut les seves vivències, tot això, també aporta, no solament dic coneixement, sinó aporta el fet de poder conversar de temes.
0: Que
1: no siguin monòtons. Sí. Perquè a vegades nos posem a davant de la tele, per exemple, i estem com aïllats, estem un al costat de l'altre i estem aïllats. I sobretot també el que estàvem parlant moltes vegades. Una cosa és estar físicament al costat i altra cosa és estar emocionalment lluny. Correcte?
0: És veritat.
1: No? Perquè tu pots estar físicament al costat d'una persona i emocionalment molt lluny.
0: Correcte? Totalment, totalment.
1: Perquè al final t'acostumes.
0: Exactament, sí, i el problema ja gran ja seria quan ho prefereixes, aquí ja és quan ja podríem notar que hi ha una problemàtica gran. És important que tots tinguem el nostre oasi, perquè la tranquil·litat, Jordi, i amb això acabem, la tranquil·litat és innegociable, eh?
1: Sí, però et diré una cosa, aquest espai, aquest oasis és molt important per l'autoseducció. És a dir, si tu mateixa t'autosedueixes, també sedueixes a la parella.
0: Exactament, és agradar-te, eh? És agradar-te i és sentir-te especial i és sentir-te desitjat, eh?
1: Correcte.
0: Clar, i tot això té a veure doncs, amb estar en pau i estar bé amb tu mateix. És un plaer totes les setmanes poder escoltar el Jordi González Guillem, aquí el podeu seguir a les xarxes socials, a la pàgina web, i així també veureu les seves xerrades i les seves publicacions. Jordi, una abraçada ben forta i fins la propera setmana.
1: Fins la propera, David.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: És una veïna que ens hem trobat aquí passejant per la zona i ens ha dit que ella això viu aquí a la vora i que s'ha vist afectada per aquests talls, però s'ho pren una miqueta en filosofia. L'escoltem.
1: A veure, és normal, tenint en compte que és un cap d'estat, doncs imaginem-se si vingués un altre cap d'estat, què passaria? Jo m'ho prenc des d'aquest punt de vista. És un cap d'estat i, per tant, doncs hi ha d'haver unes certes mesures de seguretat. No, il·lusió no, curiositat. O sigui, estic aquí, curiositat. Per mi és això, és la curiositat de veure el barri d'una altra manera.
2: Bueno, és una bona filosofia, eh?
0: Sí, vaja, vull dir, no està entusiasmada, però tampoc li sap greu, clar que no. I clar, això és una manera de viure-ho, però hi ha maneres molt i molt diferents. Per exemple, la Ivonne és una veïna de Barcelona, que és d'origen peruà, i ha vingut estava acompanyada de la seva família, i havia vingut, evidentment, expressament per veure el papa, per agafar un lloc per quan el papa s'acosti aquesta tarda aquí al temple, i tenien previst esperar el temps que calgués, perquè deien que per ells, que són del Perú, y había una doble música.
2: Claro.
3: Vivimos aquí en Barcelona, bueno, tenemos poco tiempo aquí y ha dado la coincidencia de que ha venido el Papa. Nosotros somos de Perú y el Papa también tiene nacionalidad peruana, así que doble emoción.
2: Totalment, totalment.
0: No, no. Clar, se'l senten molt proper al Perú, perquè el papa va estar fent va ser missioner al Perú i va estar molt de temps al Perú, i llavors se'l senten un conciutadà més, no? A més del Sant Pare, evidentment. I això és una manera de viure-ho, però una manera que segur que és segurament la més especial i la més inoblidable és la manera de viure-ho que tindran l'Antonieta i el Joan, que són d'Alella, però que ens els hem trobat en una miqueta l'entorn i ens han explicat com ho viuran ells.
4: Nosaltres pertanyem a la parròquia de Sant Feliu de l'Ella, i llavors quan va sortir l'avinguda del Sant Pare i ens van dir que teníem l'oportunitat de poder vindre a la missa de la Sagrada Família i a la benedicció de la Creu, doncs ens vam apuntar i hem tingut la sort d'aconseguir les entrades. I llavors estem molt contents, estarem a dintre. És un goig i un privilegi.
5: És un privilegi el poder estar amb el Sant Pare.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: La millor manera de viure-ho, no? Si ets un fidel, doncs veure el Sant Pare i a sobre dins de la Sagrada Família ha de ser un espectacle. Escolta, et volia preguntar, Anna, impacta molt veure de prop la Torre de Jesucrist?
0: Sí, jo tinc la immensa sort de viure relativament a prop de la Sagrada Família i és una passada, o sigui, és que és molt alta i és molt maca i realment fa il·lusió, perquè a més, recordem que avui trobo que és un dia particularment especial per veure-la, no només perquè ve el Sant Pare, sinó perquè avui fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
2: Exacte.
0: Avui, clar, és de fet... La Sagrada Família ja tenia prevista aquest acte, aquesta missa d'avui, la tenia prevista abans que el papa confirmés la seva assistència, la seva visita a Barcelona. Llavors ja havia de ser un acte molt especial avui, i clar, quina manera més especial, no?, que el cap del líder de l'Església de l'Església Catòlica, doncs per tots els feligresos és molt, molt important i molt, molt significatiu.
2: Totalment. Doncs Anna Utiel, moltíssimes gràcies per aquesta connexió amb el suport tècnic del Robert Tatai. I escolta, aprofita, queda't una estona i gaudeix de la Sagrada Família com mai segurament la veuràs.
0: Exacte, sí, ara em quedaré una estoneta passejant.
2: Que vagi molt bé, Anna.
0: Gràcies.
6: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
2: Avui dimecres estem seguint de ple aquesta visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, però no oblidem que avui també és un dia molt especial per un doble motiu. D'una banda, avui fa 100 anys de la mort de Gaudí, i de l'altra s'inaugura la Torre de Jesucrist, potser una de les més importants perquè ens apropa més a veure com serà el final de la Sagrada Família en el seu conjunt i no peça a peça per separat com fins ara. Sense oblidar, a més, que amb els seus 172,5 metres d'alçada és la més alta de la Basílica. Per saber més detalls sobre com és aquesta torre i per conèixer una mica més el geni que la va idear, no podem comptar amb la presència de ningú millor que amb la d'un vell conegut d'aquest programa i autor, d'entre d'altres, de La dama sense rostre i Ocho pecados, dos llibres que ens revelen molts secrets sobre la construcció d'aquesta gran obra de Gaudí. Estem parlant, ja ho sabeu segur, del Julià Bretos. Julià, què tal? Molt bon dia i ben tornat.
7: Què tal? Quant de temps?
2: Home, i tant, moltíssim. Escolta, abans d'entrar en matèria,
7: m'agradaria... Nervis, nervis, nervis, nervis.
2: Primer, si estàs nerviós per,

0: pel dia d'avui?
1: A veure, no.
0: Ahir va arribar el papa, avui s'inaugura la Torre de Jesucrist. És un dia important per tu.
1: Benvingut, que sigui, no, home, que sigui benvingut, que sigui benvingut.
0: Més per la Sagrada Família, entenc, no?
1: Jo més per la Sagrada Família i per Gaudí, efectivament.
0: Escolta, com has viscut aquest any Gaudí? Com l'estàs vivint? Sí, a banda de moltes entrevistes, que ho sé.
1: Bueno, entrevistes darrerament, de totes formes, amb un cert desencís, eh?
0: Perquè, per què?
1: Sí, perquè t'esperes, o m'esperava, que hi hagués una barbaritat de novetats, de descobriments, de...
0: Però si tots els has fet tu.
1: Vale, em poso la medalla.
0: No volies dir, no?
1: No, clar, no volia dir, però la realitat és que hi ha una, diguem-ne, un nucli d'estudiosos i tal, que diguem-ne que l'únic que s'està fent és repetir el mateix que s'ha repetit durant dècades i, a més, amb la idea no de l'arquitecte, sinó del sant. I a mi això és una cosa que realment m'encarrega molt.
0: Ja.
1: Perquè jo crec, perquè jo crec que el valor de Gaudí és l'arquitectura, el que n'ha fet, no? Aleshores, tot l'altre tema, jo crec que hi ha una apropiació del personatge.
0: Doncs parlem de l'arquitectura, si et sembla, d'aquesta torre, perquè potser m'equivoco, però és el culmen de l'obra de Gaudí, perquè ell la va idear perquè toqués el cel, aquesta serà la torre més alta de la basílica. Suposo que ell, si ho està veient des d'on sigui, és un pas molt important en la finalització de la basílica, o no estàs d'acord?
1: Deu estar emocionadíssim.
0: Home, jo crec que sí. No, 100 anys després de la seva mort, per fi arriba el dia.
1: Sí, però ara sí que t'ho dic amb emoció. O sigui, no puc evitar-ho. És a dir, jo quan vaig veure per primera vegada un dibuix que jo no sabia què era, a mi em semblava més aviat un castell d'aquells de la Ventafocs, o sigui, un dibuix de com havia de ser la Sagrada Família acabada. Jo tenia uns 14 o 15 anys. Clar, un dia... Estem a punt de... Bueno, ja està feta, no? Ja està feta. Aleshores, home, d'això ja fa 40, 45 anys, no? Aleshores, és allò que no veus mai que acabi. És que dir, no t'ho imagines que acabi. Uh-huh. Igual que diuen que la gent que hi ha al carrer Mallorca pensava que els pisos mai s'haurien acabat. Un dia, hòstia, ja ho tenim.
0: Jo sempre he dit que crec que no s'hauria d'acabar la Sagrada Família. Encara que sigui una pedreta petita, s'hauria de deixar sense posar.
1: Què hi farem? Què hi farem quan s'acabi?
0: Per això, hauria de ser sempre la basílica inacabada.
1: Tenim la Sagrera, és igual.
0: També. Escolta, tu has estat dintre, no?, de la Torre de Jesucrist.
1: Com jo, amb un casc, sí, m'han convidat... Sí, un parell de vegades he pujat a dalt de tot. Evidentment, ara ja fa 3 o 4 anys, amb obres i cascotes i runa i tal, però clar, estem parlant de, per una banda, les torres evangelistes no tenen res, a dir, són escales, no? Que per cert, no sé si tu has vist que hi ha els fruits per fora.
0: Sí.
1: Doncs aquests fruits penetren dins. És a dir, vas pujant les escales i t'hi trobes aquell trencadís dels fruits. Però clar, arribes a la sala creuer. La sala creuer és fabulosa. És a dir, és una sala que està a 60 metres d'alçada. Clar, què passa? Sempre hem vist la Sagrada Família baix.
0: Clar,
1: vull dir, primer...
0: I a l'aire lliure.
1: Exactament, clar, el que hem vist sempre és la façana del naixement, després de la passió, però clar, des del carrer estant. Després ja veus a dins com és. Però ara la sala creuer està a 60 metres d'alçada. I és una sala fabulosa, brutal, que a més té com una mena d'auditori, i aquest auditori, doncs, ja faran el que sigui, no? Ja faran actes, segur, no? Però, clar, allí és quan comença, per una banda, la Torre de Maria, que per dins és blanca, és fabulosa, han sortit fotos, però, clar, jo l'he vist i és el més maco que hi ha al món. I després, la Torre de Jesucrist, que jo l'he vist en obres, però, clar, ara està... tot mosaic, l'univers, un mosaic, tot la part interior, amb un ascensor molt modern. Aquí hi ha un tema que segur que serà molt polèmic, no? I és clar, és un contrast entre lo modern i lo tradicional. Clar. Aleshores, clar, fer un ascensor, unes escales, intentant imitar el 1800, potser és, és fictici, no?
0: Escolta, com diem, la Torre de Jesucrist tanca el conjunt de les torres centrals, quatre evangelistes i Maria, també la sala creuer que ara ens explicaves. Per cert, es podrà pujar la creu, no? Entenc.

0: Val, hi ha unes escales i hi ha un ascensor. Uh-huh. El darrer tram només escales.
1: Sí.
0: Per tant, diguem-ne que persones amb mobilitat reduïda no podrien pujar a dalt. Ara, a partir d'aquí,

0: Ja sabes que canvien, ja, sí. Ara és d'una manera, després són una altra. Escales, i ascensor n'hi ha?
1: Estem parlant d'aquesta presentació de la Torre de Jesucrist que es farà avui amb la presència del Papa. L'altre que han fet és que avui es fan 100 anys de la mort d'en Gaudí. No ens vens a parlar avui d'aquest dia de la mort d'en Gaudí, ja sabem, el va atropellar un tramvia, però sí que ens vens a parlar d'una troballa força interessant i desconeguda. Digue'ns, sí, què has trobat ara?
0: Sí, explico. El tema del tramvia no se n'ha parlat gaire, ho deixem de banda, però bueno, evidentment, doncs, Gaudí va morir, el van enterrar, 30.000 persones, una barbaritat, i la làpida no hi ha cap imatge. No hi ha cap imatge de la làpida. És a dir, quan arriba la Guerra Civil, són 10 anys, des que va morir, 1926, fins a la Guerra Civil, 36, no hi ha cap imatge de la làpida. A partir d'aquí...
1: És curiós, també.
0: És curiós. La qüestió és que en l'any 36, doncs, bueno, ja se sap, Guerra Civil, destrueixen la cripta, però uns mesos més tard, de l'alzamiento, doncs, algú pensa que s'estan amagant armes a la sala de família. I la policia de la Generalitat entra a la cripta i trenca Mare. La làpida i escorcolla la tomba de Gaudí.
1: Ostres.
0: No t'ho creuràs, no van trobar armes.
1: I van trobar el Gaudí.
0: Les restes de Gaudí. Bueno, la qüestió és que tot allò van tapar en runa, perquè ningú sapigués que estava allí. Però clar, en aquella època, doncs, no se sabe, no? I arriba l'any 39, uns quants arquitectes, gent que coneixia Gaudí, doncs reconeix el cadàver, confirma
1: que segueix sent ell,
0: i aleshores, doncs, bueno, posen una solera i posteriorment la làpida que avui tenim. Què passa? No hi ha, que evidentment la làpida que hi ha avui ja la coneixem, no? Antonius Gaudí Reusensis, sí. Rip, està tot en llatí, i de la làpida original només existia un dibuix d'una persona que era nen en aquell moment i que la va dibuixar en l'any 1999, quan tenia ja 70 anys. Bueno, doncs teníem, sí, un dibuix. Bueno, doncs hi ha un amic, Boig, Jesús. Jesús, que Boig per trobar postals, imatges antigues, i va trobar en una, cuidado, una subhasta belga, una revista on hi havia una imatge que de seguida va interpretar.
1: Ostres.
0: Em va trucar, Julià, mira lo que he encontrat. I tal. Hòstia, clar, tots dos vam entendre de seguida la importància d'aquesta imatge. Quant creus que li va costar aquesta revista històrica,
1: inèdita? Doncs una pasta.
0: 10 euros, enviament inclòs.
1: Què dius?
0: Clar, això demostra que qui la venia no tenia ni idea.
1: No, ni idea, clar. Ni de qui era Gaudí, ni de...
0: No, del que tenia les mans.
1: Què es veu en aquesta foto? Explica'ns.
0: Bueno, en aquesta foto es veu tres persones... Bueno, està preparada, ja es veu que està preparada. Bueno, és un article que parla de Barcelona, parla que puja per la Rambla, una miqueta a la ciutat, i parla de la Catedral Nacional de Barcelona. No és ni catedral ni tal. L'edifici de Arturio Gaudí.
1: Ah, molt bé.
0: I al final, bueno, parlo una miqueta de la seva família, i hi ha unes quantes fotos, i una d'elles es veuen tres persones que estan pregant, que estan agenollades, ja es veu la llum posada per... està
1: tot ben maco.
0: Tot ben maco, i bueno, la tomba és una imatge una mica fosca, però que a més, com que ja ha sortit en xarxes socials, i ja la gent ha fet amb intel·ligència artificial que es vegi bé. Que es vegi bé la làpida, és a dir, perquè clar, aquí es veu una miqueta de lluny, fa enfosquida, i bueno, ja han fet meravelles i ja es veu. És la imatge única de la làpida original de Tomàs Gaudí, que el que diu és simplement Antoni Gaudí i Cornet al cel sia, en català. I bé, i aquesta és la troballa.
1: I sabem de quin any era la foto?
0: Sí, de finals del 35.
1: Sí, a punt de destruir la làpida. Aquesta. Escolta, sabem que t'has especialitzat en la història del temple, que més que de la part arquitectònica. I a les teves dues darreres novel·les, La dama sense rostre i Ocho pecados, que n'hem parlat molt aquí en aquest programa, n'expliques moltes històries desconegudes. No sé si ens pots explicar alguna que per

0: tu sigui la més interessant, la que més et va sorprendre quan vas descobrir?
1: Clar, seria repetir temes, però...
0: Però avui és el dia.
1: Però clar, avui és el dia, trobar, identificar la dona sense la qual no existiria la Sagrada Família, la dona que va entregar una fortuna que va permetre que la Sagrada Família existís avui, que va permetre que Gaudí canviés radicalment, perquè en aquell moment el que s'estava pensant és fer una esglesieta. Aleshores, clar, canviar per totes les torres que tenim ara és perquè va haver-hi una dona que va aportar des de l'anonimat una quantitat fabulosa i, bueno, i clar, tinc l'honor d'haver-la, fins i tot diria que va ser en aquest programa on vaig explicar el seu nom, i la dama sense rostre doncs ho explica. Però clar, ocho pecados, que Gaudí va presentar la dimissió, que quan van aparèixer els diners l'Església va fer tot el possible per quedar-se'ls, els diners de doña Isabel, que després va aparèixer un taló de 800.000 pessetes que li van donar a Gaudí, aquest el va donar a l'Església i la diòcesi, i la diòcesi, en lloc d'invertir-ho en la Sagrada Família, se'l va quedar. Clar, hi ha un fotiment d'històries, i, però si vols t'explico una... No sé si l'he explicat aquí, perquè és... Un senyor que es deia Francisco Sayrols, mexicà. No és secret, però sí que és discret. És a dir, ell, des dels anys 70 fins als anys 80, va donar una quantitat gegantina de diners. T'estem parlant de milions, de molts milions. A més, era allò de duplicar... Faria en mexicà, no? Duplicar la
0: inversió.
1: La capta, perquè era l'època de les captes, el que es recapti en la capta, doncs ho duplicaré. Donava 100.000 pessetes al mes.
0: Déu-n'hi-do,
1: I això durant temps. Podem dir que la façana del naixement existeix gràcies a doña Isabel, i que la façana de la passió existeix gràcies a Francisco Sayrols. La qüestió és que aconsegueixo parlar amb la filla.
0: Ah, que bo.
1: Videoconferència. Mèxic, Skype, I tal, li va explicar-me, tu padre, no sé què, bueno... No, és que mi padre no era religioso, però creia, sentia que devia alguna cosa a Barcelona. Diu, devia? Diu...
0: Quina relació té amb Barcelona?
1: No, si mi padre nació en Barcelona.
0: Ostres.
1: I dic, a veure, explica. Què coi? Francesc Sayrols.
0: Ah, molt bé.
1: Francesc Sayrols, nascut a Barcelona, marxat, hi ha una foto que està guapíssima, marxat en el 1930, però no exiliat, sinó a fer les Amèriques, guapíssim, i va fer negoci, un editorial, un dels... homes, prohoms més importants, més rics de Mèxic. Aquest home català que es va castellanitzar el nom, Francesc Sayrols, Francisco Sayrols, i que...
0: Sentia que...
1: Què passa? En aquell moment no existia la doble nacionalitat. I per tant era el mexicano. El que passa és que fins i tot en les seves biografies diu nascut a Mèxic.
0: Ostres.
1: No, nascut a Barcelona. Doncs ja t'ho dic, la façana de la passió existeix gràcies a un senyor nascut a Barcelona. Va anar a Mèxic i mira, li va donar...
0: Anar bé i va voler tornar alguna cosa a la ciutat que va veure néixer. La veritat és que ens has descobert moltes coses sobre la Sagrada Família i sobre que la seva construcció no va ser tan fàcil com ens pensàvem. Julià, et deixo tranquil perquè sé que avui és un dia intens per tu, complicat. Aquesta tarda estaràs a la inauguració que farà el Papa de la Torre de Jesucrist?
1: Estaré al carrer.
0: Vale.
1: Estaré al carrer. És a dir, no he... M'han ofert la possibilitat de buscar entrada. No? Però no sento la necessitat d'estar dins. Sí que sento la necessitat de veure finalment il·luminada. Ahir per la nit vaig rebre una foto. Ara te l'ensenyaré.
0: Ara me l'ensenyes.
1: Una foto, però no només de la seva família il·luminada, sinó de l'edifici Glòries, que té la creu.
0: Que bo.
1: Tota la façana simula la creu de la Sagrada Família. Això sí que tinc necessitat de veure-ho, però ho veuré des del carrer i molt possiblement a una, dues, tres, quatre... Bueno, el que em deixi la policia...
0: Exacte, perquè estarà complicat. Doncs que gaudeixis molt d'aquest dia, Julià Bretos, ha estat un plaer tenir-te de nou aquí al programa.
1: És fabulós venir.
0: Que vagi molt bé.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
0: La de Lleó XIV és la novena visita papal a Espanya després de 15 anys d'absència. Des del 1982 fins al 2011, els papes han estat aquí en 8 ocasions i cada estada ha passat de ser un esdeveniment religiós a ser una cita social i de masses. Espanya s'ha consolidat com una de les destinacions més freqüents del pontífex. Abans de marxar fins a Montserrat, el Robert Calvó ens ha deixat aquest reportatge on volem repassar els detalls de cadascuna d'aquestes estades a casa nostra.
3: Deu ser per la proximitat geogràfica que als papes els agrada força venir a Espanya durant els seus pontificats. De tota manera, no va ser fins fa 44 anys que un cap de l'Església va obrir camí fora de les fronteres italianes. Qui va posar la pica a Flandes va ser Karol Wojtyla, és a dir, Joan Pau II, que va aterrar a Madrid el 31 d'octubre del 1982 per primera vegada, l'any del Mundial. Quin any i quin parell de fets tan rellevants! Fins aleshores, cap papa en exercici havia trepitjat Espanya de manera oficial. Wojtyla arribava a un país on el 90% de la població es declarava catòlica. Per això se'l va recórrer de punta a punta. Va passar per 18 ciutats a 11 comunitats autònomes durant 10 dies. Un dels moments més memorables es va produir aquí, a Catalunya. Amb unes condicions meteorològiques molt adverses, el papa va pujar a Montserrat a bord del papamòbil. Així ho expliquen encara a dia d'avui aquelles persones que el van poder veure recorrent els pobles que separen Barcelona del monestir. Per exemple, a Martorell, on el van aplaudir una gran quantitat de fidels. Un cop al capdamunt de la muntanya, Joan Pau II va resar davant la Moreneta en una jornada colpejada pel fred, la pluja i la boira que van posar a prova milers de joves pelegrins.
4: Impressiona saber que estamos en un lugar sagrado, que por estos mismos senderos abiertos desde hace siglos discurrieron multitud de peregrinos, ilustres muchos de ellos por su cura o por su ciencia, sin olvidar aquel soldado que, depuestas sus armas a los pies de la Moreneta, bajó del monte para acaudillar la compañía de Jesús.
3: Baixant de la muntanya, va travessar l'espessa boira per tornar a Barcelona. De fet, podem ben dir que Karol Wojtyla va dissenyar el recorregut que avui farà Robert Francis Prevost. I és que, unes hores després de dialogar espiritualment amb la Moreneta, el papa viatger es va aturar davant la Sagrada Família per resar l'Àngelus. A la tarda, ja al Camp Nou, va presidir una missa multitudinària sota una pluja persistent davant de 120.000 fidels, una de les assistències més importants registrades mai a l'estadi fins aquell moment.
5: La Iglesia ha sido constituida por Cristo y no podemos pretender hacerla según nuestros criterios personales.
3: El viatge es va tancar a Santiago de Compostela, davant la tomba de l'apòstol. La segona visita de Joan Pau II a Espanya va tenir lloc els dies 10 i 11 d'octubre de l'any 1984 i va durar només 16 hores. L'escenari escollit va ser la Basílica del Pilar, a Zaragoza. El papa feia escala a camí de l'Amèrica Llatina. Uns anys més tard, el 1989, Wojtyla va arribar a Santiago de Compostela per presidir la quarta Jornada Mundial de la Joventut, la primera celebrada fora de Roma en sol europeu. Més de 400.000 joves van omplir el Monte de Gozo. Molts havien arribat a peu pel camí, seguint la ruta del pelegrinatge medieval. per fer-los una picada d'ullet als esgotats caminants, al punt

0: Pontífex va entrar a la plaça de l'Obradoiro vestit amb la capa de pelegrí i el bastó de fusta, recorrent a peu el darrer tram fins a la catedral.
1: El Camino de Santiago hablan todavía de esa aventura cristiana de peregrinar en la que la fe se hacía vida, historia, cultura, caridad, obras de misericordia.
0: La quarta visita, del 12 al 17 de juny de l'any 1993, va tenir dos eixos geogràfics. El primer va ser Sevilla, que va acollir el 55è Congrés Eucarístic Internacional. Des de la capital andalusa, Joan Pau II es va desplaçar a Huelva per recórrer els llocs colombins. Allà va resar davant la Mare de Déu del Rocío al seu santuari del Monte, convertint-se en el primer papa a visitar-lo.
2: Me gusta mucho ver al Papa y vengo con mucho gusto. Me ha costado caro, pero lo he dado con mucho gusto y mucha voluntad para venir a ver al Papa.
3: Soy legionario de la frontera y he venido aquí para compartir lo que es Cristo con todos los hermanos que han venido aquí de todo el mundo para convivir con nosotros.
0: El segon eix va ser Madrid, on va consagrar la catedral de l'Almudena, la primera que va rebre aquesta consagració fora de Roma. També va presidir una missa a la plaça de Colón, on va canonitzar el sacerdot català Enrique de Ossó, davant de més d'un milió de fidels. Al maig del 2003, Joan Pau II va arribar a Madrid per última vegada. El Parkinson feia anys que marcava la seva vida, però això no l'aturava. Les mans li tremolaven, era molt evident, i li costava parlar, però la seva capacitat de convocatòria seguia intacta. El primer dia va reunir a la base aèria de Cuatro Vientos prop d'un milió de joves.
4: Un joven de 83 anys.
5: Cuando le gritan que es un joven, dice, sí, soy un joven de 83 años. Cuando dijo, se puede ser joven y seguir a Cristo, a Niña Pastori, que cantaba el Ave María, que se le rompía de emoción, con las lágrimas le llenaban la boca y la voz

0: Carol Wojtyla va morir a Roma el 2 d'abril de l'any 2005. Josef Ratzinger va ser escollit papa l'abril del 2005 i no va tardar en viatjar a Espanya. Va venir a València els dies 8 i 9 de juliol del 2006 per presidir la 5a Trobada Mundial de les Famílies. L'acte central es va celebrar a la Ciutat de les Arts i les Ciències, davant d'una multitud que va arribar de tot el món. Des de l'altar, el papa va defensar la família i el matrimoni tradicionals. Passava només uns mesos després que el govern Zapatero hagués aprovat el matrimoni igualitari. Aquell discurs no va ser massa diferent que el que va pronunciar a Barcelona quan hi va venir. Va ser el 6 i el 7 de novembre del 2010 amb dos motius. El primer va ser la celebració de l'any jacobeu a Santiago de Compostela. El segon, la consagració solemne de la Basílica de la Sagrada Família aquí, a Barcelona. Va ser després de més de 100 anys de construcció del temple. En elevar-la a Basílica Menor, Benet XVI va recordar Gaudí com a arquitecte genial i cristià conseqüent. L'homilia va arrencar en català.
1: Aquest matí també ha estat per a mi motiu de satisfacció poder declarar aquest temple com a Basílica Menor. En ell, homes i dones de tots els continents admiren la façana del naixement. Ara nosaltres meditem el misteri de l'encarnació i adrecim la nostra pregària a la Mare de Déu.
0: Això passava al mateix temple davant del qual Joan Pau II havia resat l'Àngelus el 1982, quan estava mig construir. L'última visita del pontífex va ser l'agost del 2011, quan Benet XVI va presidir a Madrid la 26a Jornada Mundial de la Joventut. I la història està escrita amb la renúncia de Benet

0: y en términos religiosos y bueno, ya me he acostumbrado, yo no hablo italiano, o sea, lo hablo muy mal, lo chapurreo como se suele decir, pero el lenguaje italiano de la iglesia, ese sí que lo tengo ya
1: calado.
0: Pillado. Entonces, sí, calado, eso es. Porque bueno, al final pues se repite muchas veces. Claro. Entonces, bueno, sí.
2: Paco, son muchos años, muchas vivencias. Has visto y vivido como corresponsal de esta casa a Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco I y ahora a León XIV. Y aunque este último es muy reciente, ¿con cuál de estos papados te quedas?
0: Lógicamente, Juan Pablo II fue el gran pontificado, porque primero porque estuvo casi 30 años, entonces durante generaciones no conocimos otro papa.
1: Claro.
0: Eso era una figura inmensa. Entonces, es verdad que el Papa Francisco era muy cercano, porque al ser argentino, hablar español, hablabas con él mucho, tenía un humor extraordinario, entonces enseguida hacía bromas, le dejabas pasar a él, por supuesto, y él decía, no, los monaguillos entran primero, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, tenía un humor extraordinario, pero es verdad que el gran Papa desde que conozco ha sido Juan Pablo II, sin duda.
1: Pues Paco, te vamos a dejar, que estás muy ocupado en este día tan importante para nosotros, para Barcelona, así que te dejamos que sigas trabajando. Paco Paniagua, ha sido un placer que nos expliques cómo es el día a día de un periodista que sigue al Santo Padre. Muchísimas gracias, pues, Paco, un abrazo muy fuerte.
0: Gracias a vosotros.
3: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: Doncs ja coneixem una mica millor el Sant Pare i també sabem més coses sobre aquesta visita a Barcelona, però ara el que volem saber és com l'esteu vivint vosaltres.
4: Hola, amics de la ciutat, bon dia.
1: Hola.
4: Em fa molta il·lusió que el papa Lleó XIV visiti Barcelona. Crec que, a part de ser una figura religiosa molt important, és un cap d'estat i com això, doncs, com que Barcelona és una ciutat d'acollida, doncs ha de ser amable amb tothom el que ve. El que he trobat a faltar una mica és que parlés del tema més important que ens afecta a tots els barcelonins, que és de l'habitatge.
5: Sí, sóc creient. Ara, hi ha coses que no acabo d'entendre.
1: A veure.
5: Nostre Senyor predicava amb espardenyes i una bata blanca. I, en canvi, no ho entenc, tota aquesta riquesa que porta i tot aquest follon de tot. Adéu.
6: Doncs jo l'estic seguint molt bé i, bueno, ara m'ha estat emocionant una mica escoltar el Virolai des de Montserrat i, bueno, a l'Estadi Olímpic ahir també, i espero la gran tarda d'estar a la Sagrada Família, si puc arribar-hi.
1: Doncs a veure si pots arribar, perquè jo crec que serà un moment molt especial, sobretot
6: sí.
1: Veure com s'il·lumina la Torre de Jesucrist, que ens deia l'Anna, que és impactant.
2: Serà espectacular.
1: És que és molt alta, 172 metres i mig.
2: Sí, sí.
1: Era, bueno, la torre que Gaudí va pensar perquè toqués a...
2: L'església més alta del món, no?
1: No, això no t'ho sé dir. Mira, ho estimarem aquests dies. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem demà a partir de les 12:20 i fins a les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
8: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum, que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
9: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
10: Són les 5 o les 4 en Canàries.
11: Notícies en

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que nosaltres portem acompanyant-vos des de 2:15 amb el Dima Creus i moltes altres històries. Avui no he estat a la ciutat perquè hi havia el minuto y resultado de su santidad el Papa, amb la qual, clar, no havia tiempo per les notícies del paper de la premsa rosa, Bueno, doncs ja ens posarem al dia la propera setmana, que clar, aquí David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Vam dir, no cal que en el nostre programa fem secció del cor, perquè si ja la faig a la ciutat i després ho tornem a escoltar a la ciutat, doncs en el Nits de Ràdio ja la gent ja queda suficientment informada de què els hi passa als famosos. Així que nosaltres ens centrem en d'altres informacions d'aquest, com dèiem, ja dijous 11 de juny de 2026. Què podem dir dels 11 de juny, David?
1: Doncs mira, d'una banda tenim que és el Dia Internacional del Joc. Això està establert per Nacions Unides i és un dia que doncs, recorda la importància, per exemple, de les ludoteques. Mm-hmm. Per gent jove i no tan jove.
0: No dels ludòpates, sinó de així, jocs de taula i jocs
1: exacte.
0: De... Sí.
1: D'altra banda, tenim que és el Dia Internacional de la Síndrome KBG, que és una malaltia d'una mutació genètica en un cromosoma. Tenim també que és el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Pròstata. És avui el Dia Internacional del Lynx, de l'animal, del Lynx euroasiàtic, i el Dia Internacional del Vi Rosat.
0: Ok.
1: Concretament del rosat,
0: Què tal? Tu t'agrada el rosat o què?
1: Si he de triar entre diferents vins, potser és el que m'entraria millor.
0: Fixa't, Jo crec que també. Que passa com que és menys habitual, no? Doncs, però a mi, sí, també em crida molt l'atenció. Jo sóc més de blanc o de rosat que un vino tinto d'aquests, que són molt potents, són molt bons, però és que a mi quasi, saps, allò que dius buf, se'm fa massa dens per mi, no?
1: Sí.
0: Però bueno, això
1: sí.
0: Va a gustos, i entenc que són autènticament meravellosos i que aquí tenim gent que en sap i els fa molt bons i internacionalment reconeguts. Doncs això en quant a dies, als Estats Units tenim alguna cosa d'aquestes?
1: A l'Imperi Romà, anirem cap a l'Imperi Romà. Avui, Òscar, aquesta va per tu.
0: Sí.
1: A l'Imperi Romà avui celebraven el Matralia. Matràlies o matrales o les festes matrals eren unes festes en honor a Mater Matuta, que va ser la deessa de la mitologia romana que nosaltres podríem celebrar perquè era la deessa de l'alba.
0: Ah.
1: És a dir, ara hi ha aquesta hora que ja comencem una mica d'aquí a poc a veure les primeres llums, podem començar a celebrar aquest dia que celebraven a l'Imperi Romà. També era la deessa dels nadons acabats de néixer, de la mar i dels ports, però bàsicament era sobretot coneguda per ser la deessa de l'alba.
0: Que bo, que bonic.
1: Maco,
0: Sí, sí, sí.
1: Anem cap als Estats Units, que avui tenen el dia del yarn bombing.
0: El dia que et bombin,
1: Exacte, no allò que va dir l'exalcalde Trias, que us bombin.
0: Escolteu, que us bombin a tots, Escolti, que us bombin, tu.
1: Doncs,
0: m'has dit que es diu això, el yarn bombing?
1: Yarn bombing. El yarn bombing és el dia del teixit urbà. Són creacions que es fan de ganxet i que s'enganxen en espais públics. Això hi va haver un temps que, per exemple, a Reus hi havia les ganxetes de Reus,
0: sí.
1: Que es van fer molt conegudes i que anaven fent doncs, aquelles composicions fetes a ganxet que s'enganxen de vegades en arbres o en volardos d'aquells per fer-los una mica més macos. Doncs això és el dia que celebren avui a Estats Units, un d'ells. Tenen també que és el dia, que aniria molt lligat, de fer més maca la vida.
0: Ai, que bé.
1: No? Doncs mira, el yarn bombing aquí
0: serviria
1: una
0: mica. Sí, està fantàstic, sí, meravellós.
1: També tenim que, això ja és una festivitat oficial de l'estat de Hawaii, que és el dia del rei Kamehameha I.
0: A veure,

L'any 1930, si viatjaves per les carreteres de l'est dels Estats Units, podies veure una cosa molt estranya. Un carro de ferro, amb rodes velles, decorat amb trossos de ferralla i escombraries, tirat per 9 cabres. I dins del carro, un home vestit amb pells de cabra, llegint la Bíblia a la llum d'una làmpada de querosè. Es deia Charles McCartney, però tothom el coneixia com The Goat Man, l'home cabra. I durant 57 anys va recórrer més de 100.000 milles per tots els Estats Units, tots menys Hawaii, vivint amb les seves cabres, predicant els diumenges i convertint-se en una llegenda folk que la gent recordaria durant

En Charles "Chess" McCartney va néixer el 1901 a Sigourney, a Iowa, fill d'una família de grangers quàquers. Als 14 anys va fugir de casa i va anar a Nova York. Allà va vendre diaris als carrers. I allà va conèixer una dona espanyola 10 anys més gran que ell. Era llançadora de ganivets professional i necessitava algú que fes de blanc. McCartney va acceptar. Es van casar i durant un temps McCartney va guanyar-se la vida deixant que la seva dona llancés ganivets al seu voltant mentre ell estava dret contra una taula. Un ofici segur i tranquil, sens dubte. Quan ella es va quedar embarassada, van decidir intentar una vida més estable. Van tornar a Iowa i van intentar ser grangers. Aleshores va arribar la Gran Depressió, el 1929. Van perdre-ho tot i una matinada, abans de l'alba, la dona va marxar sense dir res. Simplement va desaparèixer. McCartney, arruïnat i sol, va començar a treballar per la WPA tallant fusta. I un dia, un arbre va caure sobre ell. Li va fer mal del braç esquerre, que va quedar retorçat per sempre. El cas és que fins i tot van pensar que estava mort. De fet, el van portar a la funerària. El van col·locar a la taula de l'embalsamador i quan el funerari estava a punt de clavar-li l'agulla d'embalsamament al braç, McCartney es va despertar. Imagineu, t'adones que estàs viu just quan estan a punt d'embalsamar-te. Això et canvia la perspectiva de la vida. I potser això explica el que va fer després. Perquè McCartney, després de gairebé morir, va decidir que la vida convencional no era per ell. Va decidir viure com Robinson Crusoe, literalment.

0: while guitars would softly play.
1: McCartney era fanàtic de Robinson Crusoe. Portava una còpia del llibre amb ell sempre, juntament amb una Bíblia. Eren els dos únics llibres que posseïa. I Robinson Crusoe li va inspirar una idea. Viure a la carretera, lliure, amb cabres. Sempre li havien agradat les cabres des dels dies a la granja familiar. Així que va decidir construir-se un carro, comprar cabres i viatjar pels Estats Units com a predicador itinerant. La seva segona dona no hi va estar gaire d'acord amb la idea. I va marxar. Hi ha una llegenda, potser certa, potser no, que diu que McCartney va canviar la seva dona a un altre granger per una quantitat no especificada de cabres. $1,000, segons alguns. Un intercanvi just, segons la seva lògica particular. Així, ens plantem en el 1930. McCartney surt a la carretera, amb el seu fill Albert Jean, tots dos vestits amb pells de cabra com Robinson Crusoe. El carro era immens, destartalat i decorat amb una barreja caòtica d'objectes que trobava pels camins. Llaunes, ferros vells, trastos... Dins hi havia un llit, una estufa de panxa, llanternes i molta escombraria. El carro era tirat per 9 cabres, amb unes quantes més al darrere que servien ocasionalment per empènyer i fer de frens en els trams de baixada. El ramat de cabres de McCartney de vegades arribava a les 30. Les cabres eren sorprenentment resistents i efectives com animals de tir. McCartney aconseguia fer entre 5 i 10 milles al dia. Fins i tot va empènyer a Mount Eagle Mountain, a Tennessee, durant una tempesta d'hivern que va aturar tot el trànsit de vehicles. Va afirmar que va sobreviure aquella nit freda ficant un parell de cabres extres al carro amb ell.

culpa de les seves cabres malaltes i ferides. Una cabra no tenia potes davanteres i havia après a saltar sobre les potes del darrere com un cangur. Els hi posava noms a totes. Una de les seves favorites, Billy Bluehorns, suposadament va viure 3 dècades. La dieta de McCartney consistia principalment en llet de cabra, complementada amb menjar que li donaven o que comprava amb diners que guanyava venent ferralla que recollia, postals de si mateix o posant per a fotos. També acceptava donacions per a la seva Free Thinking Christian Mission, basada a Geòrgia. McCartney no tenia dificultats per atreure l'atenció dels visitants. Era amigable, era xerraire i ràpid per compartir un sermó inspirador. Segons la majoria de relats, feia molta pudor, igual que les seves cabres. Cada nit acampava a la propietat d'algun terratinent tolerant o al camp d'algun granger. Alletava i alimentava les cabres i construïa una gran foguera que sempre rematava amb una roda d'automòbil. Això ja hi afegia una determinada olor a la furtor que ja feia el seu carro, la seva tenda de campanya. Però McCartney afirmava que el fum mantenia els insectes allunyats eficaçment. Hi havia rumors que era ric. També hi havia llegendes sobre com portava mala sort fer-li mal. Però això no el va protegir de ser atracat amb freqüència durant els seus últims anys a la carretera.

El 1960, McCartney va aspirar a presentar-se com a president dels Estats Units. Va afirmar que no jugaria a golf ni faria vacances extravagants, sinó que treballaria per al poble americà. McCartney es va casar almenys 3 vegades i va tenir diversos fills. Però l'únic que va viatjar amb ell fou el Virgin. Durant 40 anys, McCartney mai no va dormir en un llit ni en una casa. Mai no va tenir aigua corrent. Mai no va posseir un televisor. Deien que feia més pudor que les seves cabres. La seva dieta consistia, majoritàriament, com deien, en llet de cabra. Després de retirar-se de la carretera, McCartney i el seu fill, Albert Jean, van viure en un vell autobús escolar rovellat al comtat de Twix, a prop de Jeffersonville, a Geòrgia, després que la caravana de fusta on vivien es cremés. A la propietat on hi vivia, hi havia una tomba de formigó que suposadament hi allotjava els cossos del seu pare i la seva madrastra. No hi havia aigua corrent ni electricitat. El 1984, McCartney es va enamorar de l'actriu Morgan Fairchild. Va tornar a la carretera per fer autostop fins a Califòrnia per intentar enamorar-la. Però poc després d'arribar a Los Angeles, el van atracar i això va posar fi a les seves aventures a la carretera.

0: You may grow up to be a mule.
1: A partir del 1987, Chess McCartney va viure els seus últims anys en una residència de gent gran a Macon, a Geòrgia. El juny del 98, li van donar la notícia tràgica que el seu fill havia estat trobat mort a trets a la propietat del comtat de Twix. McCartney va demanar que el seu fill fos enterrat a la tomba que hi havia allà, però es va trobar que estava malmesa. La ciutat de Jeffersonville va donar una parcel·la del cementiri als McCartney i Albert Jean va ser enterrat allà. L'assassinat segueix sense resoldre's. Menys de 6 mesos després de la mort del seu fill, Chess McCartney va morir. Es creia que tenia 97 anys, però ell afirmava tenir 106. McCartney va influir en artistes i escriptors. Per exemple, Cormac McCarthy va incloure un personatge basat en ell a la seva novel·la Sutri, ambientada a Knoxville, a Tennessee. L'escriptora Flannery O'Connor va esmentar The Goldman en un parell de les seves cartes. Daryl Patton va escriure un llibre sobre ell titulat America's Goldman.

I la gent gran de gairebé tots els estats dels Estats Units recordaven The Goatman passant pel seu poble. Un home vestit amb pells de cabra, vivint en un carro tirat per cabres, predicant la Bíblia, rebutjant la societat moderna. Va recórrer 100.000 milles durant 57 anys sense dormir mai en un llit.

Abans de morir, McCartney va dir a un escriptor d'una publicació de Geòrgia el que havia après a la carretera. Som béns mundans, i els béns mundans no valen res. El cos i la ment tornen a la pols, però l'esperit continua per sempre. Potser aquesta és la lliçó de The Goatman, que pots viure tota una vida en pràcticament res, que la llibertat té un preu, però també una recompensa. I que de vegades les persones més estranyes són les que tenen més a ensenyar-nos sobre què significa ser humà. O potser la lliçó és que si canvies la teva dona per cabres i vius en un carro durant 57 anys, acabaràs sent una llegenda. En qualsevol cas, Chess McCartney, The Goatman, va deixar empremta en la memòria col·lectiva nord-americana com un dels personatges folk més estranys i fascinants del segle XX. I ningú que el veiés mai no l'oblidaria.

0: I nosaltres ja anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar ja el dijous, 11 de juny de 2026. Però abans d'acomiadar el programa, abans de tancar la paradeta, sempre ens agrada comentar alguna notícia que en David Morales ens porta i que ens fa analitzar, per bé i per mal, el que és capaç de fer l'ésser humà. A veure, David, quina has triat avui?
1: Aquí no diria ni per bé ni per mal, però com a mínim sí curiositat del que ha estat capaç de fer un ésser humà. En aquest cas, una noia d'Alabama, una noia que es diu Nikki Adams, amb dues cas, Nikki Adams, quedeu-vos amb aquest nom,
0: sí,
1: perquè si voleu la podeu seguir a Instagram o podeu veure a Instagram el que ha fet. El seu nick a Instagram és Nikki's Garden Adventure. I és que ella és molt fan dels Simpson. I què ha decidit fer? Ha replicat la cuina de la sèrie Els Simpson a la cuina de casa seva.
0: Ostres, és veritat.
1: Però meravellosa, meravellosa. Clar, una autèntica feinada aconseguir, per exemple, unes cortines iguals que les de la cuina dels Simpson. Aconseguir els mateixos colors. De vegades no és senzill tenir el mateix color exacte. Ella va agafar, per exemple, pel que feia els colors, va fer unes quantes fotos de la seva cuina, se'n va anar a una botiga i va anar buscant a veure quin podia ser el color més semblant al del Simpson.
0: Sí, sí, veig que és pintat, que podrien ser en vinils, sí, sí, però no, ho ha pintat, ho ha pintat.
1: Els electrodomèstics, per exemple, clar, no trobes de manera senzilla electrodomèstics de color verd.
0: Sí, doncs, correcte.
1: Els ha fet amb vinils,
0: sí,
1: de manera
0: sí, sí,
1: que ha posat vinils. Algunes coses les ha recobert de resina epoxi per aconseguir la tonalitat. Total, ha estat tres mesos treballant per tenir una cuina com la dels Simpson.
0: Quina barbaritat. Mira, hi ha molts cops que un diu, mare meva, però en aquest cas, escolta, si l'ha fet feliç...
1: Sí, i tant.
0: Se la veu una dona feliç, una dona que s'ho passa bé fent el que fa i que escolta, ojo, peligro, 223.000 seguidors a Instagram, Es diu ràpid, És a dir que potser en el fons, i això és una cosa que jo sempre comento que és molt important, si un vol tirar endavant, no? en el món digital, en el món de ser creador de contingut d'alguna cosa, no hi ha res com ser únic, no hi ha res com fer una cosa que la facis tu, i això et fa molt més necessari que no una cosa que ja fan 50.000 persones, Així que molt interessant això, que aquest camí que ha triat aquesta persona a les xarxes. Doncs bé, nosaltres tornarem aquesta propera matinada, serà com sempre 2:15 per acompanyar-vos. David Morales, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir del ja dijous 11 de juny de 2026. Anem a per 100 anys més de metro i de record de la gran obra d'Antoni Gaudí. Clar que sí, vinga, seguim.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: Hay lugares que no se visitan, se sienten. Senderos entre montañas, pueblos con historia, sabores auténticos y paisajes que invitan a desconectar. Descubre las montañas de la Costa Daurada, el interior del Baix Camp. La aventura de descubrirnos.
2: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa, és la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973 26 77 00 o a solglas.es.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu? Què vols ser? Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas.
5: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
6: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
5: Fa ben poc ha publicat el llibre Mission Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí.

0: Les temperatures baixant lleugerament amb màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona i 26 a Barcelona i Tarragona.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: La torre de

0: aigua beneïda i de manera bastant generosa, tot s'ha de dir, cap a la basílica.
1: Germans i germanes, amb el cor agraït lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
0: I després d'aquest moment, amb els cants de l'Escolania de Montserrat, ha començat un espectacle de llum i so participatiu tant dins com fora la Sagrada Família, en què els feligresos portaven un fanalet a la mà que s'il·luminava al ritme de la música. El colofó final ha estat un grup de drons que han dibuixat al cel de Barcelona la cara de l'arquitecte de Déu, Antoni Gaudí, admirant la seva obra i al costat la seva frase «Primer l'amor, després la tècnica». Un dia històric per a la capital catalana que ha acabat amb un castell de focs artificials envoltant les torres de la Basílica.
2: Sí que ha estat un dia històric i el colofó de dos dies de visita del Papa a Catalunya. Aquest dimecres el Sant Pare també ha rebut una norantena d'entitats que ajuden les persones més vulnerables en un acte a l'església de Sant Agustí al cor del Raval de Barcelona. A més d'escoltar els representants d'algunes d'aquestes associacions, un nen li ha llegit una carta en què, entre altres qüestions, li ha preguntat per què molts avis estan sols.
3: ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes?
4: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos.
2: I Lleó XIV també ha visitat el monestir de Montserrat, tot i que ha evitat fer cap referència a les víctimes dels abusos sexuals del monjo Andreu Soler. El primer denunciant d'aquests casos, Miguel Hurtado, ha criticat la visita del papa Lleó XIV al monestir sense haver parlat amb les víctimes dels abusos.
5: Jo pensava que el papa no s'atreviria anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia.
2: Hurtado ha anunciat una campanya de recollida de signatures per reclamar reparació econòmica i simbòlica i proposa instal·lar un monument permanent en homenatge a les víctimes. Amb tot, aquest matí el papa anirà cap a l'aeroport del Prat d'aquí una hora, rum a les Illes Canàries, on farà la tercera etapa del seu viatge per les terres espanyoles. El president de la Generalitat, Salvador Illa, participarà en l'acte de comiat del Pontifex.
6: Más de uno Catalunya.
2: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona demanen endurir les lleis per tenir armes i traficar amb drogues davant d'un nou assassinat a trets a plena llum del dia a Barcelona. Ricard Jiménez, bon dia.
7: Bon dia, Montse. Ja són 6 les persones que han mort tirotejades a Catalunya pel que portem d'any. 5 a Barcelona, la darrera ahir al carrer Balmes. Els Mossos d'Esquadra van sortir al pas desvinculant aquest fet de la visita del Papa, mentre les administracions atribueixen l'ús d'armes de foc al crim organitzat internacional. Per això, tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demanen més madura per acabar amb les bandes criminals. Això passa per modificar les lleis estatals sobre tinença d'armes i drogues, tal i com es va fer ja amb la multireincidència per acabar amb la impunitat dels que cometien petits robatoris.
2: Gràcies, Ricard. Canviem de qüestió. El govern mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana a l'àmbit de Collserola i els seus voltants, almenys fins després de l'estiu. Així ho han assegurat el Departament d'Agricultura després de la reunió entre el conseller Òscar Ordeig i les localitats afectades. Els municipis coincideixen en que no es pot abaixar la guàrdia, però creuen que hi ha marge per flexibilitzar determinades zones. Ho explica el tinent d'alcalde de Sant Cugat, Carles Brugueroles.
8: I que, per tant, doncs, poguéssim oferir alternatives d'ús de l'espai natural, controlades, segures, amb horaris restringits, el que calgui, però de fer compatibles les dues coses.
2: Des de la Conselleria d'Agricultura refermen que la prioritat és contenir el virus i no valoraran cap canvi en els propers mesos. La submarinista de 24 anys, desapareguda aquest dimecres al Cap de Creus, ha estat trobada amb vida després de 8:15 del vespre a 2 milles nàutiques del punt on havia estat vista per última vegada. L'ha localitzat el creuer Seaborn Venture, que ha alertat els serveis d'emergències. Salvament Marítim ha enviat 2 naus i un helicòpter que han rescatat la jove en bon estat aparent abans de traslladar-la a l'Hospital Josep Trueta per revisió. En el dispositiu hi han participat també bombers i Guàrdia Civil després de més de 7 hores de recerca. Més coses, l'empresa de producció de vidre francesa Saint-Gobain tancarà la planta que té al Vendrell i la traslladarà a les instal·lacions de la mateixa companyia a l'Arbós, també al Baix Penedès. Segons la companyia, el canvi respon a la necessitat d'ajustar-se al model elèctric del sector de l'automoció.
6: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Les 7:27, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
9: Bon dia. El Joventut perd al Roig Arena contra València Bàsquet.

0: 118-117 després d'una pròrroga al primer partit de la seva sèrie de semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB. A les 8 de la tarda, el Palau Blaugrana, Barça i la Laguna Tenerife jugaran el segon match de la seva semifinal. El Futbol Club Barcelona presenta formalment davant la UEFA la candidatura i el dossier complet per optar a l'organització de la final de la Lliga de Campions del 2029 al nou Camp Nou. Club Natació Sant Andreu i Club Natació Mataró es queden fora de la final de la Lliga de Campions femenina de waterpolo després de perdre contra Ferencvaros i Olympiacos respectivament. A les 7 de la tarda, a Malta, el Club Natació Atlètic Barceloneta jugarà la seva semifinal de la Lliga de Campions de waterpolo masculí contra el Ferencvaros.
1: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
7: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
8: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering. La mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
2: Onda Cero Catalunya.
9: Y media de la mañana, a las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias, vamos a escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
10: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
11: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: La selección de las 48 que inician el camino que va a tocar el cielo en la ciudad de los rascacielos, en Nueva York, que tiene otro templo, el Madison Square Garden, donde los Knicks han ganado a San Antonio con Taylor Swift a pie de pista. Puesta de largo del Mundial con un México-Sudáfrica, después a las 4 de la madrugada en España para los muy cafeteros un República Checa-Corea del Sur. En el libro de visitas de la inauguración están registrados los nombres de Shakira, de Maná y de Alejandro Fernández, que va a cantar el himno mexicano. Alanis Morissette lo va a hacer con el de Canadá. Un Mundial con Estados Unidos, con Irán, con Uzbekistán, con Curazao, con Messi, con Cristiano, con Ancelotti y con 26 años de diferencia entre el jugador más veterano, el portero escocés Gordón, a sus 43, y el más joven, que es un mexicano que se llama Mora y que tiene 17. Y con una España se apunta en estado de gracia, que disfruta mientras espera el debut del lunes en Atlanta, en un estadio con aire acondicionado, de los lujos en un instituto a orillas del río Tennessee. Baylor School a $76,000 por estudiante y por curso, eso sí, en pensión completa. Y no habrá visita a Canarias, la final por el ascenso a Primera División se va a quedar en Andalucía, porque el Málaga, que eliminó la Unión Deportiva de Las Palmas, se enfrentará a la Almería el domingo, partido en la Rosaleda.
1: En 6 minutos, las 8 de la mañana, una hora menos en Canarias.
2: ¿Te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
3: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
4: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
5: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
8: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: Comencem a Cambrils, a la Torre del Port, amb l'exposició Redibuixem la història, dones que fan canviar el món, realitzada per l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. La mostra recull il·lustracions de 20 dones referents per reivindicar la presència femenina al llarg de la història en diferents disciplines humanistes, com ara l'art, l'escriptura, la fotografia i l'arquitectura. Camins Kilòmetre Zero organitza els divendres, dissabtes i diumenges al TAS Vida Xató, l'essència del territori, una activitat entre vinyes, patrimoni i paisatge mediterrani. Una experiència que comença amb l'explicació de la vinya que rodeja el castell per entendre de prop el territori, el clima i el caràcter de la plana de secà de l'Alt Camp, on el paisatge mediterrani, la història i el vi dialoguen des de fa segles. Després, la visita continua cap al castell de Vila-rodona, ressenyat per primera vegada al segle XII, construït per protegir l'arribada dels monjos cistercencs al monestir de Santa Creus i emmarcat dins dels castells de la marca hispànica, avui està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. I seguidament s'ofereix un tast íntim i exclusiu entre els murs del castell per gaudir d'una selecció de vins elaborats segons els criteris dels vins de Xató. I al Museu de Reus, en el marc de la programació de l'any Gaudí, té lloc l'exposició I si Gaudí hagués tingut intel·ligència artificial? Oficis que canvien, creativitats que resisteixen. Una proposta vinculada al centenari de la mort de l'arquitecte reusenc que convida a reflexionar sobre com la tecnologia transforma la manera de treballar i de crear.
3: Apunta-t'ho a l'agenda.
10: Estàs en la cola del súper. Tienes 7 persones delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
11: Claro, visto así.
10: Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
12: Bon dia. Un motorista de 49 anys ha mort aquest dimecres a la tarda en patir una caiguda al barri de Pardinyers de Lleida. Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a 2:15 de la tarda per un accident al carrer

0: Manel de Montsó, el motorista, segons sembla, havia sortit d'un taller i hauria perdut el control de la moto a l'incorporar-se a la rotonda que hi ha a prop del pavelló Barris Nord. Va impactar contra la mitjana del carrer Manuel de Montsó. A causa d'aquest impacte, el conductor va sortir disparat contra el terra. Així mateix, la motocicleta accidentada va impactar contra un conductor de patinet que circulava en aquell moment pel lloc, causant-li ferides a les cames. Va ser evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La 46a edició de Fira Tàrrega del 10 al 13 de setembre tindrà 57 espectacles programats d'artistes consolidats i talents emergents. Hi participaran 56 companyies nacionals i internacionals, de les quals 33 no havien estat mai a la programació de la Fira, en el que representa un 59% del total, amb l'objectiu de fomentar la renovació del certamen. La directora artística Anna Giribet explica que davant del context mundial hostil i amb notícies poc esperançadores, enguany volen reivindicar el fet de celebrar rememorant l'esperit festiu amb què va néixer la fira. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà amb In Continuo, una obra de gran format que comptarà amb la participació d'una vuitantena d'emigrants a la ciutat. I el calendari de la baixada de falles al Pirineu s'estrenarà aquest divendres amb les de Durro, a l'Alta Ribagorça, però la preparació comença mesos abans amb la seva confecció. Els fallaires van al bosc, tallen els troncs, els preparen i els deixen assecar per cremar bé el dia de la festa. A Isil, al Pallars Sobirà, les deixen a la intempèrie, a sol i serena per encendre-les el dia de la revetlla. Mentrestant, a la plaça del poble, ja planta la falla major que donarà el tret de sortida a la baixada de falles quan s'hi posi foc. A Lins, al Sobirà, hem preparat també pel públic en general que les vulgui baixar. Del 12 de juny al 26 de juliol, una quinzena de pobles celebraran aquesta festa mil·lenària. I el govern ha iniciat aquest dimecres el procés de consulta pública prèvia a la creació del futur Parc Natural del Montsec. Es tracta d'un primer tràmit obligatori que ha de permetre recollir les opinions de la ciutadania i obtenir informació sobre l'oportunitat de declarar Parc Natural el Sistema Natural del Montsec, identificar quines zones ha d'incloure i quins usos i activitats s'hi podran fer, així com detectar les problemàtiques que poden sorgir, entre altres aspectes. Les 8 del matí, continua l'actualitat, tant de 0 en 20 minuts. Ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
1: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
2: Alcina, ¿me das la hora?
3: Sí, son las 8 en punto de la mañana, 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Mor un motorista de 49 anys en un accident al barri de Pardinyes de Lleida. El conductor d'un patinet també va patir ferides a les cames a l'impactar-li la moto. Avui és dijous, és 11 de juny de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 13 graus de temperatura. La resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 11 graus a Cervera, 12 a Tàrrega i a Balaguer, 13 graus a les Borges Blanques i a Mollerussa. Al Pirineu, 7 graus, al Pont de Suert, 8 a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera aquest dijous al matí ens l'avança Juan Carlos Piña. Bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Avui a la província de Lleida, temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen al Pirineu i es mantenen sense canvis a la resta del territori. Podem arribar a màximes de 31 graus a Lleida, 30 a Balaguer, 29 a Tàrrega i la Seu d'Urgell, 20 a Vielha e Mijaran. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a la component sud amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos, pel que fa a la situació del trànsit. Hores d'ara normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana. Segons informa el Servei Català del Trànsit, com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Són les 2 de la mañana. Llevas un buen rato con el móvil, buscando algo que de verdad te atrape. Porque si todavía no te has dormido, es porque tu curiosidad sigue despierta. Buscas una voz que te acompañe. Un lugar donde la historia, la ciencia y el misterio se encuentran para quienes prefieren.

0: Iñes. Segons sembla, el motorista havia sortit d'un taller i hauria perdut el control de la moto al incorporar-se a la rotonda a prop del Barris Nord i impactar contra la mitjana del carrer Manuel de Montsua. A causa de l'impacte, el conductor va sortir disparat i va caure al terra. Així mateix, la motocicleta accidentada va impactar contra un conductor de patinet que circulava en aquell moment pel lloc, causant-li lesions a les cames. Va ser evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I la 46a edició de Fira Tàrrega, que celebrarà del 10 al 13 de setembre, tindrà aquest any 57 espectacles programats d'artistes consolidats i talents emergents. Hi participaran 56 companyies nacionals i internacionals, de les quals 33 no havien estat mai a la programació de la Fira, el que representa un 59% del total, amb l'objectiu de fomentar la renovació del certamen, segons ha explicat la directora artística Anna Giribet.
1: Sempre hi ha artistes que arriben o companyies que per primera vegada s'interessen per les arts de carrer. El nostre objectiu és detectar noves veus i fer un equilibri entre artistes que ja tenen trajectòria i artistes que surten com a emergents. Per tant, com a mercat hem de poder oferir doncs, aquestes dues vessants. No? Però sí, sempre n'hi ha endavant, sempre hi ha camp per córrer, sempre hi ha artistes i veus per descobrir.
0: Anna Giribet també ha explicat que davant del context mundial hostil i amb notícies poques esperançadores, enguany volen reivindicar el fet de celebrar, rememorant l'esperit festiu amb què va néixer Fira Tàrrega.
1: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la Fira, l'esperit que va néixer la Fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar. I hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu hi hauria de tenir cabuda. Per tant, del 10 al 13 de setembre sortirem a celebrar.
0: La companyia catalana Kamchatka inaugurarà amb Incontinuo, una obra de gran format que comptarà amb la participació d'una vuitantena de migrants de la ciutat. El pressupost de la Fira d'aquest any és d'1,2 milions d'euros, prové majoritàriament del govern i l'Ajuntament de Tàrrega. L'objectiu de l'organització és buscar l'equilibri de l'origen dels fons econòmics amb mecenes i patrocinadors. El calendari de la baixada de falles al Pirineu s'estrenarà demà divendres amb les de Durro a l'Alta Ribagorça, però la preparació comença mesos abans amb la seva confecció. Els fallaires van al bosc, tallen els troncs, els preparen i els deixen assecar per cremar bé el dia de la festa, ho explica Mireia Mandicom de l'Associació de Fallaires d'Isil.
2: Cap al maig, més o menys, tampoc diem la data exacta que tallem les falles, anem al bosc, tallem pins, les pelem, les esclem i ja aquell mateix dia les pugem aquí perquè es comencin a secar, uns 2 mesos abans, més o menys.
0: Mentrestant, a la plaça del poble ja es planta la falla major que donarà el tret de sortida a la baixada de falles quan s'hi posi foc. A l'Ins, al Pallars Sobirà, en preparen també pel públic en general perquè les pugui baixar. Vicenç Lladós, de l'Associació Fallaire de l'Ins, explica l'ambient festiu que s'ha respirat durant l'acte.
3: La gent que ve a l'Ins aquell dia es troba un dia molt especial, com la gent que va a la Patum, com la gent que va a Santa Tecla, com la gent que baixa a la Plec del Cargol. Vull dir, es respira un aire festiu totalment diferent de qualsevol altre acte, no? Es troba una jornada de falles, veuen en vivo i en directo com la gent fan les falles, no? Veuen com la gent marxen, tot l'esforç que fan al pujar, i després l'espectacle del foc. Veuen molt foc, que és la raó de tot plegat.
0: Des de demà divendres, 12 de juny i fins al 26 de juliol, una quinzena de pobles celebraran aquesta festa mil·lenària. I el govern ha iniciat aquest dimecres el procés de consulta pública prèvia a la creació del futur Parc Natural del Montsec. Es tracta d'un primer tràmit obligatori que ha de permetre recollir les opinions de la ciutadania i obtenir informació sobre l'oportunitat de declarar Parc Natural el Sistema Natural del Montsec, identificar quines zones ha d'incloure i quins usos i activitats s'hi podran fer, així com detectar les problemàtiques que poden sorgir entre altres aspectes. Les aportacions es poden fer a través del portal de participació de la Generalitat i la consulta també es complementarà amb reunions informatives alternatives. Una consulta que s'allargarà 2 mesos i finalitzarà l'11 d'agost. L'Ajuntament de Lleida està treballant en els plecs del nou contracte del Servei d'Ajuda a Domicili amb l'objectiu d'actualitzar i millorar les condicions de l'actual servei. El tinent alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, n'ha donat compte a la Comissió Informativa d'Acció i Innovació Social d'aquest dimecres, destacant que es tracta d'un recurs essencial per garantir l'atenció a les persones amb dependència, vulnerabilitat o manca d'autonomia al municipi. El nou contracte del Servei d'Ajuda a Domicili es tramitarà mitjançant procediment obert, serà per 2 anys,

0: amb la possibilitat de pròrroga fins a 3 anys addicionals. Aquesta nova licitació substituirà l'actual contracte que finalitza el 4 d'octubre d'enguany. Una de les principals característiques del futur contracte és l'increment tant del nombre d'hores de servei com del preu, amb una previsió de creixement anual durant el seu període d'execució.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: A les portades de la premsa local d'aquest dijous, titular al diari La Mañana, mor un motorista a la rotonda del Barris Nord. En la imatge de portada, per Gaudí, el papa tanca la visita a Catalunya amb un acte a la Sagrada Família. Al diari Segre, alliberades 8 dones que eren explotades sexualment a Lleida en el marc de l'operació Apocalipsi. La Policia Nacional va detenir al març 6 persones arran d'una denúncia anònima que va alertar de la situació de les víctimes. En les imatges de portada, macrobatuda policial a l'eix comercial de Lleida i la Torre de Jesús, l'obra de l'arquitecte de Déu, ja s'il·lumina. 8:45 del matí, continua la informació i l'actualitat a Onda Cero amb Carlos Alsina i tot l'equip de Más de Uno. Tornem a la una del migdia amb la ciutat. Fins llavors, que acabo de passar un bon matí.
2: 8:30, 7:30 de la mañana en Canàries.

0: Baterías Callahan es tecnología, diseño y confort al mejor precio.
1: Pues hasta aquí habéis llegado por hoy, porque ahora el programa continúa. Ahora a partir de las 10 el programa, bueno, mejora una barbaridad. O sea, es, lo comenta la gente. El segundo tramo, oye, no digo yo que el primero sea mejorable, pero... Bueno, adiós, que os vais. Adiós, Nacho Carrero.
2: Adiós,
1: tengas un buen día. Adiós, Ainhoa Martínez.
0: Chao.
1: Gusto recibirte como siempre. Adiós, Tony Bolaño, que te mejores.
3: Gracias, hasta luego.
1: Adiós, Marta, hasta el próximo
4: adiós,
1: día.
4: Adiós, Carlos, ¿cómo era? Brújula
1: moral.
4: Brújula moral.
1: Pero eso te genera una responsabilidad inasumible.
4: El mundo necesita una. El mundo está necesitando.
2: Moral, baja la audiencia. Eso, moral.
1: Brújula moral. Una cosa es que prediques y otra cosa es que.
4: Lo dejamos en la brújula.
1: Quieras convertir entonces. En. Adiós, Urquizu, que te, ya te despedí antes. Adiós, Amón.
3: Brújula rural, mejor.
1: 5 minutos y contamos las noticias.
5: Onda Cero Lleida.
6: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
7: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
8: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
9: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa, és la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973 26 77 00 o a solglas.es.
10: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
11: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
13: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
14: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
12: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
15: Si tirar un papel a la papelera se convierte en la canasta de tu vida, si pegas patadas de rabona a las latas de refresco,
16: ¡gol! ¡Gol!
15: Si en la clase de spinning te crees el rey de la montaña, este es tu programa. Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal. Actualidad deportiva, entrevistas, debates y el mejor análisis. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. ¿Y para los que hacemos vuelta rápida? Puedes pasarte todo el día entre papeleo, llamadas y reuniones urgentes, entre el tráfico, cafés y gente con prisa. Y es que a veces lo que necesitan nuestros días son noches. Un tiempo extra que no te pide nada, pero te lo da todo. Deporte, conversación y un rato para ti. Porque la prórroga del día empieza aquí, en Radio Estadio Noche. Tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis con Rocío Martínez y Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
17: Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda, todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero,

0: viatjar a les Canàries. Tot això en una jornada d'ahir, marcada també, recordem, pel crim que va tenir lloc al matí al carrer Balmes de Barcelona. El tinent de seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, ha demanat de nou endurir les lleis per acabar amb les bandes criminals.
1: Per veure de quin tipus de manera reforcem les presències policials per fer front a aquest tipus d'actes i, sobretot, també que no haguem d'arrossegar els peus per anar a fer modificacions legislatives que a vegades passen més temps del que haurien de passar.
0: Diu que s'han de modificar les lleis estatals sobre tinença d'armes i drogues, tal com es va fer amb la multireincidència per acabar amb la impunitat dels que cometien petits robatoris. Sàpiguen també que els equips d'emergència busquen des de dimarts a la nit un menor de 16 anys que s'ha perdut amb una moto d'aigua durant una excursió guiada a Roses, a l'Alt Empordà. El jove no va arribar al punt de trobada de Santa Margarida i es va activar un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos, Guàrdia Civil i policia local. L'últim punt on se'l va veure és la zona del Castell de la Trinitat.
2: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en dos minuts.
3: Síguenos por internet en ondacero.es.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
5: Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, bandeja de 800 gramos de jamoncitos de pollo Origen España a 3,19 euros. En tienda, web y app.
8: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
7: Precios válidos en Península y Baleares.
9: Da igual dónde estés.
10: Da igual cómo lo vivas.
11: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
12: En la misma jugada.
13: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
14: Cuando todo eso llega.
13: Entonces sí. Entonces somos una.
15: Somos uno.
16: Somos un
17: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
18: ¿Y si no hubiera contratado mi seguro fijándome solo en ahorrar un poco? ¿Me habría ahorrado las 3 horas que llevo esperando a una grúa en mitad de la autopista? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mafre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar tiempo, quieres Mafre. Vamos donde vas. Mafre.
19: ¿Aún sin vacaciones? Mediterráneo, Caribe, los destinos que imagines con el mar como escenario. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 300 euros de descuento. Y con tu tarjeta El Corte Inglés lo puedes financiar hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses, hasta el 30 de junio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés.
2: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
20: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
21: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
22: I per tot el que viurem.
21: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
23: ¿Sabías que tu vivienda pierde hasta el 30% de su energía por unas ventanas en mal estado? Cambiarlas no es un gasto, es la mejora más inteligente que puedes hacer. En Solglass te asesoramos. Considera 2-973-267700 o en solglass.es.
24: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
25: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
26: Viernes, 10 de la mañana. WhatsApp de tu jefe.
27: Hola,
10: Nos vemos luego un momentito a las 3.

0: 93-317-00 o en solglass.es.
1: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Naiox.
2: Un día decides adoptar un perro y terminas comprando juguetes que nunca usa, pidiéndole permiso antes de sentarte en tu propio sofá, o con más fotos suyas que de tu familia. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, donde hablamos de mascotas y de sus humanos. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: L'organització Hipàtia Mars, formada exclusivament per dones científiques, va completar la seva segona missió.
5: Després de dues setmanes al desert de Utah, l'equip va tornar amb una carpeta sota el braç plena de conclusions i observacions d'una missió que simulava les condicions i la vida al planeta vermell.
4: Per això saludem a l'enginyera i membre d'Hipàtia 3, Anna Sabater. Anna, què tal? Molt bona tarda.
6: Bona tarda, gràcies per tenir-me aquí.
4: Per què creieu que és tan important que cada cop es vagin produint noves missions d'Hipàtia per donar conèixer més tant el paper que feu vosaltres com també el que poden fer doncs, totes aquestes nenes que dins seu sentin aquesta vocació.
6: És una manera d'agafar un rol actiu tant en part de recerca com a la part de divulgació, de posar el focus al talent femení perquè n'hi ha molt. Vas a una sala i tu preguntes, imagina't un astronauta, s'imaginaran segurament un senyor de certa edat i de cert color. Llavors, aquests nens més petits que ara veuen que nosaltres fem aquest tipus de missió d'astronautes anàlogues, això ja els hi canvia, tant als nens com a les nenes.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
7: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
9: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: S'acaba la tonteria, avui traurà l'artilleria.
8: A Lleida, a terra, banda neon.
9: El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
8: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
9: Les imatges de l'exposició conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
8: I Tarragona impulsa el talent emergent.
9: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.
11: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.

0: dia, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
1: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
2: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
3: I per tot el que viurem.
2: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
4: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
5: El Barça necesita un 9 goleador.
6: Ahora mismo el Barcelona no sabe por dónde tirar, si continuar con Ferran Torres, asegurarle una renovación que todavía no ha hecho, si renovarle un año a Lewandowski, que tendrá 38 años y no puede ser el delantero centro titular, si acometer un fichaje de un delantero centro referencia, que es lo más normal, pero que es caro en el mercado. Está Julián Álvarez, que es el preferido por todos.
7: Salvo Rafinha y Lamine Yamal, tanto Rashford como Ferran y Lewandowski no están en los registros a los que nos estaban acostumbrando, y eso demuestra que el Barcelona necesita gol. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas opciones, pero la primera que hay que dilucidar es si el Barça va a estar en la 1-1.
8: Yo creo que el Barça necesita un 9. Yo creo que debe ser una prioridad del club. 9 goleador, una primera espada europeo.
4: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna, que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
4: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
10: Estats Units avui compensa.
9: Estats Units.
10: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
9: Ah, mira.
10: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
9: No és molt dels Estats Units, no?
10: No és dels Estats Units.
9: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
11: Todos nos hemos inventado la vida de extraños por la calle. Como la de ese chico del ramo de rosas que acaba de perder el bus y que ahora nunca llegará al aeropuerto, ni podrá declararse a su amor de la infancia antes de que ella tome el vuelo 374 destino Cabo de la Desolación. Si te montas películas allá donde vas, escucha Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Todos los miércoles a partir de la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: abans que s'acabin. Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Naiox.
1: Segueix a Onda Cero Lleida Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran. Amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
2: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
3: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
4: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
5: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
6: ¿Sabes ese momento de madrugada en el que no puedes parar de hacerte preguntas? Mientras te destapas, das la vuelta a la almohada, te vuelves a tapar, te echas del otro lado y... no, que no hay manera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todas las preguntas surgen cuando intentamos dormir? Nosotros sí. Y en De Cero al Infinito encontrarás las respuestas. Un programa sobre ciencia, investigación, historia, 2 horas de entrevistas y curiosidades para gente que se pregunta lo que todos queremos saber. De Cero al Infinito, con Paco de León. Los viernes a las 4 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Tu radio.
7: Rodri está esperando con una caja de bombones a la chica con la que ha quedado esta tarde. ¿Sí? Ella le había dado una cita, pero es su nutricionista. A ver quién le quita ahora la ilusión al chaval. Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
1: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
8: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
9: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquella esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dijous, 11 de juny, i a la ciutat volem parlar amb els socorristes, i és que encara no ha començat la temporada de bany i ja critiquen la manca de recursos per poder fer la seva feina en condicions, sense oblidar-nos que ja hem hagut de lamentar alguns ofegaments en el que portem d'any. De seguida en parlarem, abans però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí a l'estudi al meu costat Robert Calvo, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Gerard Sant, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Què, de ressaca?
3: De ressaca papal.
4: Home, sí.
1: Ressaca papal.
2: Però de moltes... Sí, sí. No és papal, eh? Una mica de Catalunya, Barcelona... De fer país. Sí.
1: Barcelona, bueno, i Catalunya, però Barcelona ha quedat...
2: Oh. Bueno, bueno. Des de l'Ola. Dels Jocs Olímpics, que no fèiem una cosa tan espectacular, eh?
1: Bueno, aquest sentiment dels Jocs Olímpics jo crec que és el que es va repetir ahir, no? Una mica...
2: El sentiment és de quan... Normalment, però quan volem...
1: Fem les coses ben fetes.
2: Perdó per l'expressió. Ens la traiem i diem, oh, aquí estem nosaltres.
1: Sí, és que és així. És que està molt ben expressat. Va ser... Jo no el vaig veure en directe, eh? L'he vist aquest matí.
2: Sí, jo també i... vaig un fragment, sí.
1: Pell de gallina, vull dir.
2: Espectacular. Si vostè no ha vist el que va passar ahir a la nit a Barcelona... Se'n va a internet o busca, que a YouTube això es pot trobar, a 3CAT, on vostè vulgui, i ho troba.
1: Jo no sé qui ho va idear, però...
4: Està molt cuidat.
2: El mateix, segurament el mateix geni, que d'aquí un segle serà recordat i dirà, mira allò que va fer aquell tio amb uns drons i tal.
1: Sí. Però no estarem aquí per... I diran, drons? Què són drons?
2: Potser d'aquí un...
1: Lo dels drons és espectacular, eh?
4: Com... I quan a mi el moment que Gaudí es gira per mirar la Sagrada Família és el que em va emocionar.
3: Ara els japonesos deuen estar pensant, ara els hi arriba això? Ara...
2: Pobres!
3: Això dels drons? Mare meva!
4: Pel que m'han dit, estan darrere de tot aquest acte també. Hi ha una mica de japonesos ficats darrere.
1: És que els japonesos, a més, són amants de la Sagrada Família de Barcelona en general, amb la qual cosa.
3: Sí, sí, sí.
1: Que no ens traurem el turisme a sobre.
4: Això, no, home,
3: això està claríssim.
1: Encara més. I que maca ha quedat la Sagrada Família.
4: Molt.
2: Hi ha algun diari que ja porta en la seva portada digital que això que acabem de veure impulsarà el turisme asiàtic a Barcelona. I dic, bueno,
3: més? Encara més.
2: Potser no cal impulsar-lo, no?
1: Si és que al final hi haurà més aquí que allà.
3: Sí.
1: Però
3: sí.
1: Bueno, benvinguts a tots aquí a Barcelona. Va, comencem. Ja no expliquem res més. Ja no fem aquestes càpsules del Papa. Hem après molt aquests
2: pena,
1: dies.
2: Amb el que m'agradaven.
3: Sí,
1: busquem un altre personatge. Cada setmana fas capsuletes un personatge.
3: Podríem fer la setmana de... Llavors fer capsuletes.
2: Però alerta, ojo. Alerta de m'encarregar-me això a mi.
1: No, bueno, perquè el personatge el triaré jo.
2: No pot ser estrellit. Ja gasta totes les setmanes, no?
1: Totes no.
2: Vaja.
4: Per fer-li justícia se li hauríem de començar per Gaudí.
2: Pobret,
4: que ha vingut el Papa i li han fet molt al Papa, però al final el Papa venia pel
1: doncs
4: centenari de la mort.
1: Doncs ens apuntem per la temporada que ve, això, eh?
2: Vinga,
1: ara estem de broma, però el Robert m'està mirant una cara de...
3: Està bastant xulo.
1: Això ho hem de parlar.
2: No, ho hem de parlar perquè llavors discutirem cada dia, perquè jo proposaré un, ell dirà un altre,
1: no,
2: i ara
1: no
2: tu,
1: discussió.
2: Jiji, ara jo, jaja.
1: Carinyo, no hi ha discussió, decideixo jo.
2: Molt bé.
1: Ja està.
2: Pim, jo llegiré el que dicti la directora d'aquest programa.
1: O l'audiència.
2: Ah, mira, molt bé.
1: Que l'audiència digui.
3: L'audiència.
1: Volem saber més sobre...
2: Alerta, hem deixat la democràcia en mans de tothom.
1: Bueno, saps que després hi ha uns filtres que...
2: Clar, vull dir, la democràcia està molt bé, fins que deixa d'estar bé.
1: Si tots demanen estrellita Castro cada setmana...
2: Perquè la secció de la paraula de cançó, llavors al final la gent proposa unes coses que no existeixen. Omnicanalitat.
3: Omnicanalitat. Sí, la gent que va a buscar...
2: Fa molt que no l'escoltem. L'àudio encara, de l'omnicanalitat?
4: Crec que sí, que l'hauria de tenir.
2: Hem de guardar algun dia.
3: Per la posteritat.
4: L'hauria de tenir.
3: Oi tant.
1: Vinga, va, tornem a la normalitat, entre cometes. Quina és la cançó que ens portes avui?
3: Sí, tornem a la normalitat a mitges, perquè la cançó o la música del dia d'avui encara té a veure amb el que va passar ahir a la Sagrada Família.
2: A més, tenim una quantitat de músics brillantíssims que els dius, fes-me una sinfonia per aquest moment del teu quadre.
1: I l'orquestra que tocava a dalt a la Creu?
4: Molt
1: entenc
4: èpic.
1: Que era la Creu, no? Dintre
4: sí,
1: de, la,
4: sí,
1: de la Creu.
3: Sí, sí,
4: sí. Molt
3: èpic,
4: molt èpic. Temple.
1: I ells mateixos pensar que estan allà. Bueno,
2: pell
1: de gallina.
2: Aquell,
1: ai, els nens.
2: Aquella espelma que portaven. Bueno,
1: tot.
3: És que els cors són tan increïbles, molt. I a part amb l'acompanyament musical d'una orquestra. Expliquem a l'audiència que estem escoltant un fragment de l'acte de benedicció del Papa.

Palleu 14 a la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona, en el que més de 600 cantaires i també músics, una orquestra, van acompanyar el pontífex en la seva visita al temple barceloní. El Papa Lleu 14 va concloure amb aquest

0: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va fer el breu acte de benedicció de la Torre de Jesús. Breu, però molt sentit i especial. I és que la Sagrada Família ja la tenim acabada i també beneïda pel Sant Pare.
1: No, acabada.
2: Encara falten, no?
1: Falten quatre detalls, no?
0: Quatre rematxes.
1: Sí, però jo reitero el que he dit en alguna ocasió, que un amic meu britànic em va dir: la gràcia és que no l'acabeu.
2: Jo ho he dit sempre. Deixar una pedreta.
1: Una pedreta per posar.
2: Petita per posar.
0: Una fitxeta del Lego,
2: sempre,
0: eh? Una...
2: Sí, la basílica inacabada.
3: I fins i tot una grua, perquè forma part ja de l'Skyline de Barcelona, la grua.
2: Jo veia, dic que no hauran deixat grues avui, les han entès. Sí, sí.
3: És que formen part ja de la Sagrada Família, les grues.
0: Que les han deixat simbòlicament.
2: Però ja, és que si et diuen, ja està acabada, cola, vull dir.
3: Ahir va estar la del patronat a Mas de Uno, la vicepresidenta del patronat a Mas de Uno, va explicar que faltava un parell de coses. Eren façanes, sobretot. No sé si la de la Glòria o alguna cosa que havien de retocar.
0: Sí,
3: i després
0: moral,
3: també tot el tema que estan en converses amb l'Ajuntament de la illa de cases que hi ha per allà, que en principi s'han d'anar fora per fer tota la plaça de la Sagrada Família.
2: Jo això sí que m'ho faria. Jo.
0: No.
2: Perquè ja està bé així.
3: Ja.
2: Bueno, però això és una qüestió
3: personal,
2: que no...
3: És que no hi ha res tan
0: clar. Ni potser ni tallem, diríem.
2: Totalment.
1: Però els xinesos que vindran gràcies a aquest espectacle els hem de posar en algun lloc. Alguna plaça hi ha d'haver per ells. Sí, senyora, senyor xinès, que ens està escoltant des de...
2: A veure,
1: no sé,
2: què vol dir?
1: Quina població xinesa ens podem inventar, no?
3: Hi ha molts hotels i coses perquè se'n vagin, no?
1: Vingui a Barcelona.
2: Poden agafar el metro, vull dir... Clar, ja, no. Que et deixa davant el metro.
1: Sí, però llavors allà, si han de venir a xinesos gràcies a això, algun lloc els hem de posar. Llavors has de fer... Saps com el tablero, el quin és quin?
3: L'eixample
1: ha de ser com el tablero quin és quin.
2: No, estic d'acord. No.
1: És una broma, estic
2: d'acord. Ja ho sé, perquè tu t'encat de l'eixample més.
1: Ui, sí.
2: Sé que una part. Va. Perdona, Robert.
3: Que sobra amb els celestials així de fons.
2: Què preguntes avui a l'audiència?
1: Quina és la part de Barcelona que més li agrada?
2: Doncs mira, no sé si és una pregunta que hem fet mai.
1: Bueno, doncs crec potser no. Ens diuen una part de Barcelona que ve a ser representada d'aquí uns minuts aquí a l'estudi. Espero que estigui arribant. Avui pararem aquí. Sí.
0: Resem tot.
1: Resem. Perquè escoltarem d'aquí uns minuts els socorristes de les platges de Catalunya perquè ens expliquin en quina situació es troben ara mateix i quins són els principals problemes que tenen a l'hora de fer la seva feina. I ja que hem parlat parlem de socorristes, doncs he pensat en això, els socorristes de la playa.
2: Una persona de la redacció, quan sabia que entrevistàvem els socorristes, m'ha dit: home, doncs mira, li podríeu posar la cançó
3: de la
2: tu creus que el Robert no la posarà en algun moment del programa? I tant que sí.
1: Ara mateix hi ha algú fent memòria i pensant en aquell punt de socors tan estupendo que té el seu poble, amb aquell desfibrilador, aquella farmaciola, també equipada. Que no, que vostè pensant en la Pamela Anderson, clar, que ens coneixem, senyor. Jo l'estic veient a ella,
2: Michael,
1: la Pamela
2: Buchanan.
1: Anderson.
2: No ni Buchanan.
0: Mig Buchanan.
1: Sí, i ella, la Pamela Anderson, que anaven a càmera lenta, no? Sí. D'allò. Que de la Pamela Anderson primer arribaven els flotadors de salvament i després ella.
2: Era tant.
1: Sí, sí. També ara hi ha el mateix, alguna senyora i algun senyor pensant en David Hasselhoff.
2: Ah, tant, que estava estupendo.
1: Aquell David Hasselhoff del seu millor moment, del seu punt àlgid, que deia allò de... No se preocupe por nada porque...
4: Somos los vigilantes de la playa.
1: Claro. Deia que recordem la Pamela i en David del seu moment àlgid perquè jo no sé què ha passat després que s'han intercanviat els rols. Ara ella és una persona molt normaleta.
2: Totalment.
1: S'ha tret tota la recauxutamenta. S'ha tret tota la recauxutamenta. I ara s'ho ha posat ell.
2: Ah, sí? No l'he
1: vist. Busca a Google. David Hasselhoff, ahora.
3: Ahora.
1: No, és que és impressionant, és irreconeixible. És com, saps com les muñeques xotxones aquelles de la tòmbola? Tot llavi, tot pòmul, tot pita tregamenta, tot...
2: Ui, sí.
1: Us gaveus,
0: I un home que ha passat, crec, per addiccions bèsties.
1: Sí, però... Sí, segurament, eh?
0: Però... Jo he vist alguna imatge que dic, ostres, mig bucant, què t'ha passat?
1: No, és que quan el vegis no t'ho creus, tu. Jo ho he fet aquest matí, ho he buscat i dic, David Hasselhoff, com deu estar ara? Mare de Déu, senyor!
0: Ostres,
1: bé.
0: Dona meva.
1: Escolta'm, que cadascú faci el que vulgui i es posi el botox i la silicona.
2: Sí, no és el tema que tractem avui.
1: No, el tema d'avui, no ens desviem, és escoltar les històries relacionades amb el moment del bany.
5: Este niño se ahoga, este niño se va a ahogar. Uy, ¿dónde está aquel niño? Y me dice, pues tu hijo. ¿Hijo? Y yo me quedo mirando yo. ¡Chiquito! ¡Ven, que te vas a ahogar! ¡Chiquito! Uy, Dios mío, este no pisa más la playa.
1: Fora bromes, que el mar és molt traicionero, eh? Saps? Però hi ha
2: moltes... Pues s'haurà ahogat.
1: Sí, pues s'haurà ahogat. Per tant, avui històries

0: del mar, amb el bany com a protagonista, amb notes de veu de WhatsApp al 676-760908. Va llogar vostè un plàtan d'aquells inflable entre tots els cosins i encara està a alta mar, a hores d'ara? La patrulla de la Guàrdia Civil encara no ha arribat? Perquè crec que les aigües internacionals són de la Guàrdia Civil, no?
1: Sí,
0: no? O de l'autoritat portuària?
1: Jo crec que...
0: Si et quedes en aigües internacionals, qui et rescata?
1: Ningú, allà et quedes.
2: Ui, molta sort.
0: Bé, doncs, avui Històries del Mar, s'ha quedat vostè en un illot a viure. He recordat aquell programa que feien els tricicles, que es deia, com es deia allò?
3: Xof, no?
0: Xof.
1: Era divertit, aquell.
3: Era molt divertit.
0: Doncs si està enmig d'una illa deserta, clar, no ens pot trucar. Wilson es deia aquell del...
3: Anyals de fum.
2: El Tom Hanks, no?
0: El Tom Hanks. 676...
1: Ah, no, la pilota.
0: Wilson! 676-760908. Històries del bany al mar, amb notes de veu de WhatsApp, les escoltarem d'aquí un moment al programa.
1: Quina plorera amb el Wilson.
0: Bé, Lluís Soler i Roca, amb una cara que li puc deduir, li puc entendre.
1: Val. Escolta, va, històries, Montse, tu tens alguna història?
2: Mireu, ara així que heu dit de la platja, jo el cop que vaig necessitar ajuda a la platja va ser un cop que em va donar un cop de calor i em vaig desmaiar. No, jo estava fora, per sort estava fora, i la cosa és que estàvem, jo era nena de casa d'estiu, i estàvem fora amb els amics i tal, i amb els monitors, i vaig passar molta estona sota el sol, sense mullar-me, sense menjar, sense beure aigua, sense res.
0: Molt important això que diu ella, que alerta la població.
2: Sí, i quan ens van avisar, vinga, anem a dinar, tal, no sé què, jo anant cap a les dutxes per canviar-me i tal, li vaig dir a la monitora, Irene, no veig res. I ella diu, com que no veus res? I jo, no, tinc una taca negra davant, que no veig res. I de cop i volta em vaig agafar ella i li vaig dir, Irene, que me voy.
1: La Irene encara ho
2: recorda. I la Irene cridava a l'altre monitor, si us plau, ajuda.
1: Vinga, va, responem a la pregunta del dia, perquè més les persones que participin podran emportar-se un regal cultural.
0: Mira, tenim tres... és que m'ofego i tot de l'emoció. Tenim tres entrades... Escolta això.
1: Hauria pogut sonar ahir, perfectament.
0: Perfectament, sí, perquè això és el Teatre del Liceu, aquí davant de la ràdio. Tenim tres entrades dobles, fins i tot en podríem aconseguir quatre, fixa't el que et dic. Estic tirant a la piscina jo i...
1: Sí.
0: Per poder gaudir, quatre entrades per poder gaudir de l'espectacle, ja la pago jo, home.
1: Val.
0: La Torre dels Somnis, és això que sona de fons, i és un espectacle per a totes les edats, però que està pensat sobretot, per acostar la música clàssica, la lírica, als més joves. La Torre dels Somnis. Això serà diumenge, a les 11 del matí. El dia 14 vostè té alguna cosa a fer? No? Doncs enviï una nota de veu explicant històries del bany al mar i pot optar aquestes entrades. La Torre dels Somnis, un espectacle que combina l'òpera amb el circ i amb la poesia. Què millor per un diumenge al matí que gaudir de Puccini i d'una dramatúrgia que narra el darrer desafiament de la realitat contra els impossibles que habiten aquesta torre. I què bonic somiar, perquè els somnis a vegades fan realitat. Vol anar al Liceu vostè de franc, gràcies a Onda Cero Catalunya i gràcies al Liceu? Doncs ens envia una nota de veu i ja ens posem en ordre.
1: Sempre m'ha fet molta gràcia això de franc.
0: M'agradaria anar al Liceu diumenge,
1: sí,
0: si us plau.
1: Sí, sisplau. Sempre ho diem, però és que no ho feu.
0: Per ciència infusa no ho
1: clar,
0: sabem.
1: Clar, nosaltres no podem preguntar a tothom que ens envia notes
0: perquè
1: de veu.
0: Perquè una allau
1: clar,
0: de missatges.
1: Per això. Preferim que vosaltres... Escolta, m'interessen les entrades. I si us les podem donar, nosaltres estarem encantadíssims. Així ningú s'enfada tampoc,
0: perfecte.
1: No m'heu donat... És que no l'has demanat.
0: 676-760908. Vostè envia una nota de veu, explica la història aquella de la platja que va tenir i a més diu, i amb tot això m'agradaria anar al Liceu diumenge.
1: I amb una mica de sort, doncs hi podreu anar.
0: I fins i tot hi pot haver un sobre... No, perquè tinc coses a fer diumenge. Si no, els acompanyaria jo. Que pot ser
2: l'incentiu,
0: no?
1: Aquí no ha acabat el teu programa fantàstic. Ah, a les 8. Ja, ja. Tens 3 horetes per fer el que hagis de fer.
0: Diumenge.
1: I després te'n vas a patir Liceu. Vinga, notes de veu al 676-760908. Mentre que arriben, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
1: Comencem explicant que el Papa Lleó XIV aterratge a Canàries després de 2 dies a Catalunya. El president Salvador Illa s'ha acomiadat del Sant Pare cap a 8:45 del matí a l'aeroport del Prat.
2: Després Illa, en una atenció als mitjans de comunicació, ha celebrat com han anat aquests 2 dies de visita papal, ha defensat que el govern ha fet el que havia de fer i que tota l'actuació institucional ha atès els criteris d'un estat, diu, aconfessional. Illa ha qualificat la visita d'inspiradora i ha agraït la resposta de la ciutadania.
4: Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert. En tots els seus actes i en totes les seves intervencions s'ha mostrat aquest respecte i aquesta sensibilitat que jo avui vull agrair com a president de Catalunya. Em sento orgullós de com el país ha respost i també em sento agraït de la sensibilitat que ell ha mostrat. No?
2: Sobre la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família,

0: I ha afirmat que des de Catalunya es va il·luminar el món i ha reconegut que s'emociona recordant les imatges d'ahir. Amb tot, i ha desitjat èxit al Pontífex en el seu viatge a les Canàries.
1: Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona està a l'espera que el Departament d'Interior els convoqui per analitzar conjuntament els tiroteigs recents a la ciutat i estudiar com es pot reconduir la situació.
0: Una reunió que s'ha precipitat després que ahir un home fos assassinat a trets al carrer Balmes de Barcelona, un cas que es va descartar ràpidament que tingués relació amb la visita del Papa. Albert Batlle, tinent de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema i nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera doncs, això es pot reconduir.
0: Batlle ha lamentat el crim i ha insistit que cal revisar la legislació sobre tinença d'armes perquè molts d'aquests fets estan vinculats al negoci de la droga i de les màfies delinqüencials. Tot i la gravetat del tiroteig, Batlle ha remarcat que la ciutat va continuar funcionant amb normalitat durant els actes de la visita papal i ha defensat que la imatge de Barcelona supera de llarg, diu, episodis puntuals de violència.
1: I desaparegut un menor a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió en moto d'aigua.
0: Sí, els equips d'emergència busquen des de dimarts a la nit un noi de 16 anys que s'ha perdut amb una moto d'aigua durant una excursió guiada a Roses. El jove no va arribar al punt de trobada, Santa Margarida, i es va activar un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos, Guàrdia Civil i la policia local. L'últim punt on se'l va veure és la zona del Castell de la Trinitat, en un sector afectat per vent intens. Salvament marítim ha desplegat helicòpter i diverses embarcacions per intentar localitzar-lo.
1: Doncs tot plegat, ho ampliarem al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: Hola.
5: Hola.
6: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Onda Cero, La Ciutat.

0: sempre al teu costat. Entra a OndaCero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Això és la ciutat.
1: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Míriam.
1: Oficialment comença el Mundial de Futbol.
2: Prepareu-vos perquè aquesta cançó, que és la melodia oficial d'aquest Mundial, que juga, recordem, a tres seus, Canadà, Estats Units i Mèxic, doncs l'escoltareu molt i molt i molt i molt i esperem que...
1: Em quedo amb el guaca-guaca.
2: Bueno, és... Té més...
1: Potser perquè no l'he escoltat encara...
2: Té més mundials a Shakira que a Cristiano Ronaldo, perquè en porta tres ja, no? Sí. A mi el Waka Waka no m'ha acabat de convèncer,
1: La trobada bastant... Bueno, què va significar, no?
2: Sí, però no... No és que sigui un gran
1: fan. Hòstia,
2: és
1: portar-me la contrària. Tu.
2: No, és que no soc,
1: Waka Waka.
2: No soc gens fan de Shakira. De fet, m'agradava molt... No, no vull allargar això perquè no interessa, però... M'agrada molt la Shakira de l'inici, la del primer disc que va treure quan no fotia aquesta veu tan impostada i aquesta forma de cantar. Però després, respecto molt a qui li agradi, però a mi particularment no és precisament sant de la meva devoció. Però al final hem de parlar d'ella perquè hem de parlar d'aquest Mundial que efectivament comença avui amb el partit inaugural que disputaran a partir de les 9 del vespre una de les seleccions anfitriones, la de Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca que ha estat remodelat per aquest esdeveniment. És el Mundial més llarg de la història amb 48 seleccions. Tenim per davant un total de 104 partits.
1: No.
2: Per això no m'agrada aquest sistema, no? Jo crec que quan més seleccions hi han, tot està com més repartit, més partits, perd essència, perd interès, perd passió, no pots estar per tot i al final és com una mena de partits que a més amb uns horaris molt complicats, això és per tema de la diferència horària, partits el segon partit es juga aquesta mateixa nit, de fet aquesta matinada a partir de les 4, ara en parlarem, però és veritat que s'està vivint allà una festa, és lògic, per exemple el seleccionador mexicà Javier Aguirre, molt conegut al futbol espanyol, parla d'un dia històric pel poble mexicà.
3: Transmitirle a mis jugadores la seguridad de que puede ser un buen día para nosotros, de que pase lo que pase, la gente estará con nosotros y que va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas, ¿no? Espero que empecemos como aquel entonces con el pie derecho, que nos sintamos tranquilos con lo que hacemos, lo saben ellos, ¿no? Pero que mañana puede ser un día para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
2: Hi haurà abans del partit la cerimònia inaugural, a veure amb què ens deleiten aquests mexicans i aquests americans, a veure com faran. Hi ha coses doncs, que no acaben de quadrar a nivell sentimental, és a dir, per exemple, a la final, per primera vegada en la història, s'aturarà el descans i es farà un concert, Shakira actuarà, que això és molt de la Super Bowl i aquestes coses, no tinc clar que això pugui agradar al que és futboler de tota la vida, no? Són cultures absolutament diferents. Com et deia, aquesta matinada, el segon partit a partir de les 4, Canadà, República Txeca, a l'estadi de Guadalajara, la selecció espanyola no debutarà fins al proper dilluns, ho farà contra Cap Verd, un partit doncs, que en principi està molt desequilibrat, però després, com sempre et dic, aquests partits s'han de jugar.
1: Doncs sí. Vinga, el Barça vol la... A veure, t'has equivocat la xifra. La Champions del 2029?
2: Sí.
1: Per què no la del 27?
2: Perquè vol que sigui...
1: Que és cada 3 anys?
2: Vol guanyar-la a casa seva. Perquè el Barça, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola de Futbol han presentat oficialment davant la UEFA la candidatura del Camp Nou per acollir la final de la Champions del 2029. Això no succeeix des de l'any 99, que el Barça va acollir aquella final, l'any del seu centenari. Mm-hmm. Aquella final, a més, va ser memorable, històrica, amb el Manchester United-Bayern de Múnich remuntant els Red Devils 1-0 en el minut 93 i en el minut 94. Però bé, és una cita que és important. Jo, després de l'autèntica meravella de la qual estic encara afectat emocionalment, impactat d'ahir a la inauguració de la Sagrada Família, doncs crec que tot el que es faci quedarà curt i potser això que va succeir ahir a ulls del món sencer doncs pot ser que faci que la UEFA digui hòstia, doncs triem el Camp Nou a veure si aquests catalans ens ofereixen una terrassa i tal, perquè el d'ahir va ser veritablement heavy.
1: Vinga, partides del Joventut sense premi.
2: Sense

0: A premi perquè va caure d'un punt, 118-116, resultat de la NBA. Això sí, hi va haver una pròrroga de pel mig, però els verdinegres van caure a la pista del València Bàsquet, al Roig Arena. Era el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa, de la Lliga ACB. De nou va brillar amb llum pròpia Ricky Rubio, autor de 22 punts, 4 rebots i 11 assistències. Un partit realment igualat, amb un Joventut que va rendir un nivell estratosfèric i que pràcticament, bueno, es va quedar a les portes perquè va tenir llançament final per guanyar el partit, no el va aprofitar, però això no pot treure doncs el bon regust de boca que va deixar l'equip i la sensació que perfectament pot eliminar el València i classificar-se per la final. El seu entrenador Dani Miret tenia aquestes paraules de lògica pel seu equip.
1: Un partidazo, 1-0, dar la enhorabuena al València y nos vemos en 48 horas. Creo que hemos hecho desde el principio hasta la prórroga una exhibición de mentalidad y de equipo. Hemos rozado la perfección, casi sacamos un 10 en el examen, pero no es suficiente para ganar. Tenemos delante un equipo increíble, de los mejores de Europa, y creo que ha sido una primera batalla de mucho mérito nuestro, a pesar de no haber conseguido el resultado esperado.
0: Doncs la segona batalla serà demà mateix, també al Roig Arena. València Bàsquet, Joventut, recordem que les eliminatòries són el millor de 5 partits. Avui li toca el torn al Barça, juga a les 8, el segon partit de la sèrie, davant la Laguna Tenerife al Palau Blaugrana, amb avantatge d'una victòria a 0 pels de Xavi Pasqual, que es van imposar el primer duel, amb molta claretat, amb molta diferència, de 33 punts, però el marcador es situa a 0 quan comença el segon partit, per tant el que ha passat abans no hi compta massa. En futbol sala, precisament el Barça haurà d'esperar dissabte per conèixer el seu rival a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. I és que el Palma Futsal va empatar l'eliminatòria contra el Pozo Murcia en imposar-se el segon partit amb resultat de tenis 6-4 al pavelló de Somos, i ja coneixem la final de promoció d'ascens a la primera divisió. El rival de l'Almeria serà el Màlaga, que va empatar un contra les Palmes a la Rosaleda en el partit de tornada de la semifinal, fent vol 1-0 aconseguit a l'estadi de Gran Canària.
2: Víctor Lozano, jo sé que a tu t'agrada molt la platja.
0: Moltíssim, m'encanta. La meva vida. No podria viure en un lloc que no hi hagués platja, ho reconec.
2: Alguna història que es pugui explicar, que et conec, a la platja?
0: No, n'hi ha moltes, però sóc més de gaudir-la. No. Realment, les que m'agraden no les puc explicar perquè estem en horari infantil i falta el sorollet aquest del... Només dir una cosa, i ara semblaré molt nyonyo, no? A mi el que més m'agrada és asseure'm a la sorra d'una platja i mirar el mar. I puc estar-me hores. Puc arribar cansat, estressat, agobiat, trist, pel que sigui, i veritablement aquest exercici de situar-me davant del mar, i si pot ser, per suposat, al mar Mediterrani i a qualsevol de les platges de la costa catalana, mirant el mar, se'm passen tots els mals i automàticament em converteixo en una altra persona. És un exercici que recomano molt i que crec que qui no ho sàpiga gaudir té veritablement un problema.
2: I el millor mes per fer-ho, des del meu punt de vista, és setembre. El color que té la platja al setembre...
0: Discrepo. El setembre em genera...
2: No, esperava menys.
0: El setembre em genera tristesa i depressió, s'acaba l'estiu.
2: Per mi el millor mes per fer-ho... Sé que és el diumenge de l'any.
0: És el mes de finals de juny. Si pot ser, la Revetlla de Sant Joan...
2: Ens va bé estar cap a la platja. T'escriu demà?
0: Sí, amb el patinet d'aquell de... Ja no, això ja amb els patinets
2: d'aquell. Fins demà. Nosaltres tornem de seguida. Fins ara.
3: És la 1, mediodia, en Canàries.
4: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas tardes. En el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, ha comenzado ya el encuentro del Papa con familias migrantes y voluntarios, un acto en el que el pontífice está acompañado por el presidente del gobierno y varios ministros, y que está siguiendo Francisco Paniagua.
5: Por primera vez un Papa pisa suelo de las Islas Canarias. León XIV cumple así el compromiso de su antecesor, el Papa Francisco, de poner el foco en la inmigración en este puerto de Arguineguín, símbolo de la llegada de las pateras que tantas vidas se han cobrado cada año. Acompañan, como decís, al Papa el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que le ha recibido en el aeropuerto de Gando, junto a los ministros Torres, Robles de Defensa, Bolaños de Presidencia. La ministra de Migraciones estará también esta tarde en la misa en el Estadio Insular de Las Palmas. El Papa va a escuchar aquí testimonios tanto de migrantes como voluntarios y de quienes les acogen. El gesto más simbólico, sin duda, va a ser la ofrenda floral al filo del muelle. El Papa se va a dirigir también en buena parte de su discurso en francés, porque cree que es el idioma programa que entiende mejor los inmigrantes que vienen.

0: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
1: Què tal? Molt bona tarda. Passen 6 minuts del punt de la una del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
0: A Onda Cero, la ciutat, amb Núria Mora.
1: Nou programa, nova ciutat, la que tenim avui per endavant, avui, aquest dijous, aquest 11 de juny de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, aquí els micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida. Un dijous en què comencem parlant en l'espai d'educació financera i educació jurídica. Avui parlem del paper que tenen dos dels grans organismes internacionals de bancs centrals del món, és a dir, el Banc Central Europeu i la Reserva Federal dels Estats Units. Han hagut d'afrontar en els últims anys una situació complicada a causa de la inflació, que continua sent una de les grans preocupacions econòmiques que hi ha i que, doncs, en aquest sentit, aquests dos bancs, aquests dos organismes, el que intenten és fer aquest joc d'equilibris entre la inflació i el creixement econòmic. Quin és el paper, quines són les diferències que tenen aquests bancs, quin paper juga també la tensió geopolítica actual? Doncs bé, en parlarem amb Mercè Sala Ríos, és professora del Departament d'Economia i Empresa a la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida. I després, per acabar el programa, hi posarem música, hi posarem la música del lleidatà Quintí Casals, més conegut artísticament amb el nom de Llum Rajola, que acaba de publicar fa un parell de setmanes El món no està fet per als romàntics, el seu tercer disc, que a més també tanca una mena de cercle, una trilogia, d'acord amb els dos anteriors treballs discogràfics, Cor trencat i Peter Pan. Ens acompanyarà en el tram final del programa per parlar-nos d'aquest disc en què l'escena musical lleidatana es reivindica d'una forma important, no només perquè ell és lleidatà, sinó també perquè entre les col·laboracions que hi ha, que són 5, són d'artistes de les comarques de Ponent. Serà així com arribarem al punt de les 2 de la tarda, com finalitzarem una ciutat més. Abans, informació de serveis.
0: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
1: Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui dijous pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Lleida, 30 a Balaguer, 29 graus a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 20 graus a Viella. Durant aquesta tarda, temps estable, predominant el sol i el cel poc ennuvolat. Bufa vent fluix de ponent amb intensitat moderada a la meitat sud. Demà divendres les temperatures pujaran més. Els termòmetres marcaran 34 graus a Lleida i a Balaguer, 32 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 25 graus a Viella. Demà continuarem amb temps estable i càlid. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. També pugen les temperatures mínimes, 15 graus a Lleida, 13 a Tàrrega i 8 graus a Viella. Durant el cap de setmana pujaran més les temperatures. El diumenge es podran arribar a 37 graus a la capital. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia, pel que fa a la situació del trànsit. Normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana. Com sempre, recomanem precaució als conductors. 10 minuts passen de la una del migdia. Una petita pausa i ens hi posem.
0: Onda Cero Lleida. La teva ràdio.
3: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
4: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
5: Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel, una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es.
6: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, tu dient mescla. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una ganga? Mobles La Ganga.

0: a Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mueblesla.com.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: Seguim endinsant-nos en l'educació financera, avui en concret per parlar d'un dels grans equilibris de l'economia moderna. Com controlar la inflació sense frenar massa el creixement? Durant els últims anys, els grans bancs centrals del món, especialment el Banc Central Europeu i la Reserva Federal dels Estats Units, han hagut d'afrontar una situació molt complicada. La inflació continua sent una de les grans preocupacions econòmiques globals i al mateix temps l'economia mundial mostra signes de desacceleració i molta incertesa geopolítica. I aquí apareix el gran dilema. Si els bancs centrals actuen amb massa duresa per contenir els preus, poden acabar refredant excessivament l'economia. Però si actuen massa tard o amb massa prudència, la inflació es pot tornar a descontrolar. Tots n'hem sentit a parlar, però potser no acabem d'entendre quines són les regles del joc i com funciona. Doncs bé, avui mirarem de fer-ho, entendre com el Banc Central Europeu, com la Reserva Federal, intenten equilibrar inflació i creixement, quines diferències hi ha entre tots dos bancs centrals i com la tensió geopolítica actual està complicant encara més aquest equilibri. En parlem amb Mercè Salarrios, és professora al Departament d'Economia i Empresa a la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida. Què tal, Mercè? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Comencem doncs, per l'inici, situant-nos una mica en el context per mirar d'entendre la política monetària. Quan sentim a parlar de política monetària, de què estem parlant exactament?
3: Doncs mira, el que estem parlant és del conjunt de decisions que prenen els bancs centrals. Els bancs centrals són com l'autoritat monetària, és a dir, són les que poden influir sobre l'economia prenent mesures i ho fan sobretot modificant el tipus d'interès o també la quantitat de diner que hi ha a l'economia.
2: Sí.
3: Perquè la idea doncs, és arribar a modificar els nivells de consum i d'inversió de famílies i empreses. Aquesta és la seva idea principal. Aleshores, és una eina molt potent perquè acaba afectant pràcticament totes les decisions econòmiques del dia a dia.
2: És a dir, que les decisions que prenen el Banc Central Europeu o la Reserva Federal afecten tant a les famílies com també a les empreses.
3: Sí, el que deia, i a més d'una manera molt visible, és a dir, quan parles amb les famílies, qui no et diran que han notat, sobretot si tenen hipoteques a tipus variable o el cost de si han demanat algun crèdit. No? En canvi, les empreses ho noten més en el finançament de les inversions, o fins i tot en les decisions de contractació, si tenen que endeutar-se per tirar endavant més activitat. Per això, a vegades diem, els bancs centrals semblen institucions molt tècniques, molt llunyanes, però en realitat tenen un impacte directe sobre l'economia real.
2: Llavors, quan el Banc Central Europeu puja els tipus d'interès, una família, és el que estaves comentant, que té, per exemple, doncs, una hipoteca variable, ho nota pràcticament de forma instantània. El mes següent ja pot ser que noti aquest increment, però, en canvi, quan estem parlant de la inflació, l'efecte que té sobre el conjunt de l'economia és més lent, és més progressiu.
3: Sí, exacte. Això és perquè la política monetària funciona a través amb el que nosaltres anomenem una cadena de transmissió gradual o una línia de transmissió gradual. Per exemple, el Banc Central Europeu, els bancs centrals en general. Mai treballen sobre famílies directament, és a dir, mai donen crèdit a famílies o pugen els tipus d'interès, sinó que ells treballen a través de les institucions financeres.
2: Sí.
3: Aleshores, modifiquen el tipus d'interès del crèdit a les institucions financeres o la quantitat de crèdit. Clar, aquestes ho han de traslladar cap a famílies i empreses, d'acord? Clar, una vegada aquest impacte arriba a famílies i empreses, els comportaments no canvien d'un dia per l'altre. Una família no deixa de consumir immediatament perquè la hipoteca hagi pujat i una empresa tampoc paralitza automàticament una inversió o una contratació. Doncs tot aquest procés necessita temps. Es modera gradualment el consum, es refreden les inversions i a poc l'economia perd velocitat. Val? I és així com finalment, doncs, evidentment, si a les empreses els hi cau el consum, els hi cau la demanda, doncs la pressió sobre els preus comença a reduir-se, ajusten preus. Per això sovint es diu que la política monetària respecte a la inflació actua amb retards temporals.
2: Així, quin podríem dir que és exactament l'objectiu prioritari d'aquests bancs centrals?
3: L'objectiu prioritari dels bancs centrals normalment és mantenir l'estabilitat de preus, és a dir, mantenir la inflació estable i previsible. El Banc Central Europeu té molt clar i molt, molt, molt prioritari, perquè és senzillament mantenir la inflació al voltant del 2%.
2: Sí.
3: La Reserva Federal, en canvi, és més flexible i té un doble mandat, perquè sí que en els seus estatuts diu que el seu objectiu prioritari és controlar la inflació, però també ha d'intentar mantenir un nivell elevat d'ocupació. Llavors, aquesta diferència explica part de les seves decisions i també del seu estil d'actuació.
2: I per què el Banc Central Europeu fixa aquest objectiu en el 2% de la inflació? Per què aquesta xifra? Perquè no pot ser un 1, o pot ser un 3, o pot ser un 2,5?
3: Bueno, mira, de fet, inclús et concretaré més. L'objectiu del Banc Central Europeu, quan parla d'estabilitat de preus, diu que és aconseguir una taxa d'inflació simètrica del 2% a mig termini.
2: Ah, val? Què vol dir simètrica?
3: I cada una d'aquestes paraules i la xifra té un significat. Simètrica vol dir que al Banc Central Europeu li preocupa tant que hi hagi una inflació molt alta, val? Com que hi hagi una inflació massa baixa o negativa, que s'anomena deflació.
2: Sí.
3: Clar, el que passa és que nosaltres, el principal problema que hem vist a les nostres economies és la inflació, però històricament és el fenomen més habitual, però una deflació, una caiguda de preus, també és preocupant. Per què? Perquè vol dir que l'economia no tira gens.
2: Clar.
3: Mig termini, què vol dir? Doncs que el Banc Central Europeu no fa, surt el problema, faig una mesura, surt el problema, sinó que té planificacions a mig termini i pot començar a fer política monetària abans de que aparegui el problema.
2: Sí, eh?
3: I després, el famós 2% que comentaves, doncs, és sobretot una xifra de consens tècnic construïda a partir de dècades d'experiència dels bancs centrals i de l'anàlisi del funcionament de les economies modernes. Quan el Banc Central, o quan els que van construir la zona euro, doncs pensaven quina xifra ficar, sabien, per exemple, que no podia ser proper al 0%, perquè això deixaria molt poc marge davant de crisis econòmiques. Pensem en la deflació que us he comentat.
2: Sí.
3: Però al mateix temps, una inflació massa elevada doncs genera problemes molt importants. Crec que en altres podcasts heu parlat dels efectes de la inflació, com la pèrdua de poder adquisitiu,
2: sí,
3: més incertesa, per tant no redundaré en ells. No? I aleshores, doncs, per això el Banc Central buscava un punt intermig i el 2% es considera prou baix perquè la inflació no es converteixi en un problema econòmic greu, però també prou alt per donar marge de maniobra a l'economia i reduir els riscos de deflació. Per tant, no és una xifra ni exacta ni científicament perfecta, sinó un objectiu que el Banc Central considera que pot equilibrar i minimitzar els riscos tant d'una inflació com una molt alta com d'una inflació molt baixa.
2: Clar, anem situant una mica el que és la política monetària i ara entrem en el que és el gran tema de fons i el gran repte. Per què és tan difícil equilibrar inflació i creixement?
3: Doncs perquè assumin els objectius, ara estem parlant d'aquests dos, però normalment els objectius de política monetària entren en tensió entre ells. Quan un banc central puja els tipus d'interès per reduir la inflació, vol refredar l'economia, lògicament ha de moderar el consum, ha de frenar la inversió, perquè vol reduir la demanda i per tant que les empreses ajustin preus, però clar, si a les empreses els hi cau la demanda, també ajustaran producció, per tant aquesta desacceleració pot acabar afectant el creixement econòmic,
2: sí,
3: i lògicament l'ocupació.
2: Clar.
3: I clar, doncs, el problema és que la política monetària no actua amb una precisió jurídica. Les mateixes eines que ajuden a controlar la inflació poden acabar debilitant l'activitat econòmica. I al contrari, unes condicions financeres molt expansives poden estimular tant el creixement que poden reactivar tensions inflacionistes. Clar, per això es diu que els bancs centrals treballen constantment gestionant equilibris molt delicats i establint prioritats. En el cas del Banc Central Europeu, ja ho hem dit, la prioritat principal és l'estabilitat de preus, perquè es considera que doncs, genera molts problemes i molta inestabilitat econòmica a mig termini.
2: Llavors podríem dir que controlar la inflació al final també té un cost.
3: I tant. Perfecte, establert, molt ben dit, no? Perquè el que és, hi ha una idea clau. En economia gairebé totes les decisions impliquen renúncies i efectes col·laterals, i això és així. I totes les polítiques econòmiques acostumen a solucionar un problema, però alhora poden generar tensions en altres àmbits.
2: Clar.
3: Llavors, quan els bancs centrals endureixen la política monetària, doncs sí, poden perseguir l'estabilitat de preus, però pot acabar doncs, generant un alentiment del creixement. Això és el que nosaltres, normalment, els economistes, anomenem trade-off. Situacions que milloren una variable, però en poden empitjorar una altra. Per això deia que la política monetària és aquest exercici constant d'equilibri entre objectius que sovint entren en tensió. I el problema és que no existeix una resposta clara o definitiva, no hi ha una resposta del millor, una recepta. La gran dificultat és determinar fins on has d'actuar com a banc central per no debilitar excessivament l'activitat econòmica. Per això el Banc Central Europeu i la Reserva Federal analitzen una quantitat d'indicadors, moltíssims indicadors a l'hora de prendre decisions i realment tenen uns models de predicció que són molt sofisticats. El problema quin és? Que l'economia també és molt complexa, cada vegada també

0: més sofisticada i, per tant, no hi ha una resposta unívoca o una resposta que sigui exacta i precisa.
1: Mm-hmm. Llavors, estem parlant d'aquests dos organismes, per exemple, Banc Central Europeu i Reserva Federal. Tenen exactament la mateixa manera d'entendre aquest equilibri del que estem parlant, aquest objectiu?
0: No, no ben bé. Jo crec que ho he adelantat abans i ara ho preciso potser una mica més. No, la Reserva Federal té més flexibilitat. Perquè com que el seu mandat inclou també el mercat laboral, clar, vol dir que ha de jugar, aquest equilibri encara es fa més flexible i més complex, però alhora també li dona més dinamisme. Clar, en canvi, el Banc Central Europeu està molt focalitzat en la inflació. Clar, també el Banc Central Europeu té un altre problema, que som una unió monetària, clar, i aleshores les economies són molt diferents i això l'obliga a actuar sovint amb molta més prudència, perquè podria perjudicar a un país més que a un altre i això li ha de donar més prudència.
1: Clar, i això explicaria també aquesta diferència que sembla que la Reserva Federal actuï sempre abans.
0: Sí, realment tenim aquesta sensació, però no és una sensació, és una realitat, perquè realment els Estats Units tenen una economia més homogènia respecte a, normalment amb els preus, no estic parlant ara ni d'indústries, ni més homogènia i més dinàmica. Europa és més complexa, però sobretot és més dependent de factors externs com ara l'energia.
1: Clar.
0: Aleshores, clar, la Reserva Federal acostuma a reaccionar abans i amb més contundència, mentre que el Banc Central Europeu tendeix a actuar seguint el que ha fet la Reserva Federal i actuant de manera molt més gradual.
1: I també la forma en què comuniquen les decisions és diferent, hi ha diferències aquí entre un i l'altre.
0: Sí, sí, bueno, jo crec que a ningú sorprendrem si diem que la comunicació en aquests dies doncs és una eina vital, no? I tots dos intenten ser molt clars per guiar les expectatives dels mercats. Pensem que el que diu el president de la Reserva Federal o la presidenta, en aquest cas, del Banc Central Europeu, doncs pot alterar moltíssim els mercats i són molt sensibles, no? I per tant s'ha de vigilar molt com es comunica, però el Banc Central Europeu sovint ha de ser més cautelós en el que és la seva comunicació. Val? I aleshores, realment, normalment detectes que quan la Reserva Federal ho explica d'una manera més directa,
1: sí,
0: tot i que s'ha de dir que ambdós han après una lliçó important de la seva experiència, que és prudència, d'acord? Perquè, evidentment, quan la situació econòmica és tan complexa, l'economia és tan sofisticada i, a més, s'ha tornat tan volàtil, i els mercats són molt volàtils, qualsevol paraula de més que diguis, tal com la interpretin els mercats, a l'endemà pots enforçar la borsa senzillament per una paraula que has dit. Per tant, la prudència és el que ells han après de la història. També.
1: De fet, quan hi ha reunions, sempre està tothom com una mica pendent de a veure, sí, què diuen, perquè això ens donarà pistes d'on anirem.
0: Ah, exacte,
1: no?
0: exacte. I aleshores, doncs, bueno, si em permets una anècdota, recordo en un moment determinat de la crisi del 2008, que estava més cap allà endavant amb la crisi del deute, que el Banc Central Europeu va dir: farem allò que calgui per salvar la zona euro. I solament aquestes expressions, perquè al final no va acabar fent res, doncs van tregirar realment els mercats i van tregirar les expectatives de molts inversors. D'acord?
1: I quan parlem de la Reserva Federal, al final el que fa la Reserva Federal també té conseqüències, també afecta a Europa?
0: Ai, moltíssim, sí, sí, tant. Clar, és que pensem que estem en un món globalitzat, i aleshores, però clar, estem parlant d'un món globalitzat i d'una gran potència.
1: Sí.
0: D'acord? I aleshores, quan la Reserva Federal mou els tipus d'interès, clar, això afecta el dòlar, afecta els mercats financers internacionals i afecta fins i tot el preu de l'energia, perquè la major part de l'energia s'està pagant amb dòlars, tot i que seria un altre debat, però que hi ha una desdolarització, però encara molta part de l'energia es paga amb dòlars. Per tant, això obliga també el Banc Central Europeu a tenir present què està fent la Reserva Federal, perquè imagina't una diferència molt gran entre els tipus d'interès dels Estats Units i d'Europa, d'acord? Molt més alt als Estats Units, per fer-ho més clar, hi hauria inversions que marxarien a invertir als Estats Units. Per tant, què passa? Que la demanda d'euros cauria i l'euro es depreciaria.
1: Clar, però això pot ser, a mi em dóna la sensació que quan hi ha les reunions, primer parla la Reserva Federal i després el Banc Central, una mica com a que va a cavall, no?
0: Sí, generalment sí, generalment és així, sí, sí. Alguna vegada s'ha adelantat el Banc Central Europeu, però normalment va amb retard respecte a la Reserva Federal, sí.
1: Clar, per actuar segons el que diguin. Estàvem comentant també que l'actualitat i sobretot els conflictes geopolítics tenen un pes aquí. Ara mateix aquest factor d'incertesa doncs sembla que també té

0: aquest pes, fins a quin punt preocupa l'escalada de tensió que hi ha al Pròxim Orient?
1: Clar, a nivell de ciutadans, clar, ens preocupa molt, però em centro més en el tema de monetari, en el tema de política.

0: L'energia acaba impactant pràcticament tota l'economia, transport, indústria, alimentació, costos empresarials. Avui mateix hem sentit que doncs, es diu el que pujaran els aliments per la pujada dels productes fertilitzants. Per tant, el problema és molt preocupant.
1: I el gran temor és que torni ara una inflació vinculada a l'energia?
0: Sí. Sí, sí. Realment, durant els últims mesos s'havia controlat molt la inflació, estic parlant de la zona euro, i sí. Estava moderada i realment teníem una etapa tranquil·la, però la tensió geopolítica ha tornat a generar molt nerviosisme als mercats energètics. I clar, apareix un problema molt delicat, a veure si sóc capaç d'explicar-lo bé, perquè els bancs centrals, amb la seva política monetària, controlen molt bé la inflació que està provocada per un excés de demanda. Sí. És a dir, la gent consumim molt, les empreses estiren molt, estem molt endeutats i aleshores pugen els tipus d'interès i això frena l'economia. I això funciona bé, però clar, quan la inflació ve provocada per factors geopolítics o per xocs energètics externs, és més complicat, no? Perquè clar, els preus energètics s'incrementen, els costos de producció, ok. Si les empreses ho traslladen a preus, generen més inflació. Si les empreses ho assumeixen elles, perden marges, el qual també debilita l'economia. I si això li afegeixes que les famílies veuran incrementats els preus energètics, el problema està servit, l'economia s'afebleix, però la política monetària què ha de fer? Val? Perquè realment si frenes el consum, el que dèiem és aquest equilibri, d'acord? I per tant, situacions d'aquest tipus són complicades.
1: I de fet ara ja amb aquest escenari doncs, hi ha economistes que ja parlen de risc d'estanflació.
0: Sí.
1: Quin
0: sí.
1: és aquest risc? De què
0: els economistes són molt propensos a ficar paraules complicades per explicar.
1: I aquí estem per explicar-les també.
0: Sí, l'estanflació realment és un problema molt complicat perquè és, jo us l'apuntava en l'altra pregunta i mai atrevit a introduir-la, per tant, però sí, l'introdueixo ja que la comentes. No? L'estanflació és aquella situació en què es combinen dos elements molt negatius alhora, que és inflació elevada i creixement econòmic feble. Clar, és un escenari que realment és molt terrible perquè l'economia no tira i estàs perdent molt poder adquisitiu. Aleshores, és l'escenari realment que es podria generar si l'energia continua encarint-se més, no? Perquè l'economia europea es desaccelerarà. Els que som, ja tenim una certa edat, això ens porta a la crisi dels 70, que va ser, jo crec que els economistes, la primera crisi que vam estudiar després de l'època keynesiana, que ens parlàvem d'un xoc pel costat de l'oferta. És a dir, no és la demanda la que ha generat el problema, sinó que és l'oferta. I és una mica la situació
1: aquesta. La mateixa situació, sí.
0: Exacte. Llavors els bancs centrals tenen molt poc marge en una situació. Si pugen massa els tipus per frenar la inflació, empitjoraran encara més el creixement. Però si relaxen massa la política monetària, encara alimentaran més els preus pel costat de la demanda. Per tant, és una situació complicada.
1: I davant d'aquest escenari, què és el que estan dient a hores d'ara la Reserva Federal i el Banc Central Europeu?
0: Doncs els dos han adoptat un discurs molt prudent, de nou torno amb la paraula prudent, jo crec que ho han après, molt prudent, molt més del que s'esperaven els mercats i els propis inversors que ja havien adelantat pujades de tipus d'interès i encara no, val? Perquè són molt prudents. Per exemple, la Christine Lagarde, que és la presidenta del Banc Central Europeu, insisteix constantment a les seves rodes de premsa que actuarà reunió a reunió i en funció de les dades. I la Reserva Federal està transmetent una idea similar. Prefereixen doncs, mantenir els tipus abans d'arriscar-se a perdre el control de la inflació. En el fons, els dos bancs centrals tenen por de repetir errors històrics, realment, de relaxar massa la política monetària o fer-la massa dura i aleshores tenir un problema addicional.
1: Clar, i això és el que dèiem, al final acaba tenint conseqüències sobre les famílies i sobre les empreses també, no?
0: Sí, a part de, és veritat, començaré per el que ens ha de... El que a mi em preocupa molt que és una etapa de molta incertesa i quan hi ha molta incertesa això es trasllada als mercats, es trasllada als sectors productius i si la tensió geopolítica continua pressionant petroli i energia, doncs és possible que els tipus d'interès incrementin i això implica doncs, finançament més car, hipoteques més altes, molta més prudència empresarial a l'hora de contractar i probablement un creixement molt, molt més moderat i diguéssim que ratllant la recessió. Realment, en definitiva, Avui podríem dir que els dos grans bancs centrals dels que hem estat parlant, el Banc Central Europeu i la Reserva Federal, estan intentant gestionar aquest equilibri que hem estat parlant al llarg de l'entrevista, sí. Aquest art d'equilibrar inflació i creixement en un món cada vegada més inestable.
1: Doncs, Mercè, moltes gràcies. Hem vist una mica aquests organismes, Banc Central Europeu, Reserva

0: Federal que intenten aquesta tasca, aquest objectiu difícil, que és controlar la inflació sense apagar també, doncs, el que dèiem, aquest motor del creixement, que al final, doncs, són decisions que afecten a les famílies, que afecten a les nostres butxaques, afecten al sector empresarial i, per tant, doncs, tenen conseqüències directes. I tenim aquí, doncs, una mica l'ABC de la política monetària i aquest art d'equilibrar inflació i creixement. Fins aviat, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies per invitar-me, gràcies.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
4: I per tot el que viurem.
3: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: Parlem de novetats discogràfiques, i és que fa un parell de setmanes, el 15 de maig, es publicava el tercer disc de Llum Rajola, l'artista lleidat aquí darrere de Quintí Casals, un tercer disc que porta per títol El món no està fet per als romàntics i que tanca un cercle, la trilogia que es va iniciar amb els dos treballs anteriors, Cor trencat i Peter Pan. 12 cançons que ens arriben ara, que són un cant a l'amor en totes les seves formes, que juga també amb la sonoritat i que també és una reivindicació de l'escena musical lleidat tant amb 5 col·laboracions d'artistes de les comarques de Lleida. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, molt content d'estar aquí, sí, sí.
0: Doncs escolta, nosaltres també molt contents de tenir-te aquí. 15 de maig, data en què es publicava el disc, un disc que imagino, doncs, que ara ens ho explicaràs, que té un treball, que té un temps, que té una dedicació. No sé jo si ara que ja han passat uns dies treus un pes de sobre i et sents com alliberat un cop ja, dius, ja està fet, ja està fora.
5: Sí, els artistes són molt flipats sempre de dir que els discos són com parir algú, i hi ha qui pugui pensar que això és una mica
0: exagerat,
5: agosarat, perquè segurament ho és, però sí que és veritat de que quan estàs fent un disc fas molts sacrificis, tens molta feina per davant, et gastes molts diners, gastes molta energia, vas amunt i avall, en el meu cas, no?, de Lleida i Barcelona, perquè jo fa 10 anys que visc a Barcelona, però moltes de les coses les faig a Lleida, els sí. videoclips els faig amb l'Àlex Alcalde, que és un noi que està, pues, afincat aquí a Lleida. Treballo amb el Pep Saula, que és productor, que tot i viure a Barcelona, treballem sempre aquí a Lleida. I molta més gent que evidentment són del meu equip, perquè cada cosa, el contingut audiovisual, la premsa, el musical, el directe, el no sé què, el no sé quant, són com molta gent que el WhatsApp no pare de cremar i cremar i cremar i cremar, i cada petit gremi que t'acabo de comentar, pues, són moltes converses i són un equip, i a vegades són 5-6 persones, a vegades són 2, i això arriba a un punt que quan ho estàs gestionant a més, com jo, que fins ara ho vaig deixar, però fins que no vaig treure el disc tenia una feina com a publicista a Mediapro, doncs jo crec que pots veure, no?, entreveure de que és una feina faraònica, no? I a vegades, pues, costa com de portar, i bueno, ho fem per amor a l'art, com diem, perquè en el meu cas sí que guanyo diners de la música, però crec que en gasto més, però bueno, sempre ho fem perquè ens agrada fer cançons i ens agrada transmetre el nostre missatge al món, i sempre és bonic quan surt, no?, aquest disc.
0: I ara el grup de WhatsApp està més tranquil o encara va traient fum?
5: No, totalment. Sempre queden coses per fer i sempre queden coses com per acabar de tancar, però ara mateix està molt més tranquil que els últims mesos. L'últim mes ha estat una bogeria al maig. A més, com bé t'he dit, estava marxant de la feina. Va haver un ERE a Mediapro, jo el vaig agafar voluntari, però és igual. Perquè no deixa de ser
0: bueno,
5: una decisió molt forta, que a més tens a dins, com àngels i dimonis, que et diuen,

0: estàs fent bé, estàs fent malament, la gent també et dona la seva opinió, és com un flux d'energia molt fort i a la vegada també amb el flux de treball i d'energia tan fort que també és treure un disc, doncs com et pots imaginar va ser un mes molt, molt difícil. I a més, com bé et dic, amunt i avall Lleida-Barcelona per acabar de tancar tot el que quedava per tancar.
1: Clar, és curiosa perquè nosaltres com a públic, com a receptors, al final el que veiem és un disc i unes cançons i uns videoclips i potser no som conscients de tot el treball que hi ha darrere de cadascuna de les cançons, més del treball potser de, ostres, mira, aquesta entra al disc, aquesta no entra, faig una selecció, com és la feina que hi ha darrere d'una cançó?
0: Jo et diria que fer la cançó és la cosa més fàcil,
1: més fàcil
0: de totes,
1: no?
0: Perquè sí.
1: Clar, o sigui, perquè és la, més, la que et surt més orgànica,
0: totalment.
1: També, no?
0: Jo crec que una cançó, jo evidentment de, per aquest disc, pues, si ni el disc ni té 12, n'hauré començat 70, saps? Però n'hi ha 12 que dius, vale, això és una cançó. I a més, aquest disc és molt fort que 5 cançons van sortir en un període d'un mes. Perquè jo vaig tenir apendicitis i venia com d'una espècie de bloqueig creatiu, i al tenir apendicitis i tenir temps, perquè a més a la feina era una època que tenia molta, molta, molta, molta feina, com que vaig estar de baixa, vaig poder com de sobte començar a composar, tenia una biblioteca de sons, vaig començar a jugar, a produir una mica, i justament el Pep Saula estava durant aquest mes molt a Lleida i va passar de que jo estava de baixa i ell tenia temps, que és una cosa que normalment el Pep no té.
1: No acostuma a passar, no?
0: I coses de la vida ens va portar a que jo passava molt temps a l'estudi, com bonament podia. De fet, alguna cançó la vaig gravar que feia com una setmana que estava...
1: Ja, incorporat.
0: Incorporat. Vull dir que al final tens un tajo ahí al mig de l'abdomen, eh? I no, hi ha cançons que... O sigui, estan les veus gravades, les últimes, amb aquest senyor amb un tajo recient fet, saps? Vull dir, a la panxa. Però bueno, per sort també feia temps que havia deixat de fumar, llavors cantava millor. Però el cas és que... fer les cançons és la part potser més fàcil quan ets artista o quan sents que volen sortir de dintre, pues, el que et deia ara, no? Els missatges que li vols transmetre al món o els sentiments que tens dins. Però després hi ha una feina que la gent no veu moltes vegades, perquè ser artista per la gent no és un treball, que és que, tens una empresa petita, mitjana o gran, hi ha qui la té més gran, però hi ha qui la té petita i hi ha qui la té mitjana, no? Jo podríem dir que és petita però és molt professional, perquè al final aquest disc surt editat amb una discogràfica, aquest disc surt en físic, aquest disc surt com l'heu escoltat, vull dir, perfecte.
1: Sí.
0: I a sobre hem fet molts videoclips perquè hem tret molts singles, i a més, com que jo vinc del sector audiovisual, que t'he dit que sóc publicista, però jo també sóc guionista, i l'Àlex Alcalde és, pues, un bon amic meu, fem els vídeos sempre molt a patxes, i ens vam anar liant i liant i liant, i hem fet vídeos, pues, amb poc pressupost, però moltes vegades amb equips, moltes vegades, bueno, com que
1: clar,
0: ens agrada,
1: professional, no?
0: Com que ens agrada fer-ho bé, pues, potser ho fem amb poc pressupost, però ho fem bé. Llavors, la música el mateix, no? És a dir, amb el Pep, pues, igual ho fem amb poc pressupost, perquè ell, pues, podríem alquilar un estudi, fer-ho a lo bèstia, però evidentment, pues, no, jo no puc afrontar-ho, pues, ho fem al seu Alte, que és un estudi que està molt bé i té material, pues, superguapo, i el màster el fa l'Àlex, un altre Àlex, n'hi ha molts, que és un tio que, jo què sé, li fa els màsters a la Lia Cali, per aquest dia. Vull dir, que el fet de que tot soni tan bé i que soni tan professional és perquè és professional. Llavors, quan és professional, crec que és més cosa del públic de no entendre l'art com una cosa professional que no cosa de nosaltres que ens esllomem per fer que les coses surtin millor. I a més, amb això suma-li que avui en dia també hem de ser creadors de contingut, que és una cosa que a cap artista li agrada fer. Jo, és una cosa que... Hi ha hagut moments de la meva vida que he disfrutat més o menys, però hi ha vegades que has de donar el callo per vendre el teu disco, no? A Instagram, al TikTok, al no sé què, i tal, i tot això sembla una tonteria, però també és molta feina i dona molta angoixa, perquè moltes vegades t'estàs 2 hores editant un vídeo

0: I qui diu 2 hores diu 2 dies. I aquell vídeo no funciona, perquè l'algoritme de TikTok considera que no és orgànic, que està massa ben fet, saps? Llavors és com, uau, m'he passat 2 dies treballant en això, guionitzant aquest TikTok, gravant-lo, que l'has de gravar 300 vegades, i si no estàs en el mood, 1000, i després editant-lo, clar, tot això com que jo ho sé fer, ho faig jo, hi ha gent pues, que li fan, però jo ho sé fer, pues, ho faig jo. I després ho penges i té 30 likes, i en canvi un que surt parlant,
1: cagant-te
0: amb tot, no sé què tal, i, igual ni té 1000, per què? Perquè la, té més retenció. Llavors, sí, ser artista no direm que és la pitjor cosa del món, perquè no ho és una cosa que nosaltres fem perquè ens agrada fer, però crec que també és una cosa que s'hauria de donar més valor a vegades, perquè tots anem al cine, tots escoltem música, tots mirem TikToks, tots, vull dir, tots consumim això. I això no és...
1: I necessitem. Algú... És clar, que necessitem. Al contrari, o sigui, si tu fas una enquesta, surts al carrer i li preguntes a la gent quines són les seves aficions, totes, segur,
0: totes
1: tenen a veure amb l'art.
0: Totes van cap aquí. El problema és que sembla que tu no ets professional si no, si no estàs guanyant diners amb això. És a dir, tu sempre et diuen, tu de què? Tu ets cantant? Sí, sí. Però t'hi guanyes la vida... Si no t'hi guanyes la vida, de repent ja és com... No, és el teu hobby, yeah. No és el meu hobby. O sigui, jo tinc una petita empresa, jo facturo coses, vull dir, no... I guanyes de diners, el que passa és que...
1: Que n'has d'invertir molts.
0: N'has d'invertir molts, també, per fer-ho, sí.
1: N'has invertit molt, suposo, per fer aquest tercer disc, un tercer disc que tanca una trilogia i que, en certa manera, doncs, també ve a tancar una etapa personal, no? Perquè imagino que una cosa va amb l'altra. Al final, quan estàs fent música, quan estàs escrivint aquestes cançons, estàs parlant també de tu mateix, no? Estàs explicant allò doncs, que et passa pel cap, que vius o que tens al voltant.
0: Jo sempre he estat com una persona molt observadora, i com molt observadora de les persones, de la natura, del món, de l'artifici, de la societat, de les coses intrínseques que tenim com animals humans, bueno, soc molt, molt observador i una mica filòsof en aquest sentit. De fet, les meves lletres sempre com que faig pop ho faig d'una manera molt, molt propera, però sempre m'agrada com parlar del món des de la meva perspectiva, no? Vital. I el Acord trencat, el primer disc, igual ho feia d'una manera més adolescent, ho feia d'una manera potser més carnal, també s'ha d'anar una època potser més...
1: Clar, més visceral, no?
0: Sí, més visceral, sí, més deprimit potser, però bueno, em va donar com una visió que crec que estava molt guai, de veure com des d'una manera adolescent el món. A Peter Pan és un nen que no es vol fer gran, està en una etapa jo potser molt més hedonista, molt més escèptica, molt més, bueno, vividora, però malament fins i tot, i fins hi ha un moment en què no direm que toco fons, però sí que és veritat que no estava bé i com que se m'havia menjat com una mica com aquest personatge que em fan terrible, no, aquest Peter Pan, i començo a canviar hàbits. També pues, perquè gent del meu voltant m'ho diu, inclús els meus pares, sí, més endavant vaig deixar de fumar, inclús, que és una cosa que quan vaig deixar de fumar vaig pensar, no pots deixar de fumar, la teva imatge va amb fumar i amb...
1: Bueno, ara de trencar mites, no?
0: Ara
1: també,
0: me n'enric d'aquesta visió, no? Dic, que cojones, saps? Vull dir, no, què més dona? Però bueno, canvio d'hàbits i la vida, pues, curiosament, em comença a anar millor, en el sentit de que em comencen a passar pues, coses més bones i jo mateix, a poc a poc, me faig més fort i amb anades i vingudes, pues... començo a entendre la vida d'una manera com molt més útil, pragmàtica i vitalista. I escric aquestes cançons, que sí que és veritat que tenen, de l'últim disc, no? Del món no està fet per als romàntics, que sí que és veritat que tenen com aquesta visió també punyent, perquè el món és com és. De fet, el propi nom del disc és un nom que sembla escrit en negatiu, però ens al contrari. El que pretén dir-te és el món no està fet per als romàntics, però, malgrat tot, és una frase per a la gent sensible, malgrat tot, anem a viure, anem a disfrutar-lo, anem a viure aquesta vida que se'ns ha donat i anem a donar gràcies per tot el que tenim. I cada cançó parla una mica d'això.

0: no? De l'amor a petites coses, no només la romàntica, perquè la gent m'agradaria que valori el que té. Perquè a vegades
1: amb el món, per fet, no?
0: Amb el món que tenim i que corre, estem com molt mirallats a mirar les xarxes socials i mirar el que té el veí, el que fa el veí, i les xarxes socials són mentida, són mentida. Tu mires amb un que està a Tailàndia i veus una foto, només veus una foto, però darrere d'aquesta foto igual han tingut una discussió amb la parella que al tornar ho deixaran, saps? O, no estic com sent tampoc ara pessimista de les coses, però vull dir que a vegades volem el que no tenim i cadascú porta una creu a l'esquena. Cadascú té la seva pròpia motxilla amb coses bones i dolentes, però tots tenim la nostra motxilla i no fem, crec, suficient l'exercici de valorar el que realment tenim. I jo durant aquest temps que he pogut canviar la meva visió de la vida, me n'he donat compte de que tenia moltes coses bones que a vegades pues, ja donava per fetes que tenia.
1: M'emporto això que deies, valorar el que tenim, perquè valores molt el que tenim a nivell artístic també aquí a les comarques de Lleida. Són 6 col·laboracions les que tens al disc, 5 de les quals amb artistes de les comarques de Ponent, que això també és una mica una reivindicació de «Ep, estem aquí».
0: Totalment. Al final, l'única col·laboració que no ho és una col·laboració coral i instrumental, que és amb la Black Music Big Band, que va ser molt guai treballar amb ells, perquè és, bueno,
1: és un projecte social, no? També, o sigui, hi ha un rerefons d'aquí,
0: xulo. Sí, em va agradar molt, i a més, són uns cracs. Van venir uns xavals adolescents, tant a tocar com al matí com a la tarda, a un estudi d'allí a Girona, i va ser una experiència brutal perquè jo no soc acostumat tampoc a... O sigui, jo he vist gravar instruments, hem gravat hasta bateries per al meu anterior disc i tot, però no havia vist mai com gravar pues, trombons o corals, no? I va ser una experiència molt xula. Però anant al que dius de Lleida, tots els que col·laboren a nivell artístic, més com a composició i veu, són tots de Lleida. És a dir, el Dimós, el Marvi, Sexeni, Abril i la Joana Jové, que és de Selva Nua, que són 5 projectes que no només respecto molt, sinó que és gent que escolto. Llavors, no és una cosa que jo hagi fet premeditadament perquè sigui noticiable, sinó és gent de Lleida que jo escolto i que sento que havien de tenir un espai al meu disc. L'anterior disc no va tenir cap col·laboració i aquest disc m'apetia que hi hagués col·laboracions i que n'hi hagués moltes, perquè era un disc que volia celebrar amb la gent i ho he fet amb tot gent que em cauen fantàsticament i gent que m'agrada el seu projecte. I si a més són de Lleida i els hi puc donar veu, doncs millor. De fet, un amic me va dir, diu, a la cançó de Tornar enrere, la pitjor part és la teva.
1: Dic, gràcies.
0: Dic, no, li vaig dir, dic, mira, dic, pues fantàstic, dic, perquè jo ja em llueixo a tot el disc. És a dir, si es llueixen més el Marc Vill i el Dimós, pues millor. Vull dir, que... I totes les col·laboracions sento que la gent que ha participat ha donat el màxim. Que a vegades hi ha gent que fas una col·laboració estratègica i
1: no acaba d'haver el feeling, no? Que
0: no,
1: voldries,
0: exacte, no hi ha el feeling. Sí que és veritat que té moltes reproduccions després i tal, però tu saps que aquella col·laboració no...
1: Ja, ni fu ni fa.
0: No han donat el 100%, no? La gent amb qui has col·laborat, i en canvi amb les col·laboracions d'aquest disc sento que tothom s'ha lluït i està molt bé, perquè d'aquesta manera també pues, qui escolti el disc podrà veure els seus projectes i segur que els agraden.
1: Parlaves de celebrar el disc i realment és com una celebració, perquè el vas escoltant i té un ritme i té una sonoritat també que et convida molt a moure't i a ballar, sí, fins i tot.
0: És fort, perquè el disc comença com molt pop, després se'n va com a ritmes molt llatins, i acaba, però acaba fent-te pensar, eh? O sigui, les cançons últimes, les 4 cançons últimes, que són Mans Fang Temps i Aigua.
1: Mans Fang Temps i Aigua, Cowboy de mitjanit, Gremlin i Quan tot vagi malament.
0: Són quatre històries que tu vens d'un moment molt, molt guai, fins i tot divertit, no? Com amb les col·laboracions amb l'Abril
1: i Sexeni, famós català.
0: Sí, que són quasi, quasi caricaturesques i tal. I Cowboy de mitjanit és caricaturesca, però no deixa d'explicar una història que és crua. És crua, és la d'algú, de fet, la pel·lícula de Cowboy de mitjanit

0: Nit és una pel·lícula que té un guió i un argumentari molt cru. És algú que se'n va a la gran ciutat i acaba prostituint-se, vull dir que és el somni americà desfet, i el que faig a la meva cançó és desfer el somni català, perquè és una cosa que ens han contat que existeix i no existeix. Vull dir, la majoria d'artistes catalans, i quan dic la majoria és un 90% dels artistes catalans musicals, no poden viure de la música, i això de que la música catalana està al millor moment perquè hi ha molts números a Spotify i tal, és un cuento que la gent no s'ha de creure. I nosaltres com a artistes hem de reivindicar que no existeix això. No existeix, ni fins i tot per molta gent que us penseu que existeix, perquè la gent, ja et dic, quan veu que fas cançons i que surts a la ràdio i aquestes coses, la gent es pensa que fas molts diners.
1: Que et va molt bé, clar.
0: Sí, a mi la gent me diu, deus fer quartos tu, no sé què. Dius, quartos n'arriben, però és el que et dic, però també
1: surten.
0: Se'n van molts, vull dir, no... No és així. I viure de la música ara mateix és impossible. És que és impossible. És que, per exemple, Sexànic és un grup que tenen un munt de concerts. No viuen de la música, tots tenen una altra feina. Vull dir, i si un grup així, amb tants concerts, no viuen, i és un projecte molt professional, perquè si heu estat als seus directes sabreu que són un dels millors grups de Catalunya i que darrere d'aquell concert hi treballen com 7 o 8 persones a part d'ells, vull dir, o 10, vull dir, tenen molta gent treballant per ells. Pues, imagina't.
1: I el tema dels concerts, com està? Perquè, clar, estem parlant, i ara entrem a l'estiu, i arribarà el moment en què cada setmana, cada 2 setmanes, tens un festival en un indret o altre, i sembla que si no estàs programat en un festival, no tens vida. Vull dir, el circuit de presentar, de fer música, de tocar en directe, també està complicat.
0: Sí, el circuit a Catalunya funciona d'una manera molt estamentada, en el sentit de que... sembla que hagis de treure un disc o un EP per poder presentar durant l'estiu el teu treball. Si no, no et volen. És una cosa, bueno, que
1: funciona. No estàs de moda, no?
0: Sí.
1: I mirant segurament algoritmes i xarxes.
0: Totalment, totalment. Necessiten que tinguis com algo a presentar. Llavors el que vam fer nosaltres, jo em vaig quedar sense mànager, per motius personals va deixar l'empresa on estàvem de management i ells no van voler seguir amb mi al febrer, i a 4 mesos vista jo em vaig sentir una mica despullat per programar una gira que havia d'acabar-se de tancar durant aquests mesos jo sol. Llavors el que vaig fer... Vaig trobar el Xavi Bruguera, que és un noi que és un programador de concerts que ara mateix està arrencant una agència de management també i de booking. I a més també viu amb mi, és molt bon amic meu, i vam dir, ei, pues, per què no ens fiquem mano a mano i gestionem això? I la primera idea que vam tenir, i a més crec que molt encertada, va ser de dir, vale, aquest estiu no arribem, anem a carregar-nos la manera de funcionar catalana i anem a fer-ho com ho fan fora d'aquí, en el sentit de tu treus un disco pràcticament a l'estiu, que és 15 de maig. Anem a fer que la gent escolti el disc durant l'estiu i presentem el concert Lleida, Barcelona, on calgui, a la tardor. Tenim tancats, no ho puc dir perquè si no perdria promo, Lleida i Barcelona ja, octubre i novembre.
1: Tens dates,
0: sí,
1: ja.
0: Sí, tinc dates, tinc data i sala. Vull dir que això s'ha tancat, i si surt alguna cosa més, tipus pues aquests aparadors, no? Com ja a Vic o ja a Bilbao, ja en aquestes coses ens han presentat a tot, o la Mercè o aquestes coses que fan... Si surt alguna cosa d'aquestes, pues, també potser ho presentarem allí, però la nostra idea és com presentar-ho a poc a sales i ja centrar-nos en la gira el 2027, perquè jo em prenc aquest disc com una feina que hem estat molt temps per fer-la, com bé has dit, tanca una trilogia, el directe tindrà cançons d'aquesta trilogia, i volem que sigui un directe festiu, animat. Hem de veure com encabim la banda, perquè el disc de Peter Pan era un disc indie pop molt de guitarra, amb una línia molt marcada de directe, i aquest disc en canvi és molt més eclèctic. Llavors a nivell musical hem de veure com encabim pues, totes aquestes peces i com les acabem de ficar. Llavors, com que hi havia tota aquesta feina, no, de directe, d'assajos, tal, que la gent no sap què passa,

0: Però passen, no?
1: Però passen i hi ha moltes sí, hores
0: darrere. Quan hi ha un disc hi ha una feina darrere i
1: clar,
0: quan hi ha un concert
1: que,
0: també hi ha una feina.
1: La gent ha d'entendre que els músics són professionals, que són gent que treballen i que tot això són hores de feina. Vull dir, igual que la gent està a una oficina i fa unes hores de feina o un mecànic fa unes hores de feina, pues els músics fan unes hores de feina per a treure un bon directe, no? Vull dir, que la gent només ens quedem amb no, és que te paguen tants diners de catxet. I dius, a veure, fem el desglosse.
0: Anem a veure, per quan hem de dividir,
1: no? Fem el desglosse, no? Clar, vull dir, és a dir, t'acaba quedant papipes, vull dir, no papipes, però vull dir que si fas una cosa cada setmana, vull dir que no estan al final del mes, no, que fins i tot, ja et dic, si ho tens com cada setmana,
0: sí,
1: que hi ha
0: sí.
1: gent que no ho té cada setmana, que té un concert o dos al mes. Pues bueno, tornant una mica amb això, els concerts arribaran i arribaran de la millor manera possible i volem treballar per fer-ho. Llavors aquest estiu vam decidir que si fem concerts seran d'una altra manera, seran amb DJ, seran un concert tipus festiu, serà...
0: Com el que va passar a la Plec, per exemple.
1: Com el que va passar a la Plec, de presentació del Món no s'ha fet per als romàntics, però bueno, triant com les cançons més festives, agafant també les cançons més festives de lo que he anat fent durant aquests anys, i de fet n'hi vaig fer una Tiana fa poc que va ser un èxit, o sigui, va ser un bolo guapíssim, que tothom me va venir i em va dir lo bé que s'ho havia passat, vull dir que estem oberts a contractació, però que sapigueu que no serà un bolo amb banda ni el bolo que es veurà l'any que ve presentant el disc. Serà un bolo amb cançons del disc, serà un bolo amb cançons dels anteriors treballs, però serà un bolo molt divertit, però que no serà exactament el mateix que veureu a partir d'aquesta tardor.
0: El món no està fet per als romàntics, i un rajola, quin dic als, moltes gràcies per acompanyar-nos i
1: bueno,
0: seguirem pendents de les xarxes socials, que hi haurà uns vídeos que estaran molt ben fets i en què segurament podrem anar veient les agendes, les programacions, les sales i el que vagi sorgint. Fins aviat.
1: Adéu.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Barcelona torna a enlluernar el món. L'espectacle de so, llum i focs artificials amb què va culminar ahir a la nit la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família va revelar la millor cara de la capital catalana, una ciutat moderna que va saber retre l'homenatge que es mereixia a un dels seus millors ambaixadors. Una nit històrica que també va ser el colofó de la visita del Papa a casa nostra. El govern s'hi ha bolcat sense complexos i, malgrat les diferències ideològiques amb el Vaticà, el president de la Generalitat, Salvador Illa, no ha tingut cap recança a fer seus els valors humanístics que ha pregonat el pontífex de Catalunya.
2: Una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?

0: balanç eufòric que no ha estat compartit ni molt menys pels socis d'investidura ni tampoc pels partits de l'oposició. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Els comuns exigeixen quants diners públics ha deixat la Generalitat en la visita del Papa, mentre que els partits independentistes critiquen que ahir es fes fora un grup de cantaires que volien entonar al cant dels segadors al final de la missa. Tant el govern català com l'executiu espanyol defensen que això no formava part del programa oficial.
0: L'Ajuntament de Barcelona, pendent de reunir-se encara amb la consellera d'Interior per abordar l'augment d'homicidis a la capital catalana. Nautiel, bona tarda.
2: Bona tarda. El tinent de Seguretat, Albert Batlle, creu prioritari abordar un reforç de la presència policial als carrers i també mesures legals.
3: Per veure quin tipus de manera reforcem les presències policials per fer front a aquest tipus d'actes i, sobretot, també que no haguem d'arrossegar els peus per anar a fer modificacions legislatives que a vegades passen més temps del que haurien de passar.
2: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor del tret que va matar un home a plena llum del dia al carrer Balmes de Barcelona. La principal hipòtesi amb què es treballa és que el tiroteig formi part d'un conflicte entre bandes criminals.
0: La taula del tercer sector reclama que el període de regularització extraordinari s'allargui més enllà del 30 de juny.
4: Com a mínim han de ser 3 setmanes, no? És el que demanem, no? Com a mínim aquestes 3 setmanes per poder garantir aquest propi acompanyament.

0: aquests col·lectius més vulnerables.
1: La seva vicepresidenta, Natalia Valenzuela, ha assegurat que aquestes tres setmanes de més han de compensar els esculls inicials que es van trobar als sol·licitants, sobretot els més vulnerables a l'inici del procés.
2: I efectius de rescat busquen un menor de 16 anys que va desaparèixer ahir amb una moto d'aigua roses.
1: S'ha activat un dispositiu de recerca per terra, mar i aire, tant al Baix com a l'Alt Empordà. Mentrestant, ahir al vespre va aparèixer sana i estàlvia la submarinista de 24 anys que havia estat arrossegada pel corrent. Ha estat localitzada a 2 milles nàutiques d'on havia desaparegut.
2: Repassem els esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Gavi.
2: Aquesta nit arrenca el Mundial, el primer amb tres seus, als Estats Units, al Canadà i Mèxic.
3: Sí, és precisament aquesta última, Mèxic, que acollirà el partit inaugural de la Copa del Món, el partit entre Mèxic i Sud-àfrica, a partir de les 9 a l'estadi Azteca, corresponent a la primera jornada del grup A. El segon duel d'aquesta matinada serà a les 4, hora catalana, entre la República Txeca i Corea del Sud. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, 39 dies, i amb més seleccions, fins a 48. L'Argentina de Leo Messi va regnar fa 3 anys i mig al Qatar i ara la selecció espanyola, actual campiona d'Europa i comandada pels blaugranes Lamine Yamal i Pedri, és una de les grans candidates a aixecar el títol el diumenge 19 de juliol al MetLife Stadium de Nova Jersey.
2: Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona i 26 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda predominarà el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat. Alguns núvols alts més abundants a la meitat oriental. A l'Empordà destaquem tramuntana amb intensitat moderada i a Tarragona vent mestral. Demà divendres pujaran encara més les temperatures. Màximes de 34 graus a Lleida, 31 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Demà tindrem un temps més càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes marcaran 14 graus a Girona i 18 a Barcelona. Durant el cap de setmana pujaran les temperatures i s'esperen dies de calor. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies, Noelia. 3:05 de la tarda. Al control tècnic, Dani Sánchez.
5: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
2: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona reivindiquen que tant Catalunya com la ciutat comtal han estat a l'altura de la visita del Papa. Les dues administracions defensen que els governs català i local van actuar seguint els criteris d'un estat aconfessional. Responen així les crítiques d'alguns col·lectius laics i d'algunes formacions d'esquerres. També remarquen que allò 14 ha tornat a situar Catalunya i Barcelona arreu del món, Marcos.
6: Sí, el president de la Generalitat ha acompanyat el pontífex a l'aeroport del Prat per agrair-li la sensibilitat que ha mostrat envers la realitat, cultura i llengua catalanes. També pels missatges de tolerància, justícia social i de defensa de la migració i dels més vulnerables. Salvador Illa ha conclòs que la visita del Papa ha il·luminat el món i ha estat inspiradora per continuar sent una terra d'acollida.
7: Des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món, no? Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
6: Des de l'Ajuntament de Barcelona han expressat el seu orgull per la ciutat, la ciutadania i el civisme demostrat durant aquests dos dies. El consistori també ha agraït la tasca dels serveis municipals i ha comparat la benedicció de la Torre de Jesús amb la inauguració dels Jocs Olímpics.
2: Un espectacle, Marcos, que el govern i l'Ajuntament qualifiquen d'extraordinari, però que no va estar absent d'alguna polèmica. El motiu? Doncs quan els cossos de seguretat van fer fora cantaires amb estelades.
6: La delegació del govern central, Gavi, ha explicat que la policia i els Mossos van detectar que mig miler de cantaires portaven la bandera independentista amagada a l'interior de les seves partitures i que, un cop acabat l'actam, pretenien tocar l'himne dels segadors. El delegat del govern a Catalunya resta importància a l'actuació policial i ho emmarca dins de la normalitat. Carlos Prieto argumenta que el guió de l'esdeveniment no contemplava cap reivindicació ideològica ni identitària.
8: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica i, evidentment, hi ha uns espais de sortida determinats.
6: L'independentisme, en canvi, parla d'expulsió dels cantaires per raons ideològiques i denuncien la repressió. Escoltem el portaveu de Junts, Josep Rius.
9: Són dos episodis de repressió molt greus, perquè ni els que portaven estelades representaven cap perill per a la seguretat i el desenvolupament de l'acte, ni els cantaires tampoc representaven cap mena de perill per a la seguretat ni el desenvolupament de l'acte.
6: Els juntaires demanaran les compareixences de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del ministre del Ram, Fernando Grande Marrascam, per saber qui va donar l'ordre.
2: Els comuns, finalment, mentrestant, Marcos, situen el focus en la factura de la visita del papa.
6: Sí, el soci parlamentari de Salvador Illa portarà una bateria de preguntes a la Cambra Catalana per conèixer el cost total que ha assumit la Generalitat. La formació requereix a l'executiu que desglossi el total per conceptes com ara la logística, l'organització dels actes, la seguretat o les campanyes institucionals. Els comuns, a més, volen saber per què el pressupost inicial de 1,5 milions s'ha enfilat per sobre dels 2 milions d'euros. El partit també interrogarà al govern si alguna part de la despesa s'ha finançat a través de la taxa turística.
2: L'Ajuntament de Barcelona, canviem de tema, està a l'espera que el Departament d'Interior els convoqui per analitzar conjuntament els tiroteigs recents de la ciutat i estudiar com es pot reconduir la situació. Montse Valls, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda. Es tracta d'una reunió que s'ha precipitat després que ahir un home fos assassinat a trets al carrer Balmes de Barcelona, un cas, recordem, que es va descartar ràpidament que tingués cap relació amb la visita del papa. Albert Batlle, tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
11: Avui mateix la Conselleria d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema i nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera doncs, això es pot reconduir.
10: Batlle ha lamentat el crim i ha insistit que cal revisar la legislació sobre tinença d'armes perquè molts d'aquests fets estan vinculats al negoci de la droga i les màfies delinqüencials. Tot i la gravetat del tiroteig, Batlle ha remarcat que la ciutat va continuar funcionant amb normalitat durant els actes de la visita papal i ha defensat que la imatge de Barcelona supera de llarg, ha dit, episodis puntuals de violència.
2: En 5 minuts arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. Les entitats socials demanen prorrogar el termini de la regularització extraordinària de migrants que s'acaba, com dèiem en titulars, el 30 de juny. Insten a allargar el procés com a mínim 3 setmanes més per compensar, diuen, els entrebancs que hi va haver a l'inici.
1: Sí, és la petició que fan des de la taula del tercer sector social de Catalunya. Alerten que hi ha encara molts migrants que no han pogut completar la regularització, sobretot de col·lectius especialment vulnerables com ara persones sense llar, joves extutelats o treballadores internes. També recorden que durant les primeres setmanes de funcionament hi va haver diverses dificultats, algunes de les quals encara perduren. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de Polítiques Socials de l'entitat.
12: Parlem de barreres que ens hem trobat, com és anar al padró, val? Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat.
1: A més, avisen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques compliquen el procés i poden deixar fora bona part dels migrants que es podrien acollir a la regularització. Amb tot, remarquen que els col·lectius vulnerables requereixen un termini més llarg que aquests 2 mesos i mig que ha ofert l'administració.
2: I avui és el tercer i últim dia de selectivitat de la selectivitat a Catalunya. A 4:45 de la tarda, els més de 45.000 estudiants inscrits a les proves d'accés a la universitat començaran unes merescudes vacances.
1: Sí, serà després del darrer examen d'assignatures optatives, que començarà a 3:00 PM. Aquest matí hi ha hagut la prova de català amb un text de Pere Caldés i un escrit d'una asseguradora sobre microplàstics. Pel que fa al funcionament de l'ESPAU d'enguany, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, les ha qualificat d'èxit per que ha estat l'any amb més matriculats de la història. També ha celebrat que els nous detectors de mòbils no n'hagin identificat cap.
13: De moment la prova pilot no ha registrat incidències. De fet, el dia d'ahir aquests dispositius que es van distribuir per diferents tribunals i diferents seus no van detectar cap dispositiu encès, és a dir, els estudiants realment han pogut fer l'ESPAU en pau.
1: En aquest sentit, Montserrat treu pit, diu que Catalunya ha estat pionera amb l'ús d'aquests detectors que garanteixen, segons ella, l'equitat entre estudiants.
2: L'educació passa també per un conflicte educatiu que continua obert i enmig d'aquest conflicte els sindicats professors de secundària, Comissions i UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació.
1: Un acord que completa el que ja es va signar el mes de març i que inclou un augment salarial de 600 euros bruts l'any 2029 i un reforç de les dotacions de l'escola inclusiva. Escoltem el portaveu del sindicat professors de secundària, Ignasi Fernández.
14: I a partir de la signatura se'ns permet entrar de ple a discutir i apretar i fer pressió per calendaritzar aquestes mesures. Si no signes l'acord, clarament no pots estar present. Per això era important haver signat. També m'agradaria deixar molt clar que si no haguéssim signat l'acord, aquest acord avui mateix seria paper mullat.
1: Després de la signatura s'ha fet una reunió del seguiment del pacte per abordar el seu desplegament i altres qüestions pendents com l'aplicació del currículum o la derogació del decret de plantilles.
2: Obrim plana local. A les portes de l'estiu, el Port de Barcelona ha fet públic un estudi amb una metodologia pionera que conclou que els creueristes no són els responsables de la pressió turística que pateix la ciutat. Encarregat per la patronal del sector dels creuers, l'informe, elaborat per la Universitat de Girona, destaca que els creueristes representen de mitjana el 2,5% dels visitants diaris de Barcelona. Analitzem aquest informe amb el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
15: Bona tarda, Gavi. L'Institut d'Investigació de Turisme de la Universitat de Girona ha recollit i analitzat més de 600 milions de registres mòbils cedits per Telefònica, un mètode inèdit per elaborar un informe estadístic. Això, segons els investigadors, ha permès estudiar el comportament diari dels creueristes, excloent residents tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana. Entre altres, conclouen que de cada 100 persones que visiten Barcelona en un dia, de mitjana només 2 o 3 són creueristes. Segons el coautor, Josep Maria Espinet, les dades exculpen els creueristes de la pressió turística que pateix la ciutat.
16: Amb els números que hem obtingut es mostra que el turisme de creuers no és el culpable de la massificació turística. Són les dades obtingudes.
15: La patronal del sector dels creuers es carrega així d'arguments per contrarrestar la idea de l'Ajuntament de reduir la presència de creueristes. De fet, el port i el consistori sí que van acordar l'any passat reduir el nombre de terminals, però no el nombre de passatgers. I ara mateix ningú s'atreveix a dir si aquest estiu n'hi haurà més o menys.
2: Doncs més coses. Els socorristes denuncien que 4 persones han perdut la vida al litoral català en les últimes setmanes, Anna.
1: L'entitat SOS Socorristes assegura que amb l'arribada de les altes temperatures les platges estan plenament operatives, però sense la vigilància necessària. En una entrevista a La Brúixola, el seu portaveu, Nacho Ibáñez, ha assegurat que cal un marc normatiu i un augment dels recursos perquè les platges siguin realment un lloc segur.
17: Entonces estamos planteando que exista una normativa que establezca 3 cosas fundamentales para nosotros. Temporalidad obligatoria de Semana Santa a octubre, que es cuando la gente hace uso de las playas, infraestructura y cantidad de socorristas.
1: A la ciutat d'Onda Cero, Ibáñez ha recordat que els socorristes treballen en situacions precàries, moltes vegades sense aigua corrent o electricitat i sense la logística adequada per protegir-se del sol i d'altres inclemències climàtiques.
2: El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts anuals de suport a les confraries de pescadors amb una dotació de 2,7 milions d'euros.
1: Així, el govern manté l'import de la convocatòria de l'any passat, que ja es va incrementar en prop d'un milió d'euros amb l'objectiu de compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la reducció dels dies de pesca establerta per la Unió Europea. Pel que fa a la distribució de l'ajut, el gruix, amb un import superior als 2 milions d'euros, serà per les confraries de pescadors i 90.000 euros a les federacions territorials. També es preveu 500.000 d'euros per bonificar el 80% de la taxa portuària d'ocupació que paguen les confraries ubicades en ports de la Generalitat.
2: Ho dèiem en titulars, la submarinista de 24 anys desapareguda aquest dimecres al Cap de Creus ha estat trobada amb vida.
1: La jove ha estat trobada aquesta passada nit a 2 milles nàutiques del punt on havia estat vista per últim cop. L'ha localitzat un creuer que ha alertat als serveis d'emergències. Salvament Marítim ha enviat 2 naus i un helicòpter que han rescatat la jove en bon estat aparent abans de traslladar-la a l'Hospital Trueta de Girona per fer-li una revisió. En el dispositiu hi han participat també bombers i Guàrdia Civil després de més de 7 hores hores de recerca.
2: Desaparegut, en canvi, un menor a Roses de l'Alt Empordà mentre feia una excursió amb una moto d'aigua.
1: Els equips d'emergència busquen des de dimarts a la nit un noi de 16 anys que s'ha perdut amb una moto d'aigua durant una excursió guiada a Roses. El jove no va arribar al punt de trobada de Santa Margarida i es va activar un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i la policia local. L'últim punt on se'l va veure és la zona del Castell de la Trinitat, en un sector afectat per vent intens, però la recerca s'ha

0: ampliat fins a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Salvament Marítim ha desplegat unitats terrestres, un helicòpter i diverses embarcacions per intentar localitzar-lo.
1: Els mitjans que hi estan treballant són tant terrestres, sobretot de bombers i agents rurals des de la zona de terra, com des de mar, que hi està treballant bombers, Mossos, Creu Roja i sobretot Salvamar, i a la zona aèria estem treballant bombers amb drons, Mossos també hi ha treballat amb helicòpter i també hi està treballant sobretot Salvamar, tant en helicòpter com amb un avió.
0: Eren declaracions del sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del dispositiu, Pol Artau.
2: I el jutjat d'instrucció de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa per l'accident a la mina de Cabanasses de Súria, en què van morir tres geòlegs l'any 2023.
0: La jutgessa conclou que el despreniment de roques va ser un fet sobtat i imprevisible, sense indicis de criminalitat ni omissió greu de mesures de seguretat. Els informes tècnics, especialment el d'un enginyer del Col·legi d'Enginyers, apunten que la caiguda no es podia preveure ni tan sols pels mateixos treballadors que havien revisat la galeria prèviament sense detectar cap risc. Tampoc es considera rellevant una anotació d'un vigilant que hores abans havia observat una petita pedra caiguda, ja que ho va valorar com una situació habitual.
2: En plan econòmic us expliquem notícia d'última hora que abans avançaven ja els nostres companys des de Madrid. El Banc Central Europeu ha pujat en 0,25 punts aquest dijous el tipus d'interès de referència fins al 2,25% en el primer increment de tipus des del setembre del 2023. Fa exactament un any que els tipus d'interès estaven congelats al 2%. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es va marcar el Banc Central Europeu. I encara un parell de dades més interessants i alguna relacionada també amb el que pugui passar a influir també amb aquests tipus d'interès. És que Catalunya va registrar més de 26.000 operacions de compravenda d'habitatges durant el primer trimestre de 2026. És un 6% menys que en el mateix període de l'any anterior, segons dades del Col·legi Notarial de Catalunya. En paral·lel, el preu mitjà de l'habitatge va continuar a l'alça i es va situar en 2.400 euros per metre quadrat. És un 10% més que els 2.200 euros del primer trimestre del 2025. Per contra, els préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'habitatge van augmentar, malgrat tot, un 3,5%. I també en matèria d'habitatge hem de dir que casa nostra, Catalunya, ha concentrat gairebé el 60% dels habitatges protegits finalitzats a l'Estat durant el primer trimestre del 2026, amb un total de 3.000 unitats finalitzades, segons les dades del Ministeri d'Habitatge. La xifra catalana, amb habitatges acabats entre gener i març, multiplica per 5 les unitats protegides acabades en el mateix període de l'any passat.
3: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.

0: Aquesta és la sintonia del Mundial aquí a Onda Cero. Per tant, és l'hora de repassar l'actualitat esportiva, com dèiem, amb el Víctor Llucià. Avui és un dia important perquè Mèxic i Sud-àfrica protagonitzaran aquest partit inaugural del 23è Mundial de Futbol de la Història.
1: Sí, aquesta nit arrenca el major esdeveniment del món de l'esport, el Mundial de Futbol. 48 seleccions més que mai a la història buscaran aixecar el trofeu més preuat el diumenge 19 de juliol al MetLife Stadium de Nova Jersey. Serà el torneig més llarg de la història. S'allargarà durant 39 dies en què es disputaran un total de 104 partits. El primer d'ells, el duel inaugural, el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 de la nit a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic amb 80.000 espectadors a les graderies. El tri parteix com a favorit i amb un vell conegut a la banqueta, Javier Aguirre, que vol que els seus siguin conscients del que representa un partit com el d'aquesta nit.
2: Transmitirle a mis jugadores la seguridad de que puede ser un buen día para nosotros, de que pase lo que pase, la gente estará con nosotros y que va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas, ¿no? Espero que empecemos como aquel entonces con el pie derecho, que nos sintamos tranquilos con lo que hacemos. Lo saben ellos, ¿no? Pero que mañana puede ser un día para muchos de nosotros histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
1: Al davant, Mèxic tindrà un rival inferior, els Bafana Bafana, Sud-àfrica, que parteix com la ventafocs del grup. Més tard, a les 4 de la matinada, hora catalana, Corea del Sud i la República Txeca es veuran les cares a Guadalajara per tancar la primera jornada d'aquest grup. Més coses, la selecció espanyola, l'Argentina i França són els grans favorits a aixecar el Mundial i una mica per sota apareix el Brasil amb Carlo Ancelotti com a entrenador i amb Neymar, Vinícius Júnior i Rafinha com a estrelles. L'atacant del Barça ha exercit de líder i considera que el Brasil se l'ha de tenir en compte a l'hora que han de protegir els joves de la selecció pel soroll exterior.
3: Então a gente tenta blindar un poco do que ven de fora.
4: Intentem protegir els joves del que ve de l'exterior. Agraeixo que es digui que la gent creu que la selecció brasilera és una de les quatre favorites al Mundial. També tenim molta confiança i crec que les persones que no creuen molt en la selecció no és que no hi creguin, sinó que han estat frustrats durant molts anys perquè sempre hem tingut equips que podien haver guanyat el Mundial i no ho van fer.
3: Ganar la Copa del Mundo i no guanyaron.
1: El Brasil debutarà contra el Marroc a les 12 de la matinada del dissabte al diumenge. I un últim punt en clau mundial, la selecció precisament del Marroc ha confirmat que l'ex del Barça i actual jugador del Betis, Esabde, es queda sense Copa del Món. L'extrem verd i blanc ha protagonitzat una temporada extraordinària, però després de patir un esquinç al genoll, en el darrer amistós ha estat substituït per l'atacant de l'Angers, Amin Esbai.
0: Tenim Mundial, però tenim altres notícies relacionades també amb el futbol. El Barça, candidat a acollir la final de la Lliga de Campions l'any 2029.
1: Sí, així ho ha confirmat el club a través d'un comunicat en què explicava que ha presentat a la UEFA la candidatura del Camp Nou per organitzar la final de la màxima competició continental de la Champions d'aquí a 3 anys. La sol·licitud l'ha realitzada conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el recolzament de la Federació Espanyola de Futbol. Previsiblement, el Camp Nou competirà contra l'estadi de Wembley i la decisió de la UEFA es prendrà el 15 de setembre coincidint amb la reunió del comitè executiu. I encara en futbol hi haurà duel andalús a la final del play-off d'ascens a primera divisió. Màlaga i Les Palmes van empatar 1 a la Rosaleda i els locals van fer bona la victòria.

0: victòria a l'anada. Aquest diumenge, per tant, partit d'anada de la final entre el Màlaga i l'Almeria, també a la Rosaleda.
1: I a la plana poliesportiva en bàsquet, el Joventut de Badalona frega l'heroïcitat.
0: Sí, el conjunt badaloní es va quedar amb la mel als llavis, va perdre per 118 a 117 davant el València Bàsquet al primer duel de l'eliminatòria de les semifinals del play-off de la Lliga Endesa. Demà divendres, segon duel de semifinals també a la pista del València. Qui pot aconseguir avui el segon punt de la seva eliminatòria és el Barça, que després de pallissar la Laguna Tenerife al primer partit buscarà el segon triomf aquest vespre a partir de les 8. Si els culers tornen a imposar-se, estaran a un partit a Terres Canàries de segellar l'accés a la final de la Lliga CB.
1: Gràcies, Víctor Llucià. Bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
1: El Jove Teatre Regina, històric espai barceloní dedicat al teatre familiar, tancarà definitivament el 15 de juliol després de 38 anys d'activitat.
2: La directora Mariona Campos ha anunciat que la sala abaixa la persiana a contracor perquè l'edifici està en venda i no se'ls renova el contracte de lloguer. Ha remarcat que el tancament no és per fallida ni per manca de públic.
3: El Jove Teatre Regina tanca perquè tanca les portes perquè l'edifici on es troba a la sala està en venda i no se'n renova el contracte de lloguer. No tanca perquè ja no és necessari, ni per fallida, ni per falta de públic ni de propostes familiars.
2: En gairebé 4 dècades, el Regina ha acollit més de 10.500 funcions i més de 2 milions d'espectadors, convertint-se en un referent del teatre per tots els públics.
1: I a Barcelona avui s'estrena l'obra Tarzán el musical, un espectacle impactant que submergeix el públic a la selva africana. Hijo de hombre, busca
2: aire. Fins al dia 14 de juny, el Teatre Apolo de Barcelona acull aquesta producció del nivell que compta amb la col·laboració d'A3Media, recrear la selva amb tot tipus de detalls i compta amb un elenc professional d'acròbates, ballarins, cantants i actors que donen vida a la tan coneguda història del nen criat per goril·les.
1: Amb Tarzán arribem a les 3 de la tarda. Que vagi bé.
4: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
5: Són les 3 de la tarda en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes, 3 minutos a las 3, resumimos el día. El Papa en Canarias ha abandonado ya el muelle de Arguineguín. El acto con migrantes con mensaje duro y contundente, la llamada a un examen de conciencia, interpelando a todos, también a Europa.
7: Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas. Para la comunidad internacional, llamada a una cooperación eficaz y perseverante.
5: Ha escuchado León 14 de primera mano historias duras, difíciles, de quienes ayudan en la acogida o de quienes han sido víctimas de trata.
8: La mafia me llevó a un lugar donde me hicieron un ritual. Me dijeron que tenía una deuda de 25.000 euros. Durante el viaje quedé embarazada de un hombre de la mafia. Me quitaron a mi bebé. Para obligarme a prostituirme. Tenía 11 meses.
5: El pontífice ya ha abandonado el muelle, va camino de Las Palmas. Se lo avanzábamos a las 2. El Supremo rechaza que se indulte al exfiscal general del Estado, García Ortiz. La misma sala de lo penal que le condenó por la filtración de un correo de la pareja de Ayuso ha informado en contra de que una medida de gracia elimine la condena de inhabilitación. A propósito de García Ortiz, de la Fiscalía y las reuniones con la trama de las cloacas, hay mucho malestar en la Asociación de Fiscales, que considera que la respuesta de la Fiscalía no basta, es insuficiente. Óscar López dijo anoche que los jueces prevarican. Hoy le han preguntado al respecto al líder del PP, Núñez Feijóo.
9: Señor Feijóo, ¿qué le parecen las declaraciones de Óscar López diciendo que algunos jueces prevarican?
10: Lamentable.
5: No ha habido sorpresa en la decisión del Banco Central Europeo, que tal y como vaticinaban los analistas, ha optado por subir los tipos de interés un cuarto de punto hasta el 2,25%. Es la primera subida desde hace casi 3 años, el anuncio de Christine Lagarde.
11: El Consejo de Gobierno se compromete a establecer una política monetaria que garantice la estabilización de la inflación en su objetivo del 2% a medio plazo. En consecuencia, con este compromiso, hoy ha decidido elevar los 3 tipos de interés clave en 25 puntos básicos.
5: Sube el precio del dinero para contener la inflación por culpa de la guerra. Acaba de decir Donald Trump que volverá a atacar duro Irán. En el Parlamento de Andalucía se ha constituido la 13ª legislatura con la elección de los miembros de la mesa que va a volver a presidir el Partido Popular. Sigue sin haber acuerdo PP-Vox sobre la investidura de Juanma Moreno. En Castilla y León ha tomado posesión como presidente Alfonso Fernández Mañón.

0: De l'11 al 13 de juny al Masnou, la Sal Festival de Periodisme i Fotografia amb xerrades, exposicions i activitats gratuïtes. Dissabte, a l'Hospitalet de l'Infant, gimcana familiar al Coll de Balaguer per descobrir la història jugant amb preus molt assequibles. I a Vic, el 12 i 13 de juny, Cabro Rock, dos dies de concerts i ambient festiu amb grans noms del panorama català.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Una de la madrugada, y tú estás en la cama, con la respiración relajada y el sueño a punto de arrastrarte del todo. Pero entonces, el plástico de la botella cede. La nevera empieza a emitir un zumbido. Y en el rellano se escuchan pasos de un vecino que vuelve a casa medio zombie. Que lo único paranormal que escuches de madrugada sea La Rosa de los Vientos. Escucha Fenómenos Extraños, Historias y Misterios, a partir de la 1 de la madrugada, todos los fines de semana, en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.

Martí. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Lleida, et mereixes aquesta ràdio.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Arrenquem el repàs cultural amb teatre de petit format, però amb molt encant. Aquest 12 i 13 de juny, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Nanoteatre, peces breus de 15 minuts, representades en espais singulars de la ciutat. Entrades al voltant dels 12 euros. Seguim amb una proposta per als amants de l'art contemporani. A Banyoles, fins al 13 de juny, es pot visitar T300 per l'amor de Déu, una exposició que barreja disseny, reutilització de materials i reflexió social, una mostra que va més enllà de l'estètica i posa el focus en les persones i en la capacitat transformadora de l'art. Cap de setmana també molt potent. Al Maresme, del 11 al 13 de juny, el Masnou es converteix en un punt de trobada de l'Assalt Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia. Tres dies amb xerrades, projeccions, exposicions al carrer i noms destacats del sector per reflexionar sobre el present de la informació i la imatge, tot plegat amb activitats gratuïtes i amb el mar com a taló de fons. I si busqueu un pla familiar, dissabte al migdia podeu anar fins a l'Hospitalet de l'Infant. Allà s'organitza una gimcana a l'Hospital del Coll de Balaguer, una manera lúdica de descobrir aquest espai històric amb proves, pistes i activitats pensades per a grans, però també petits. El preu és molt assequible, 3 euros adults, 1 euro per als nens. I acabem amb música. El Cabró Rock torna a Vic els dies 12 i 13 de juny amb dues jornades de concerts i un ambient que ja és marca de la casa, un festival que s'ha consolidat com un dels grans punts de trobada de la música catalana amb abonaments que es mouen al voltant dels 50 euros.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Hay quien prefiere la comodidad de viajar en taxi, pero una vez dentro solo le sale decir esto. Si lo único que encuentras incómodo en el taxi son los silencios, tranquilo, porque en Onda Cero siempre tenemos algo que decir, para cuando tú no. Onda Cero, tu radio.

0: Que te...
1: Claro que sí.
2: Muchos
1: que
2: te... besos. Ay, nunca mejor dicho. Besos.
0: Buena semana. Todos. Un beso.
3: Beso.
4: Cantizano en Por Fin.
5: Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
6: Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Próximo destino, Badajoz.
8: El sábado 13 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se emitirá en directo desde el Hospital Centro Vivo de Badajoz. Un recorrido sonoro donde descubrir la mayor extensión de dehesa de Europa, disfrutar de playas de agua dulce distinguidas con bandera azul y contemplar uno de los cielos certificados como el primer destino transfronterizo Starlight del mundo. Una iniciativa de la Diputación de Badajoz con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
9: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
10: La rehabilitació energètica dels habitatges és una prioritat per avançar cap a un model més eficient i sostenible. Actuacions com l'aïllament, el canvi de finestres o la incorporació de bombes de calor, l'aerotèrmia, permeten optimitzar la climatització amb un únic sistema eficient i reduir el consum. La Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català d'Energia, posa a disposició el simulador de rehabilitació per identificar les millors solucions per a cada llar.
11: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
11: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
13: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
11: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
14: Todos pasamos más tiempo eligiendo una película que viéndola. Bueno, todos, no. Porque con Kinótico siempre sabrás qué ver. David Martos te trae las mejores recomendaciones de series y cine en Kinótico. Para que dejes el mando tranquilo y estés al tanto de los estrenos, del cine clásico y de todas las series que quieras. La actualidad cinematográfica está en Kinótico. El programa de cine, series, industria y cultura audiovisual de Onda Cero. Todos los miércoles a la 1:30 de la madrugada, Kinótico con David Martos. Onda Cero, tu radio.
11: Onda Cero Lleida, la teva radio.
15: Ir al baño en el minuto 93, uff, mejor me aguanto, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso celebra el aniversario del campo comprando la dorada 400, 600 gramos a 8,95 euros el kilo y acumulas un 20% en tu tarjeta al campo. Oferta disponible del 9 al 15 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu al campo.
16: En al campo sales ganando.
17: Con los frigoríficos Liebherr tienes la garantía de tener tus bebidas frías, en picoteo a punto y espacio para todo.
18: Aprovecha los Liebherr Cooling Days en el Corte Inglés y llévate una tarjeta regalo de 80 euros en una selección de frigoríficos.
17: Vive el partido con tu frigorífico Liebherr y sus 10 años de garantía, para que no te preocupes de nada, solo de celebrar cada gol.
18: También en web y app del Corte Inglés.
19: Son las 6, las 5 en Canarias.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

Feligresos i amants de Barcelona viuen avui amb ressaca emocional després de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família per part del Papa Lleó XIV ahir.

0: i a la nit i el festival posterior de llum, so i pirotècnia en què es va homenatjar Antoni Gaudí. Però un cop el papa ja ha marxat de Catalunya, toca fer balanç d'aquesta visita i reflexionar sobre l'impacte que pot tenir per casa nostra.
1: Una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
0: Aquesta és l'opinió que li mereix el president de la Generalitat, Salvador Illa, però lluny d'aquesta defensa s'hi troben els socis d'investidura i també l'oposició, per motius diferents. Això sí, d'una banda, els comuns no formava part del programa oficial. Sigui com sigui, avui a temps de tertúlia farem balanç d'aquesta visita amb el periodista Joan Cascante i l'analista financer Jordi Ballé.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Els titulars d'aquest dijous, dia 11 de juny. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: El Departament d'Interior proposa endurir la llei per tal de prevenir els tirotejos mortals després del sisè crim que es va produir ahir a Barcelona des de l'inici d'any.
1: La policia catalana vincula aquests fets al crim organitzat internacional i al narcotràfic, però no a les dinàmiques delictives habituals de Catalunya, com ho són els robatoris. Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: I, òbviament, doncs, també hem obert un espai per poder dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines tot el que té a veure amb aquesta letalitat.
1: Estem parlant d'assassinats molt difícils de prevenir perquè tot apunta que es tracta de sicaris.
0: La taula del tercer sector reclama que el període de regularització extraordinari s'allargui més enllà del 30 de juny.
3: Com a mínim han de ser 3 setmanes, no? És el que demanem, no? Com a mínim aquestes 3 setmanes per poder garantir aquest propi acompanyament en aquests col·lectius més vulnerables.
1: La seva vicepresidenta, Natàlia Valenzuela, ha assegurat que aquestes 3 setmanes de més han de compensar els esculls inicials que es van trobar els sol·licitants, sobretot els més vulnerables, a l'inici del procés.
0: En economia, avui el Banc Central Europeu ha pujat 0,25 punts al tipus d'interès.
1: D'aquesta manera arriba ara fins al 2,25% després de l'última pujada l'any 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'eurozona. Ho analitzarem avui amb el conseller executiu d'EFPA Espanya, Josep Soler.
0: Efectius de rescat continuen buscant un menor de 16 anys que va desaparèixer ahir amb una moto d'aigua a Roses. Els equips han trobat avui el vehicle al mar.
1: S'ha activat un dispositiu de recerca per terra, mar i aire, tant al Baix com a l'Alt Empordà. Mentrestant, ahir al vespre va aparèixer sana i estàlvia la submarinista de 24 anys que havia estat arrossegada pel corrent. Ha estat localitzada a 2 milles nàutiques d'on havia desaparegut.
0: I el titular d'Esports amb el José Agustín Gómez. José, bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Des de les 7 de la tarda, a Malta, el Club Natació Atlètic Barceloneta està jugant la primera semifinal de la Final Four de la Lliga de Campions de Waterpolo masculí contra el Ferencvárosi hongarès. A partir de les 8, el Palau Blaugrana, Futbol Club Barcelona i la Laguna Tenerife s'enfrontaran al segon match de la sèrie semifinals al play-off pel títol de la Lliga CB. Els Blaugrana van guanyar el primer partit dimarts.

0: de conèixer què ens espera demà pel que fa al temps. Noelia García, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Demà divendres a Catalunya pujaran les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Lleida, 31 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Serà un dia càlid i pràcticament d'estiu a tot el territori. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. També pujaran les temperatures nocturnes, 18 graus a Barcelona, 15 a Lleida o 14 graus a Girona. Bufarà vent fluix de component sud amb intensitat moderada durant la tarda i amb possibles ventades fortes a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda. El control tècnic Ismael de la Parra. La Generalitat i l'Ajuntament reivindiquen que tant Catalunya com Barcelona han estat a l'alçada de la visita del Papa.

0: administracions es defensen de les crítiques i asseguren que van actuar sempre seguint criteris d'un estat confessional. També reclamen que Lleó 14 ha tornat a situar Catalunya i Barcelona arreu del món. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. El president de la Generalitat ha acompanyat el pontífex a l'aeroport del Prat per agrair-li la sensibilitat que hi ha mostrat envers la realitat, cultura i llengua catalanes. També pels missatges de tolerància, justícia social i de defensa de la migració i dels més vulnerables. Salvador Illa ha conclòs que la visita del Papa ha il·luminat el món i ha estat inspiradora per continuar sent una terra d'acollida.
2: Des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món, no? Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona han expressat el seu orgull per la ciutat, la ciutadania i el civisme demostrat durant aquests dos dies. El consistori també ha agraït la tasca dels serveis municipals i ha comparat la benedicció de la Torre de Jesús amb la inauguració dels Jocs Olímpics.
0: Un espectacle que el govern i l'Ajuntament qualifiquen d'extraordinari, però que no va estar absent de polèmica. El motiu, quan els cossos de seguretat van fer fora Marcos cantaires amb estelades.
1: La delegació del govern central, Lola, ha explicat que la policia i els Mossos van detectar que a mig miler de cantaires portaven la bandera independentista amagada a l'interior de les seves partitures i que, un cop acabat l'acte, pretenien tocar l'himne dels segadors. El delegat del govern a Catalunya resta importància a l'actuació policial i ho emmarca dins de la normalitat. Carlos Prieto argumenta que el guió de l'esdeveniment no contemplava cap reivindicació ideològica ni identitària.
3: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement, havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica i, evidentment, hi ha uns espais de sortida determinats.
1: L'independentisme, en canvi, parla d'expulsió dels cantaires per raons ideològiques i denuncien la repressió. Escoltem el portaveu de Junts, Josep Rius.
4: Són dos episodis de repressió molt greus, perquè ni els que portaven estelades representaven cap perill per a la seguretat i el desenvolupament de l'acte, ni els cantaires tampoc representaven cap mena de perill per a la seguretat ni el desenvolupament de l'acte.
1: Els juntaires demanaran les compareixences de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del ministre del Ram, Fernando Grande Marlaska, per saber qui va donar l'ordre.
0: I ho dèiem a l'inici, Marcos, els comuns, mentrestant, situen el focus en la factura d'aquesta visita papal.
1: Sí, el soci parlamentari de Salvador Illa portarà una bateria de preguntes a la Cambra Catalana per conèixer el cost total que ha assumit la Generalitat. La formació requereix a l'executiu que desglossi el total per conceptes com ara la logística, l'organització dels actes, la seguretat o les campanyes institucionals. Els comuns, a més, volen saber per què el pressupost inicial de 1,5 milions s'ha enfilat per sobre dels 2 milions d'euros. El partit també interrogarà al govern si alguna part de la despesa s'ha finançat a través de la taxa turística.

0: Els Mossos d'Esquadra reconeixen que no poden prevenir els tirotejos mortals que han sacsejat Catalunya els darrers mesos i setmanes. L'últim es va produir ahir mateix a plena llum del dia al carrer Balmes de Barcelona i 24 hores més tard l'autor encara no ha estat detingut. Davant d'aquest escenari, el Departament d'Interior planteja i porta al debat públic la necessitat d'endurir la llei i d'equiparar-la a la gravetat dels assassinats a trets. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Aquest any, 6 persones han mort tirotejades a Catalunya. És una tipologia del crim que els Mossos d'Esquadra diferencien dels tirotejos que de tant en tant es donen entre clans en barris concrets com la Mina o la Font de la Pólvora. De fet, la policia catalana vincula aquests fets al crim organitzat internacional i al narcotràfic, però no a les dinàmiques delictives habituals a Catalunya com ho són els robatoris. A més, les investigacions apunten que els autors d'aquests 6 assassinats a plena llum del dia són sicaris que actuen com a professionals del crim. Per aquest motiu, és pràcticament impossible prevenir-los. Ara bé, tampoc tenen com a objectiu fer mal a persones que

0: no estiguin vinculades al narcotràfic. Toni Rodríguez és l'intendent dels Mossos d'Esquadra.
1: Són fets molt greus que generen un impacte emocional, que genera por i que genera una percepció d'inseguretat. És un fet molt perimetrat que afecta a estructures internes del crim, no té una afectació exterior.
0: A Catalunya el problema és la producció de marihuana i la seva posterior comercialització arreu d'Europa i del món. De fet, el crim organitzat s'ha establert a casa nostra pel negoci d'aquesta droga. Per ara, la llei no és coherent i no dissuadeix els qui viuen de la seva venda. Per això, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, proposa que la macroproducció de marihuana i la tinença d'armes il·legals siguin castigades amb penes de presó.
2: Que les conseqüències penals que té, tant la tinença d'armes de foc com el que seria el cultiu de la marihuana, i poques vegades impliquen doncs una conseqüència a nivell d'un ingrés a presó. Nosaltres considerem que aquestes activitats criminals típiques del que és el crim organitzat, doncs que s'hi han instal·lat doncs en aquest territori, especialment a Catalunya, ha de tenir doncs unes conseqüències més greus.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, espera que aquesta proposta arribi al Congrés dels Diputats i que es pugui modificar la llei estatal amb el suport de la majoria dels partits.

0: Quan passen 12 minuts de les 7 de la tarda, continuem repassant tota l'actualitat de la jornada. I és que les entitats socials demanen prorrogar el termini de la regularització extraordinària de migrants, que acaba el dia 30 de juny. Insten a allargar el procés com a mínim 3 setmanes més per compensar, diuen, els entrebancs que hi va haver a l'inici. Ens ho explica l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. És la petició que fan des de la taula del tercer sector social de Catalunya. Alerten que encara hi ha molts migrants que no han pogut completar la regularització, sobretot de col·lectius especialment vulnerables, com ara persones sense llar, joves extutelats o treballadores internes. També recorden que durant les primeres setmanes de funcionament hi va haver diverses dificultats, algunes de les quals encara perduren. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de Polítiques Socials de l'entitat.
2: Parlem de barreres que ens hem trobat, com és anar al padró, val? Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat.
1: A més, avisen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques compliquen el procés i poden deixar fora bona part dels migrants que es podrien acollir a la regularització. Amb tot, remarcant que els col·lectius vulnerables requereixen barreres lingüístiques compliquen el procés i poden deixar fora bona part dels migrants que es podrien acollir a la regularització. Amb tot, remarcant que els col·lectius vulnerables requereixen un termini més llarg que aquests 2 mesos i mig que ha ofert l'administració.
0: I avui s'ha acabat la selectivitat a Catalunya. Els més de 45.000 estudiants inscrits enguany a les proves d'accés a la universitat ja poden començar les vacances després d'unes pau marcades per la visita del Papa, la vaga de docents i anar als nous detectors de mòbils.
1: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha qualificat d'èxit aquestes pau perquè ha estat l'any amb més alumnes matriculats de la història. També ha celebrat que no s'hagi produït cap incident i que els detectors de dispositius mòbils no hagin identificat cap aparell encès.
3: De moment la prova pilot no ha registrat incidències. De fet, el dia d'ahir aquests dispositius que es van distribuir per diferents tribunals i diferents seus no van detectar cap dispositiu encès, és a dir, els estudiants realment han pogut fer les pau en pau.
1: En aquest sentit, Montserrat treu pit, diu que Catalunya ha estat pionera amb l'ús d'aquests detectors que garanteixen, segons ella, l'equitat entre estudiants. Avui, en el tercer i últim dia de la selectivitat, els alumnes s'han enfrontat a l'examen de català, que inclòs un text de Pere Calders i un escrit d'una asseguradora sobre microplàstics. També hi ha hagut les proves de diverses assignatures optatives.
0: Gràcies, Anna. I enmig del conflicte educatiu encara obert, els sindicats, professors de secundària, Comissions Obreres i UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació.
4: Un acord que completa el que ja es va signar el mes de març i que inclou un augment salarial de 600 euros bruts l'any 2029 i un reforç de les dotacions de l'escola inclusiva. Escoltem el portaveu del sindicat Professors de Secundària, Ignasi Fernández.
5: I a partir de la signatura se'ns permet entrar de ple a discutir i apretar i fer pressió per calendaritzar aquestes mesures. Si no signes l'acord, clarament no pots estar present. Per això era important haver signat. També m'agradaria deixar molt clar que si no haguéssim signat l'acord, aquest acord avui mateix seria paper mullat.
4: Després de la signatura s'ha fet una reunió del

0: Després d'un any amb els tipus d'interès estancats, el Banc Central Europeu ha tornat a moure fitxa. L'entitat amb seu a Frankfurt ha decidit apujar el preu del diner en 0,25 punts fins al 2,25% en un context, ja ho saben, marcat pel repunt de la inflació a l'eurozona, que ja se situa al 3,2%, i també marcat per la incertesa geopolítica derivada del conflicte a l'Orient Mitjà, que està tensionant especialment el que són els preus de l'energia. En volem parlar ara amb Josep Soler, conseller executiu d'EFPA Espanya. Senyor Soler, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: A veure, el Banc Central Europeu ha pujat aquests tipus fins al 2,25%. És la primera pujada des del setembre del 2023. Com valora aquesta decisió? Era esperada?
1: Absolutament esperada, amb el que has dit, no? De la primera pujada. Ara la qüestió és saber, pensar i avaluar si realment serà la primera i la darrera o si hi haurà més pujades a partir d'aquesta. No? I aquest és el gran tema, per això tots hem estat molt atents a veure què ens deia la presidenta del Banc Central Europeu, quina explicació feia en aquesta mesura que han pres avui per detectar si la tendència del Banc Central Europeu és continuar fent algunes pujades més o bé es tracta d'una pujada preventiva, només per, d'alguna forma, perquè no els hi diguin que ha fet la mateixa errada que es va fer el 2022, que va trigar molt a reaccionar a les pressions de la inflació.
0: De fet, la presidenta Christine Lagarde ha dit que aquesta decisió s'ha fet de manera unànime i també ha destacat qualsevol alternativa a l'augment del preu del diner.
1: Sí, no, a veure, ho ha descartat perquè també el que ens ha dit és que espera noves dades, no? Espera que les properes setmanes, els propers mesos, doncs veure com es desenvolupa la inflació. Cuidado, també com es desenvolupa l'activitat econòmica a la zona euro, perquè tots ho sabem, la pujada de tipus d'interès pot facilitar el frenar les pujades de preus. Cuidado, en el cas d'aquest tipus d'inflació que tenim ara, d'una forma una mica més complicada, perquè és una inflació que ens ve de fora. Ens ve purament perquè hi ha un augment dels preus de l'energia i, en canvi, en molts casos la inflació es produeix per un augment de la demanda interna, llavors és més fàcil que la frenem. Però al mateix temps que aquesta és l'objectiu de la política monetària d'una pujada de tipus, el que sabem també és que la tendència de l'economia quan pugem els tipus doncs és que l'activitat caigui. I per tant, que aquest creixement ja molt pobre en aquests moments de la zona euro pugui rebre, no? I sigui encara més dèbil. Aquest és el difícil equilibri contra el que s'enfrenta el Banc Central Europeu i contra el que opinem doncs, alguns, no? Sobre si creiem més millor fer una cosa o no fer-la, no?
0: Clar, el Banc Central Europeu apunta directament, ho dèiem ara, al conflicte a l'Orient Mitjà i a l'encariment de l'energia. Quin pes real té la geopolítica en aquesta decisió?
1: Bueno, completament, no? Perquè, com deia, és una inflació que ens ve de fora. Es produeix perquè es tanca Hormuz i perquè hi ha un conflicte amb una zona en la qual hi ha una gran producció de petroli i de gas, i lògicament s'ha produït un augment del preu del petroli i del gas i en general una repercussió amb els preus de l'energia i si es vol fins i tot amb els de transport. Però això, contra això no podem fer gaire res, més que esperar que el conflicte no duri gaire i per tant torni una mica la

0: seva situació ordinària. Amb un moviment de tipus tindrem uns efectes relativament moderats. I en canvi, sabem segur que el que és segur és que una pujada de tipus té un efecte més gran o més petit. Amb una pujada com ara d'un quart de punt no serà un efecte molt gran, però segur que tindrà un efecte sobre l'activitat econòmica. És a dir, els agents econòmics tendiran a endeutar-se menys, a prendre menys decisions d'inversió, fins i tot diria, va esperar a veure si aquest dubte que tenim sobre com evolucionaran els tipus a partir d'ara anirà cap a una direcció o una altra. I això perjudica l'activitat econòmica. Sobre la inflació no n'estem segurs.
1: De fet, el banc diu que no fixa una trajectòria concreta d'aquests tipus, sinó que anirà decidint reunió a reunió. No sé si creu que aquesta falta de guia pot generar incertesa per als mercats.
0: No, sí, per suposat, generarà incertesa i frenarà la presa de decisions, això segur. Ara, té cap altra alternativa al Banc Central Europeu? Doncs no gaire, no? Mm-hmm. Perquè tots estem en una situació en la qual el fet decisiu seria que s'acabés el conflicte a l'Orient Mitjà i, per tant, poguéssim tornar doncs, a passar els petrolers per Hormuz, que el transport es normalitzés, que el preu de l'energia tornés a una situació semblant a la que tenia abans de començar la guerra, però tot això no depèn de nosaltres, no? Segurament només depèn doncs, de quina actitud agafin els iranis i sobretot de quina actitud agafin el govern americà i el govern israelita, no? Però els europeus, estem parlant dels tipus d'interès europeus, concretament dels tipus d'interès de la zona euro, doncs aquests pintem poc, no?, amb aquesta evolució dels aconteixements.
1: Uh-huh. Abans deia que hauríem d'esperar per veure futurs moviments, però vostè què creu? Veu probable que hi hagi noves pujades en els propers mesos?
0: Enganyaria i diria coses que no són si ara digués que ho sé, no? Uh-huh. Hi ha, com hem dit abans, una gran incertesa. Quasi tot, repeteixo, depèn de la durada que encara tindrà el conflicte, si això se soluciona ràpidament. Però, bueno, però hem tingut en les darreres setmanes i mesos molts anuncis de que el conflicte s'acabava i no s'ha acabat, no? Per tant, en podem tenir altres. Què penso? A veure, penso que aquest conflicte no beneficia ningú, no? Només alguns orgulls d'alguns dirigents polítics i poca cosa més, no? I, per tant, que el normal és que s'acabés, no? S'acabés, doncs, amb una certa cessió del govern iraní i, per suposat, amb una cessió. I si es vol, doncs, segurament faran declaracions grandiloquents del govern americà i en particular del seu president. Ara, això passarà? No ho sé, sincerament, i repeteixo que els europeus tenim poc a dir en aquesta situació.
1: Centrem-nos ara per això en aquesta pujada i en les seves conseqüències i volia preguntar per quines se creuen que seran aquestes conseqüències pel que fa a les famílies i també a les empreses a curt termini.
0: Conseqüències directes poques, perquè com ja esperàvem que es produís aquest augment de tipus d'interès, l'Euribor pels crèdits hipotecaris i en general el cost del diner, doncs ja havia pujat una mica esperant aquesta pujada de tipus, no? Per tant, en aquests moments, demà, no veurem, o en aquests moments ja no veurem una reacció molt, molt dràstica dels mercats. De totes maneres, si els agents econòmics pensen que aquesta serà només la primera pujada, que el Banc Central Europeu no tindrà altre remei que fer una pujada de tipus. Si pensem que la inflació, que per exemple tenen també els Estats Units, acabarà contra l'opinió del president, doncs també fent pujar de tipus la Reserva Federal, tots al final ens pensarem que és veritat que encara hi haurà més pujades de tipus i això afectarà els tipus d'interès que es toquen a tots, que són doncs, tipus d'interès al consum, tipus d'interès hipotecari i potser en algun moment també, això costa una mica més, els tipus d'interès que reben els estalviadors pel diner que depositen en les entitats de crèdit. No? És a dir, sempre el cost, però també els guanys. No? Aquest, que repeteixo, aquest tipus d'interès del passiu, dels dipòsits i dels contracorrents, aquest costa més de que es modifiqui l'alça, no? quan pugen els tipus d'interès. Això és important, i per tant, repeteixo que si pensem que hi haurà pujades de tipus d'interès, això ens acabarà afectant a tots. Però de vegades

0: de recordar que aquest, per les famílies, no és només l'únic efecte, no? Hi ha moltes altres mesures de política econòmica, moltes en mans dels governs, que poden afectar al final en el benestar, a la capacitat de compra, si es vol, que tenim les classes mitges del país. I de vegades no pensem tant que tot es decideix en una reunió dels membres del Consell del Banc Central Europeu, sinó que de vegades la gent que ens administra més a prop, aquí, governs autonòmics i el govern central, doncs també tenen molt a fer, o podrien fer moltes coses, perquè aquesta sensació que existeix i que és clara i que és certa, de que de vegades doncs ens diuen que estem creixent molt, que l'economia va molt bé i això no es nota en les butxaques de molta gent, doncs és absolutament cert i que hi hauria moltes coses a fer per solucionar aquest tema.
1: Doncs prenem nota i en anirem seguint, perquè tot just és una notícia que ens arriba avui, aquest augment del preu del diner en 0,25 punts, arribant al 2,25%. Josep Soler, com sempre, conseller executiu d'EFPA Espanya, moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres, bona tarda.

0: Catalunya, la informació local quan falten uns 2 minuts per arribar a 8:15 del vespre. I és que a les portes de l'estiu, el Port de Barcelona ha fet públic un estudi amb una metodologia pionera que conclou que els creueristes no són els responsables de la pressió turística que pateix la ciutat. Encarregat per la patronal del sector de creuers, l'informe elaborat per la Universitat de Girona destaca que els creueristes representen de mitjana el 2,5% dels visitants diaris de Barcelona. Joan.
1: L'Institut d'Investigació de Turisme de la Universitat de Girona ha recollit i analitzat 600 milions de registres mòbils cedits per Telefònica, un mètode inèdit per elaborar un informe estadístic. Això, segons els investigadors, ha permès estudiar el comportament diari dels creueristes, excloent residents tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana. Entre altres, conclouen que de cada 100 persones que visiten Barcelona en un dia, de mitjana només 2 o 3 són creueristes. Segons el coautor, Josep Maria Espinet, les dades exculpen els creueristes de la pressió turística que pateix la ciutat.
2: Amb els números que hem obtingut, es mostra que el turisme de creuers no és el culpable de la massificació turística. Són les dades obtingudes.
1: La patronal del sector dels creuers es carrega així d'arguments per contrarrestar la idea de l'Ajuntament de reduir la presència de creueristes. De fet, el port i el consistori sí que van acordar l'any passat reduir el nombre de terminals, però no el nombre de passatgers. I ara mateix ningú s'atreveix a dir si aquest estiu n'hi haurà més o menys.
0: Els socorristes denuncien que 4 persones han perdut la vida al litoral català en les últimes setmanes.
1: L'entitat SOS Socorristes assegura que amb l'arribada de les altes temperatures les platges estan plenament operatives, però sense la vigilància necessària. En una entrevista a Onda Cero Catalunya, el seu portaveu Nacho Ibáñez ha assegurat que cal un marc normatiu i un augment dels recursos perquè les platges siguin realment un lloc segur.
3: Entonces estamos planteando que exista una normativa que establezca 3 cosas fundamentales para nosotros. Temporalidad obligatoria de Semana Santa a octubre, que es cuando la gente hace uso de las playas, infraestructura y cantidad de socorristas.
1: Ibáñez ha recordat que els socorristes treballen en situacions precàries, moltes vegades sense aigua corrent o electricitat i sense la logística adequada per protegir-se del sol i d'altres inclemències climàtiques.
0: I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts anuals de suport a les confraries de pescadors amb una dotació de 2,7 milions d'euros.
1: Així, el govern manté l'import de la convocatòria de l'any passat, que ja es va incrementar en prop d'1 milió d'euros amb l'objectiu de compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la reducció dels dies de pesca establerta per la Unió Europea. Pel que fa a la distribució de l'ajut, el gruix, amb un import superior als 2 milions d'euros, serà per a les confraries de pescadors i 90.000 euros a les federacions territorials. També es preveu 500.000 d'euros per bonificar el 80% de la taxa portuària d'ocupació que paguen les confraries ubicades en ports de la Generalitat.

0: dèiem, els cossos d'emergència continuen la recerca. Salvament Marítim ha desplegat unitats terrestres, un helicòpter i diverses embarcacions per intentar localitzar-lo.
1: Els mitjans que hi estan treballant són tant terrestres, sobretot de bombers i agents rurals, des de la zona de terra, com des de mar, que hi està treballant bombers, Mossos, Creu Roja i sobretot Salvamar, i a la zona aèria estem treballant bombers amb drons, Mossos també hi ha treballat amb helicòpter i també hi està treballant sobretot Salvamar, tant en helicòpter com en un avió.
0: Eren declaracions del sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del dispositiu, Pol Artau.
2: I ara una bona notícia. La submarinista de 24 anys desapareguda aquest dimecres al Cap de Creus ha estat trobada en vida.
0: La jove ha estat trobada aquesta passada nit a 2 milles nàutiques del punt on havia estat vista per últim cop. L'ha localitzat a un creuer que ha alertat als serveis d'emergència. Salvament Marítim ha enviat dues naus i un helicòpter que han rescatat la jove en bon estat aparent abans de traslladar-la a l'Hospital Trueta per revisió. En el dispositiu hi han participat també bombers i Guàrdia Civil després de més de 7 hores de recerca.
2: El jutjat d'instrucció de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa per l'accident a la mina de Cabanasses de Súria, en què van morir 3 geòlegs l'any 2023.
0: La jutgessa conclou que el despreniment de roques va ser un fet sobtat i imprevisible, sense indicis de criminalitat ni omissió greu de mesures de seguretat. Els informes tècnics, especialment el d'un enginyer del col·legi, apunten que la caiguda no es podia preveure ni tan sols pels mateixos treballadors que havien revisat la galeria prèviament sense detectar cap risc. Tampoc es considera rellevant una anotació d'un vigilant que hores abans havia observat una petita pedra caiguda, ja que ho va valorar com una situació habitual.
2: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el passat mes de març el nadó de 6 setmanes maltractat presumptament pels seus pares, han declarat com a testimonis davant el jutjat que investiga la causa. Asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en un nen tan petit.
0: Segons el testimoni dels 4 sanitaris, les lesions que tenia a l'anus van ser produïdes per la introducció d'un membre corporal o algun objecte i no accidentalment. Les lesions als fèmurs, al cervell o a l'hematoma a l'escrot tampoc poden ser fortuïtes, tal com sostenen les defenses dels pares. Els sanitaris també han coincidit que el pare era poc curós amb el fill acabat de néixer. També han prestat testimoni companyes de feina de la mare, infermeres del Vall d'Hebron com elles, que han explicat que la mare els havia dit que s'estava plantejant fer fora de casa el marit per com tractava el fill. Avui està prevista la declaració de familiars dels dos investigats. El pare continua a la presó provisional, mentre que la mare va quedar en llibertat per la manca d'indicis contra ella.
2: I els EIMAR Catalunya Fundació i els Mossos han alertat d'un augment del maltractament a persones grans a Catalunya. Durant el 2025, la policia va registrar més de 1.700 denúncies. És una xifra que representa un augment del 50% en els darrers 5 anys.
0: Els principals delictes van ser el maltractament a la llar, els trencaments de condemna i les amenaces. Davant d'aquesta situació reclamen més recursos per reforçar la prevenció i la detecció d'un fenomen sovint invisible. De fet, segons els càlculs de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, una de cada 6 persones majors de 60 anys han patit algun tipus de maltractament, tot i que la majoria de casos no es denuncien, sovint perquè es produeixen en l'àmbit privat.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.
4: 99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
5: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. Verisur.

0: En cultura, el Jove Teatre Regina, històric espai barceloní dedicat al teatre familiar, tancarà definitivament el dia 15 de juliol, després de 38 anys d'activitat.
1: La directora Mariona Campos ha anunciat que la sala baixa la persiana a contracor perquè l'edifici està en venda i no se'l renova el contracte del lloguer. Ha remarcat que el tancament no és per fallida ni per manca de públic.
2: El Jove Teatre Regina tanca perquè l'esport tanca les portes perquè l'edifici on es troba a la sala està en venda i no se'n renova el contracte de lloguer.

0: no tanca perquè ja no és necessari, ni per fallida, ni per falta de públic ni de propostes familiars.
1: En gairebé 4 dècades, el Regina ha acollit més de 10.500 funcions i més de 2,1 milions d'espectadors, convertint-se en un referent del teatre per a tots els públics.
2: La galeria Artur Ramon Art inaugura avui l'exposició Miquel Barceló, gravats de Barcelona 2010-2026. Es tracta d'una mostra que reuneix una trentena de gravats, la majoria inèdits, realitzats per l'artista durant els seus períodes de treball a Barcelona.
1: Comissariada per Enrique Juncosa, l'exposició combina dues etapes creatives diferents però profundament connectades, incloent-hi diverses peces de gran format. Barceló reivindica l'alquímia particular del taller barceloní i defensa que, malgrat la importància de la tècnica, sempre hi ha d'haver espai per la improvisació, la qual considera essencial en el seu procés creatiu. La mostra posa en valor també la seva col·laboració amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomiya.
2: El Festival Grec ha presentat avui els espectacles del projecte On el Teatre Batega, que mantenen viva la pulsió creativa de la ciutat mentre ofereixen un espai a la creació independent i recerca formal. En aquest marc, el festival programarà 11 espectacles, dels quals n'ha coproduït 6. També ha presentat el muntatge L'última entrevista amb un particular retrobament entre Maria Aurèlia Campmany i Montserrat Roig. El certamen també ha presentat diverses propostes de dansa amb l'estrena de Cat One's Teeth i una creació de Mabel Olea, el solo performatiu de Núria Guiu o el pas a la direcció del reconegut coreògraf Pau Aran amb l'estrena de La mateixa diferència. Acabem a Barcelona. Avui s'estrena l'obra Tarzan, el musical, un espectacle impactant que submergeix el públic a la selva africana.

Fins al dia 14 de juny, el Teatre Apolo de Barcelona acull aquesta producció d'alt nivell que compta amb la col·laboració de 3Media, recrea la selva amb tot tipus de detalls i compta amb un elenc professional d'acròbates, ballarins, cantants i actors que donen vida a la tan coneguda història del nen criat per goril·les.

0: Arribem ja a 7:45 del vespre. En uns minuts obrirem la segona part de la brúixola, a temps de tertúlia, en la que debatrem i valorarem la visita del papa Lleó XIV aquí a casa nostra. Però abans d'això, José Agustín Gómez, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Dia important avui.
1: I tant, i tant.
0: Què comença avui?
1: Per on vas? Per on vols que comenci?
0: Home, avui a nivell... Tots els amants del futbol, siguin de l'equip que siguin, deuen estar expectants i tindran uns quants dies per gaudir-ne.
1: Sí, perquè a partir de les 9 de la nit, a l'estadi Azteca de Mèxic Districte Federal, començarà el Mundial. Ja està en marxa la cerimònia d'inauguració des de les 7 de la tarda. I a les 9 el futbol, entre Mèxic i Sud-àfrica. Espanya no jugarà fins al proper dilluns, recordem, contra Cap Verd, a les 6 de la tarda, hora nostra. Bones notícies per Luis de la Fuente. Avui Nico Williams i Lamine Yamal han entrenat amb el grup. Mm-hmm. Per cert, hi ha hagut una imatge curiosa. Lamine Yamal ha sortit de la concentració d'on entrenen, ha anat a un supermercat, a un Walmart, que duen allà als Estats Units, ha fet un carret, ha ficat una sèrie de coses, ha pagat i ha tornat.
0: O sigui, fent vida normal.
1: Vida d'Estats Units.
0: Exacte.
1: A Chattanooga.

0: Es diu. Saps qui va néixer a Chattanooga?
1: No, a veure.
0: Samuel L. Jackson.
1: Ah, mira.
0: Ves per on. Curiós.
1: Sí.
0: Més coses. Bernardo Silva. On acabarà jugant?
1: Prefereixo que m'ho expliquis tu.
0: Podria ser que el Real Madrid.
1: Sí?
0: Ja li han fet una oferta al jugador. Mourinho vol que sigui un dels seus pilars el proper any a la plantilla blanca i el considera un home imprescindible per fer un salt cap endavant futbolísticament. Parlem ara d'esport en directe, perquè s'està jugant la primera semifinal de la Champions League de waterpolo masculí. I de moment, no van malament les coses, primer minut del darrer quart, el Club Natació Barceloneta està guanyant 7-6 al Ferencvárosx. Ahir no van anar gaire bé les coses. El Club Natació Sant Andreu en la Final Four femenina, la seva semifinal, la perdia contra el Ferencvárosx als penals, després de l'11-11 al temps reglamentari 14-15 pel conjunt hongarès, i el Club Natació Mataró també perdia el seu partit contra Olympiacos 12-14. I en bàsquet, a partir de les 8 al Palau Blaugrana, segon enfrontament de la sèrie semifinals entre el Barça i la Laguna Tenerife. De moment, primer partit jugat dimarts, victòria pel Barça. Ahir se li va escapar al final per un punt a la pròrroga, derrota del Joventut 108-107 a la pista del València Bàsquet, demà, segon partit d'aquesta sèrie.
1: Molt bé, doncs avui comença aquest Mundial amb partit, com comentaves, avui.
0: El més llarg de la història, 104 partits, 48 equips. Doncs... hi ha gent que està preparada per veure'l tot.
1: Clar, i tu seràs un d'ells?
0: No.
1: No, eh?
0: No. Llavors, jo hi ha partits
1: com decideixes quins mires i quins no?
0: Per l'interès professional, per l'interès aficionat.
1: El d'avui sí que hi serem?
0: El d'avui el veurem, sí.
1: Molt bé.
0: Cerimònia inaugural. Javier Aguirre va treballar a l'Espanyol, bon tio, i m'agradaria que li fos bé en aquest debut.
1: De fet, mira, ara mateix l'Ismael de la Parra ens ha punxat en directe a la cerimònia inaugural. Imagino que també doncs, hi ha aquesta part més festivalera.
0: Saps qui ha fet la cançó oficial del Mundial?
1: Home, i tant. Val. Shakira.
0: Quan va fer la darrera, va ser el 2010.
1: Waka. Sí.
0: Qui va guanyar el Mundial?
1: Espanya.
0: A veure si hi ha sort.
1: Veurem si hi ha sort. De fet, era un tema que comentàvem aquí amb la Marta Lozano, de dir, és tot un repte tornar-hi un altre cop. Així que veurem com va aquest Mundial. José Agustín Gómez, moltes gràcies, molt bona
0: Fins
1: tarda.
0: Demà.
1: Fins demà.
2: La brúixola amb Lola Sorribas. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco, seriosament plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Estats Units avui compensa.
3: Estats Units.
4: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
3: Ah, mira.
4: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
3: No és molt dels Estats Units, no?
4: No és dels Estats Units.
3: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No hi som.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La ciutat, amb Míriam Frank.
5: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
6: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
7: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche, me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
8: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
5: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/catalunya.
2: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir ondacero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. ondacero.es/Catalunya. Més i millor.

0: Quan falten 8 minuts per arribar a les 8 del vespre, arriba el temps de tertúlia, de reflexió aquí a la brúixola per fer balanç de la setmana. Una setmana que no se li escapa a ningú, sigui per la mobilitat, sigui per les ganes de veure el pontífex, sigui doncs, també perquè doncs, potser veu amb bons o no tan bons ulls aquesta visita. Sigui com sigui, segur que se n'ha assabentat aquesta presència del Papa Lleó XIV a casa nostra i que ahir tancava amb un moment històric, com va ser la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
1: Germans i germanes, del cor agraït, jo em el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
0: Més enllà d'aquest moment, acompanyat també amb festival de so i de llums, els drons que dibuixaven la figura de Gaudí, això ho hem vist en tots els mitjans, a totes les xarxes socials. Avui volem debatre al voltant del significat que ha tingut aquesta visita per a Catalunya. Abans de tot, però, escoltem l'editorial del cap d'informatius de la casa, el Gabriel Figueredo. Gabi, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Barcelona va exhibir ahir la seva millor cara. Es va posar més guapa que mai i va oferir un espectacle televisiu impecable amb llum, música, focs artificials i drons. Els barcelonins i els catalans vam sentir l'orgull de pertànyer a una ciutat moderna i potser fins i tot ens varen fer una mica més nostres símbols com la Sagrada Família, el mestre Antoni Gaudí, el Virolai o l'Escolania de Montserrat. Segur que el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha dormit ben satisfet després de dos dies de visita a Rodons. Durant 48 hores, el govern socialista ha guardat a l'armari qualsevol discrepància amb el Papa i ha combregat amb tots els seus missatges de pau, fraternitat i acollida. De fet, avui mateix, casualitat o no, el Congrés ha acceptat tramitar la proposta del Parlament per agilitzar la resolució dels recursos judicials en l'aplicació de l'eutanàsia, amb els vots a favor dels socialistes. El cas és que Illa s'ha posat el vestit institucional des que va arribar el Papa a Madrid i ha estat present a la pràctica totalitat dels actes del Sant Pare. Caldrà temps per veure quin és el llegat real d'aquesta visita en què el govern d'Illa i també el de Pedro Sánchez s'ha embolcat. Es fa difícil pensar que en puguin treure rèdit electoral, però el cas és que el president de la Generalitat no desaprofita cap ocasió per situar-se al carril ample, al centre de l'espectre polític. Socialment també haurem d'estudiar quin és el pòsit que deixa l'estada de 48 hores del Papa a Catalunya. Les crides a la fraternitat, l'amor i la pau que tots compartim no solucionaran de cop les desigualtats socials ni la violència masclista o les conseqüències del fenomen migratori. El Papa ja ha marxat cap a les Illes Canàries i com els focs d'artifici de la Sagrada Família, el seu efecte encisador i màgic s'ha esfumat. Els problemes de la realitat quotidiana tornen a despertar-nos i no és el cap del Vaticà qui els ha de resoldre, sinó les administracions i els governs que paguem amb els nostres impostos.
0: Perfecte, Gavi. Doncs amb totes aquestes qüestions sobre la taula, obrim la conversa d'aquest dijous. Estem esperant l'analista financer Jordi Vallès, que està arribant ara mateix a la ràdio, però podem saludar ja el periodista Joan Cascante. Joan, què tal? Molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, què tal?
0: Molt bé, a veure, com has viscut tu aquests dies de visita papal aquí a Catalunya?
3: Doncs jo crec que tenim bastants titulars, perquè d'una banda tenim el que va ser la visita a Madrid, que jo crec que és on vam veure un perfil molt més polític i un protagonisme molt més elevat del Papa. Jo crec que hem vist un Papa en el que ha volgut marcar un perfil polític. Jo crec que intentant acontentar amb dues, diguem-ne, tot l'espectre social, bàsicament perquè, que no se'ns oblidi, doncs el Papa és el màxim referent d'una institució que no deixa de ser ultraconservadora. Vam veure declaracions al Congrés. És el primer Papa que declarava al Congrés, el Congrés, que és la màxima institució de la representació de l'Estat, d'un estat aconfessional que no se'ns oblidi, i que es va permetre el luxe de fer declaracions contràries a l'avortament i contràries a l'eutanàsia, drets bàsics, votats al Congrés, i que va tenir una ovació de 7 minuts. També és cert que hem vist moltes declaracions per part del Papa, doncs, donant un suport

0: suport directe a la regularització i oposant-se bàsicament a la principal condició que està posant Vox per pactar la majoria a la majoria d'autonomies amb el Partit Popular, que és la prioritat nacional. Per tant, crec que també aquí hem vist una representació i un simbolisme que ha acabat afavorint molt al govern, perquè també hem vist doncs, declaracions de defensa de l'ordre internacional, no? Hem vist una línia també de discurs internacional que s'assimila molt a la casta tenint el president del govern i per tant de Pedro Sánchez, i per tant crec que en aquest aspecte hem vist declaracions que no ens poden sorprendre d'una institució com la que és el cristianisme, no? Però a la vegada també hem vist unes declaracions que jo crec que, si més no, amb un electorat com és segurament el religiós, que tendeix molt més a la dreta, doncs en aquest aspecte jo crec que bé, ha posicionat certs temes, com són per exemple la immigració, que és una gran preocupació, d'una manera doncs, que afavoreix en aquest aspecte al president. I després, d'altra banda, ja ho anirem comentant després, però jo crec que ha estat el que vam veure a la Sagrada Família, ha estat una projecció de la imatge de Barcelona increïble, que veurem també quin impacte té després, com posiciona això a la Sagrada Família, que ja és doncs, una de les principals icones del món i que no sé jo si pot sostenir encara més visites, i no sé si acabarem morint d'èxit en aquest aspecte.
1: Has plantejat diverses qüestions, has posat diverses coses sobre la taula. Abans de tot, Jordi Ballé, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Li preguntava ara al Joan com havia viscut ell aquesta visita papal. Et trasllado a tu la pregunta i llavors ja ens posem en alguns aspectes dels que comentava el Joan.
2: Doncs sí, ara entrava, no? I sentia que el Joan ho estava valorant una mica. Bé, per la meva part, jo estic molt content, no? Jo crec que hi ha molta gent, sobretot aquests dies el que es veu és que hi ha molta gent que està molt contenta, no? És a dir, ha vingut el papalló, jo crec que ha vingut un nou missatge. Podem treure molts aprenentatges, els que l'hem escoltat, no? Però sobretot és un missatge d'esperança, un missatge de pau, que això és una cosa que manca molt a nivell global a dia d'avui, de fraternitat també. I jo sobretot, potser hi ha dues coses, se'n poden ressaltar moltes, no? Però que voldria ressaltar. Una és, primer, que, i el Joan també ho comentava, no? Que és que s'ha posat molt a prop dels més desafavorits, no? I això com ho ha demostrat, no? No és només un discurs que ha tingut aquests dies, que ha anat molt lineal, sinó que en els seus actes ho ha demostrat, no? Una cosa única que és anar a veure una presó, per exemple, i si mires sobretot els parlaments que hi va haver, els testimonis que hi va haver, els testimonis del primer dia, el Lluís Companys també, la gent que, doncs, en aquest cas eren joves que explicaven drames, no? Drames personals i coses que moltes vegades quan et trobes amb gent així no saps què dir-los, no? Llavors li preguntaven directament al papa i les respostes també eren molt colpidores, no? I, òbviament, ell com agustinià doncs, va anar a la catedral dels pobres, no? Que tenia aquí al costat de l'estudi, no? Que també s'ha posat una mica a la pell de la gent que persona cada dia està ajudant a la gent que ho necessita més. I llavors l'altra cosa que jo crec que poder no és tan evident, però que si aquests dies l'ha seguit és una cosa increïble, que ens falta a tots, i potser també em falta a mi, no? I ens falta una mica a tots, els polítics, els dies de cada dia, la gent, és el tema d'escoltar. És a dir, el papa aquests dies, hem vist que el Sant Pare ha escoltat molt, no? Ha escoltat a testimonis, ha escoltat doncs, a presidiaris, ha escoltat doncs, també a Montserrat, ha escoltat els testimonis, i això és una cosa que crec que, ja no parlem dels polítics, sinó potser nosaltres també, no? Quan fem tertúlies, no? els periodistes, la gent tenim molt a parlar, però poc a escoltar, no? I ell és una persona que ens ha ensenyat a escoltar i després, òbviament, a parlar, no? I llavors l'últim missatge també que volien anar, bueno, és el tema d'Antoni Gaudí, no? Al final ha anat aquí s'ha premiat el que seria posar la feina, no? I l'esforç i l'amor per les coses en la seva màxima esplendor. I ja ho vam veure amb la Sagrada Família. Llavors jo crec que, i ara parlem dels temes, no? Ho comentava també el Joan, i òbviament hi ha coses que les veig segurament molt diferent, però sobretot amb gent molt contenta, no? És una persona que ha fet content amb moltíssima gent aquests dies i amb un món de crispació, veure-ho que està posant pau, que estan donant missatges d'esperança, que també ho necessitem, és una bona notícia, perquè veure gent tan contenta pels carrers com aquests dies és difícil.
0: Sí, jo segurament quan fas aquest tipus d'acte et reuneixes amb molta gent i és normal, ha fet molts actes. Segurament el que jo crec que li ha faltat més en aquest aspecte i més amb una de les principals, vull dir, Espanya és un dels països que té una església amb més, o amb més reticències, si més no, a tractar i a donar una resposta i a escoltar profundament a les víctimes d'abusos sexuals. S'ha qüestionat bastant, ha tingut una gestió, vam veure que no ho acabava de comunicar, per una pressió periodística bastant forta, al final es va acabar coneixent doncs, que s'estava reunint amb víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església. I hem vist doncs, que no ha tingut moltes reticències, ha fet reunions moltes encobert i jo crec que en aquest aspecte he trobat a faltar que tractés el tema d'una manera molt més oberta i tingués un missatge molt més clar amb un dels principals problemes que jo crec que té en aquest moment l'Església Catòlica.
1: Ho va fer a Madrid, es va reunir a Madrid, sí que aquí a Montserrat no, que és una de les crítiques que li feien, doncs, per exemple, a Miguel Hurtado, no, que vam parlar amb ell aquí, que trobava a faltar doncs, això, aquesta reunió amb les víctimes. Ell considerava que no havia d'anar a Montserrat fins que Montserrat no reparés les víctimes. Clar, també era una cosa com complicada que d'avui per demà no, es fes aquesta reparació, però de totes maneres aquesta era la crítica que hi feia en Jordi.
2: Jo al contrari penso que va fer prou bé, no? Perquè si tu penses, Joan, tu dius, bueno, voldria que fos una cosa més oberta, o m'has de pensar en les víctimes primer. Tu creus que les víctimes que es van reunir amb el papa, perdona, ara contesto jo, tu creus que les víctimes que es van reunir amb el papa haurien volgut fer això al Lluís Companys quan van sortir els testimonis davant de tothom? Jo no ho sé, però segurament no. Hi ha moltes maneres de fer les coses, no? Hi ha moltes maneres. Jo crec que ja no és aquest papa, sinó el papa Francesc i anteriorment Ratzinger, que es va trobar amb aquest problema. Jo no diria que és un dels problemes que té l'Església, sinó que és un dels problemes que sí que ha tingut i s'estan, des de fa anys s'estan fent coses ja i s'estan prenent mesures molt clares i s'estan donant directrius molt clares perquè això no segueixi passant. El que passa és que és veritat que aquests dies, doncs, d'alguna manera, en alguns sectors ha estat el tema, no? El tema ha estat l'eutanàsia i l'avortament. Jo, francament, no sé què es pensa que la gent que el papa anirà al Congrés i defensar l'eutanàsia i l'avortament. Si la gent es pensa això, estiguis d'acord o no, vol dir que coneixes molt poc l'Església, el Vaticà i l'autoria de l'Església. Això, punt número 1. I punt número 2 és, bueno, ha estat el tema, no? El tema dels abusos, és el tema doncs, que jo crec que també és més mediàtic, en aquest cas. No es parla, no interessa parlar potser que el pare ha anat a Brians o que el papa ha parlat amb el que va dir, per exemple, del tema de la salut mental, el tema dels joves, el tema del maltractament a les dones, no? També en va parlar, sinó que interessa parlar el tema dels abusos. I per molt que es faci, això sí que ho penso, eh? Perquè és un tema molt delicat aquest, però per molt que faci l'Església, mai serà suficient.
1: Joan?
0: Jo crec, bàsicament, que se'ls ha de donar visibilitat i s'ha de visibilitzar per part d'una institució que té casos... vull dir, si estiguéssim parlant de qualsevol altra institució que té la quantitat de milers de casos d'abús sexual que té l'Església Catòlica, segurament no ho passaríem tant per sobre. I crec que és important posar sobre la taula els milers de casos d'abús sexual que té l'Església Catòlica, com l'Església Catòlica mira cap a un altre costat i com amb la visita d'un papa en un dels estats que té més casos i que més oculta els casos d'abús sexual que hi ha, crec que el papa hauria d'haver tingut una posició molt més clara de suport a les víctimes i s'hauria d'haver reunit amb moltes més víctimes que, com ha comentat la Lola, moltes d'elles han qüestionat que no ho hagués fet. D'altra banda, a mi el que em sembla malament és que en un estat confessional com el nostre, el papa tingui un estrat com és al Congrés dels Diputats, on es pugui permetre fer un discurs amb una elevada càrrega política, quan no té cap mena de sobirania al nostre estat per fer un discurs com el que va fer i que, a més, la majoria de partits polítics li aplaudeixin durant 7 minuts, que és l'ovació més llarga que s'ha fet mai. I després, d'altra banda, que tampoc se'ns oblidi, que aquesta visita ha costat, es calcula, uns 25 milions d'euros que s'han pagat amb diners públics. I on moltes empreses de l'IBEX han posat diners i que després se'ls desgravarà amb els impostos. Per tant, jo crec que en un estat confessional tampoc està bé que amb impostos de tothom, quan tenim tants problemes que hem comentat aquí en moltes ocasions, es pagui una visita com aquesta, que costa tants diners i que, a més, el Vaticà després cobri la missió de molts dels actes que s'han fet. Per tant, jo crec que senzillament hem de contextualitzar que és una visita i un acte privat i que, per tant, doncs, tot el que és una ingerència en el que són les institucions i en el que és la representació de la sobirania popular, jo crec que s'hauria de quedar molt més al marge.
2: Mira, està bé perquè aquest discurs que has fet és semblant a la Ione Belarra que va fer. T'ha faltat parlar dels ayatolars, ja hauries tingut tot. Llavors, bueno, jo crec que darrere d'aquest discurs hi ha un moviment anticlerical, sincerament, no? Perquè és que has tocat els temes de sempre, que són els diners. 25 milions no els va pagar, no els va pagar a l'Estat. Però és que passa, hi ha un tema aquí, que és que parleu que Espanya és a confessional, que efectivament ho és, però és que és catòlica. Llavors tu confons el que és un estat amb el que és la població. El tema del Congrés, bueno, suposo que us molesta

0: que vingui un líder religiós i tingui un discurs humà cap a protecció dels més vulnerables, que és la gent que ha de néixer i la gent gran. I aquesta cultura woke que hi ha a dia d'avui, amb aquests moviments de... Sí, sí, t'ho dic clar, eh? Amb aquestes lleis que van en contra de la persona humana, d'alguna manera, jo entenc que amb aquesta superioritat moral que té l'esquerra... L'esquerra no, perquè és injust, hi ha molta gent d'esquerres que no és així, però certs partits així els hi piqui moltíssim que el papa digui el que va dir, i els hi pica moltíssim que aplaudeixin 7 minuts els polítics. No et preocupis, perquè van aplaudir 7 minuts, però el dia següent ja s'estaven anant de patacades amb Pedro Sánchez, eh? Vull dir, s'ha de dir que el dia següent ja havia passat tot.
1: Sí, aquest missatge d'unitat que semblava en aquests 7 sí, minuts es va desfer
0: va durar,
1: després...
0: Va durar poc. I llavors, bueno, hi ha el tema dels diners, no? Bueno, és un tema d'interès públic. Mira, si vols podem fer referèndums de si també estem d'acord que vingui la Fórmula 1 cap de setmana, que vingui el Tour de França, que jo també hi estic d'acord perquè m'encanten les bicis. Llavors podem mirar a veure si estem d'acord. Jutjaria per les imatges que he vist aquests dies que hi havia bastanta gent que seguia el papa. I és molt difícil organitzar una cosa a Barcelona que tinguis tants adeptes, ni que el Barça guanya la Champions.
2: Segurament estem parlant de coses diferents perquè estàvem parlant del que era la Sagrada Família i el que era la figura d'Antoni Gaudí. Jo crec que ningú s'imagina que qualsevol líder de qualsevol altra religió, perquè sembla que a Espanya només hi ha catòlics, hi ha moltes altres...
0: És de tradició
2: altres...
0: catòlica, Espanya, sí, ara...
2: És de tradició catòlica, sí. Però hi ha moltes altres religions que es practiquen sí. A l'Estat i que segurament, si de cop veiéssim a segons quins líders, de segons quines religions, al Congrés dels Diputats, tothom es tiraria les mans al cap.
0: Bueno, potser les esquerres estarien més a favor, no?, de veure altres líders que potser tenen més encara els seus drets. Seria interessant veure-ho, això a mi m'agradaria.
2: I jo crec que és important, de nou repeteixo, entendre que permetre que algú faci un discurs sense cap sobirania, repeteixo, en contra de drets que s'han votat al Congrés, i crec que banalitzar amb el que és el dret a l'avortament, sí. Que és un dret molt important, i amb el que és el dret a l'eutanàsia, que no és de gent gran, sinó és gent que senzillament decideix sobre la seva vida sí. I que ha costat tants anys aconseguir, crec que és important no banalitzar-ho perquè són drets fonamentals.
0: Va contra la persona humana, és una llei, efectivament, sí, que s'ha fet, abans no existia, i veurem què passa en els propers
2: efectivament,
0: anys.
2: Igual que l'avortament.
0: Sí, sí.
1: Clar, aquí hi ha una cosa, que és, si tenim un papa al Congrés, és perquè realment algú ha acceptat o ha volgut que allà hi sigui. Per tant, la qüestió no sé aquí si és perquè, deia el Jordi, home, al final, què esperàvem que digués el papa allà? I això és veritat, és a dir, el contingut és el que és, no vindrà allà i canviarà una qüestió que és de dogma, no? En aquest sentit, no ho canviarà. Llavors, potser no està en la responsabilitat de... arriba el papa i ve a parlar, potser és més de qui ha permès que estigui al Congrés i que faci aquest Parlament?
2: Sí, exactament, i jo crec que precisament el que he dit és que jo crec que el gran beneficiat d'aquesta visita del papa és Pedro Sánchez, perquè jo crec que ningú li sorprèn, efectivament, que un papa de l'Església Catòlica que ja sabem el que pensa, no? Ja sabem pues, que està en contra d'una major presència de les dones segurament a l'Església o està en contra de bàsicament del matrimoni entre persones del mateix sexe, entre totes aquestes coses ja les sabem. Però que un papa bàsicament tingui una posició tan favorable, per exemple, a la, bàsicament a la regularització i a la vida digna dels immigrants o que tingui una posició internacional tan clara d'oposició a Trump i que hagi fet declaracions a favor del que són les normes internacionals que estem veient que molts líders s'estan saltant, doncs efectivament és molt assimilable el que està fent Pedro Sánchez i de fet Pedro Sánchez la setmana abans que vingués el papa aquí es va reunir amb ell. Per tant, efectivament, jo crec que era una visita molt calculada i que en aquest aspecte arriba en un moment molt clau i que, insisteixo, jo crec que ha afavorit més a Pedro Sánchez que no pas al Partit Popular o a Vox, que segurament són partits que podran compartir molt més amb el papa.
1: Jordi?
0: Mira, a mi el que em sap greu aquí, i potser no és canviar de tema, no? Però és que tenim una visió molt política del papa, a nivell polític, qui ha sortit més beneficiat, i a mi el que... com el tema del català, no? Per exemple, que també... Bueno,
1: ara en parlarem,
0: i és molt important parlar amb el que ha passat amb el català aquests dies. Però, o dels diners, no? Que parlava... No, és que això ha costat tant i, òbviament, jo crec que aquí hi ha un discurs que no floreix i es parla dels diners quan s'hauria de dir directament, bueno, altres coses, que és directament... És que no vull veure amb cap tipus de religió o l'Església Catòlica en presència pública, no? A mi em sap greu el missatge del papa, que és el que hem perdut, no? És a dir, si tu escoltes aquests dies periodistes, tertulians, informadors que tenen, d'alguna manera, reputació... I són un referent a nivell informatiu i es parlava només d'aquests temes, no? I no es parlava del missatge d'ajuda a la gent més vulnerable, que no són només els migrants, sinó la gent que també està malalta, no? La gent que ho passa malament, el fet de viure en comunitat, no? Que això és molt important, també, el que ha parlat. Les persones que estan invisibilitzades. Òbviament, a la Sagrada Família, que era potser el tema més mediàtic pel que venia, i ahir ens van deixar bocabadats, sí. Quan ho vam veure. Llavors, això és potser el que s'ha parlat menys, i a mi és el que em sap greu, no? Que a nivell mediàtic s'ha parlat de tot l'altre, i el que el Papa ha vingut a dir és el que la gent passa més per sobre.
1: Clar, ara em sap greu perquè anava a preguntar per la polèmica, no? I ara deies, em sap greu que no s'ha parlat d'aquestes altres qüestions. Ara ens has fet aquí un resum d'aquest missatge, que també és important, també l'hem anat explicant aquí a la brúixola, però parlem d'aquesta polèmica que avançaves tu ara al català, perquè primer de tot es va posar el crit al cel dient que només portaria un parell de frases en català, i el que hem vist en aquesta visita és que, si més no, ha estat tot molt 50-50, és a dir, hi havia moments que s'esforçava molt, no?, per al català. Vèiem que quan va aterrar aquí, Míriam Nogueras li va parlar en anglès, dient-li, doncs, això, que esperava que quan anés a Catalunya respectés la llengua d'aquí. No sé com valoreu vosaltres aquests canvis de discursos, perquè s'han anat fent així. De fet, ahir estàvem a la Sagrada Família, ens arribava a la homilia i havíem vist canvis respecte a l'anterior homilia que ens havia arribat, en què canviava segons quines expressions, parlava del poble català. Per tant, com veieu vosaltres aquests canvis que probablement s'han anat fent al llarg de la visita, gairebé?
2: Sí, jo crec que hem vist grans diferències entre el que ha estat la visita a Madrid i el que ha estat la visita a Barcelona. Jo crec que a Madrid hem vist pel que fa també a nivell social i als actes que hem vist, molt poca identitat cultural de cap tipus, hem vist actes molt grisos i hem vist com segurament per una pressió de que bàsicament Madrid és la capital, doncs havia de passar per allà, però jo crec que quan el Papa en aquest aspecte ha arribat a Barcelona s'ha vist, doncs, una resposta social amb molta més identitat, i jo crec que en aquest aspecte el fet de que el Papa hagi parlat tant en català i, com comentaves, està tot molt medit sempre, i segurament haurem vist tires i arronses en aquest aspecte de que precisament la cultura catalana i la identificació i la visibilització del que és la cultura i la identitat catalana quedés molt reflexat, perquè en aquest aspecte jo crec que així ho havia de fer, i jo crec que l'acte que vam veure ahir va deixar molt clar doncs, que en aquest aspecte es visibilitzava la cultura catalana, i realment es donava sentit el que era la visita al Papa, que jo crec que, veient el que feia a Madrid, no es veia tant.
0: Doncs mira, jo crec que el que ha passat amb el català ha deixat en evidència, el Papa ha deixat en evidència molta gent, no? Primer és per tothom deia la seva, no? I hi va haver un bombo molt gran. L'únic que no parlava era el Vaticà. És a dir, el Vaticà no es va pronunciar què passaria, i es deia que el Papa, doncs, no parlaria català. Clar, jo dic que el Papa ha deixat en evidència molta gent perquè el Papa parla català, més català, en un dia i mig que molta gent d'aquí en 40 anys. I això és veritat. I no només l'ha parlat, sinó que sobre l'ha entès. Perquè el cardenal Omella li va parlar en català un tall i li va dir, bueno, no hace falta que se lo traduzca, perquè jo feia que sí amb el cap. Perquè tampoc és tan diferent del castellà, no? Clar, hi ha gent que també es deu pensar que el Papa... Home, Papa parla 7 idiomes. Estem parlant d'algú que ja, a nivell intel·lectual, segurament ens supera...
1: Un home que és matemàtic, filòsof...
0: Efectivament, no? Llavors hi ha gent que es deu pensar, doncs, que amb això no. Llavors ens ha demostrat... Jo crec que ha deixat en evidència molta gent, no? Perquè és que ha parlat més català que molta gent aquí en tota la vida. I després l'altre és... A mi m'agradaria que el que se li ha exigit al Papa amb el tema del català, que és que ha sigut un... Jo sóc molt defensor, ho saps? Jo, el tema del català, jo crec que hi havia de ser, i ha sigut, i era una cosa que hi havia de ser. Però se l'ha matxacat molt amb aquest tema. Jo espero que tota la gent que públicament està matxacant el Sant Pare amb el català també ho faci el dia a dia amb els seus entorns socials, i que l'utilitzi amb el seu entorn social, i que exigeixi a tothom com li exigeix amb el Papa. Perquè al final el Sant Pare no és el que ha de salvar el català. El català l'hem de salvar cada dia parlant-lo a la feina, a casa, al carrer, i el que se li ha exigit amb ell espero que també ho facin en els seus entorns socials, perquè... Jo crec que, insisteix el Papa, ha deixat en evidència a molta gent que ell en dos dies l'ha parlat més que molta gent amb 40 anys.
1: Hem parlat de polèmica del català, en aquest cas reflectit en la figura del pontífex, però ahir també va haver-hi polèmica a la Sagrada Família al voltant d'aquesta qüestió. Policia i Mossos van detectar estelades a les partitures de centenars de cantaires que pretenien tocar els segadors després de l'acte. Els cossos de seguretat els van fer fora i aquest és l'argument, l'escoltem ara, que pronunciava el delegat del govern a Catalunya.

0: a Carlos Prieto davant aquesta qüestió.
1: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement, havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica i, evidentment, hi ha uns espais de sortida determinats.
0: Paral·lelament, l'independentisme parla d'una expulsió per raons ideològiques. No sé com ho veieu vosaltres.
2: Bueno, jo primer que aquest matí llegia la notícia i haig de dir que estava una mica confós perquè en funció del canal que utilitzava era diferent. Perquè primer he començat llegint que volien cantar els segadors i després he llegit que és que tenien estelades i que per això els han expulsat. Llavors, francament, m'he quedat una mica... No tinc del tot clar què ha passat.
0: Sembla ser que són les dues coses, però portaven estelades impreses.
2: Però tu ja ho has posat ara, el delegat del govern a Catalunya. Ja malament anem, és a dir, no va ser el Sant Pare que els va dir que sortissin de la Sagrada Família. Llavors jo crec que sí que per una banda, i això és sentit comú, jo no hi entenc d'aquests actes, però és, aquests actes estan molt marcats i tu has de seguir un protocol i un timing, no? I unes coses, i òbviament entenc que res pot sortir del que està escrit. Dit això, clar, és un tema polític, i el delegat de govern a Catalunya que és un polític, i qui haurà pres aquesta decisió? Un polític, no haurà sigut el Sant Pare. Llavors, a partir d'aquí, ell diu que els han convidat a marxar, no? Però no semblava que els havien convidat, no? A dir que els havien convidat a la sortida, no? Alguna cosa així. Quan senties aquella gent, no semblava que els havien convidat bonament a sortir, no? Jo no sé si han estat molt encertats aquí.
0: Joan?
3: Sí, per preparar tot el que vam veure ahir, s'han estat més de 2 anys, hi havia més de 21 càmeres, i a nivell tècnic, avui m'ho llegia i desconeixent jo bastant sobre qüestions tècniques audiovisuals, però es veu que el que es va aconseguir fer doncs era digne del que podem veure doncs, en un acte com el que és la Super Bowl, i de fet s'havia portat per part de professionals de primer nivell, inclús va venir un francès que no recordo com es diu, però específicament per fer el que vam veure ahir. Per tant, jo crec que amb aquest tipus d'actes, el que vam veure ahir era un plató. La Sagrada Família ahir era un plató i bàsicament es va identificar a últim moment que part de la gent que havia de sortir en el que era l'acte dels 10 minuts es va identificar a últim moment que portaven unes estelades i que pretenien una mica un canvi de guió cantant els segadors. Jo aquí no hi entro. El que crec que bàsicament és que es volia evitar que el que portava preparant-se durant tant de temps i que el que estava calculat d'una manera tan clara es pogués canviar a últim moment. I de fet, els tècnics es van enterar a 10 segons de començar que s'havia fet fora aquestes 600 persones perquè bàsicament s'havia identificat això a últim moment i no sé si el moment inicial en el que l'Escolania està cantant havia d'haver aquestes 600 persones que de cop no van aparèixer. Llavors jo crec que va ser bàsicament una qüestió de veure que es pretenia un canvi de guió sense haver-ho comunicat a la direcció, bàsicament de tot l'acte, i es va intentar evitar bàsicament doncs, que l'acte anés cap a llocs que no estaven preparats. A partir d'aquí, evidentment, es pot fer una lectura política com es pot fer d'absolutament tot, però jo crec que va ser bàsicament per aquest motiu, més enllà de que fos per una qüestió purament política.
2: També se'm fa estrany que puguin canviar el guió d'aquesta manera, és a dir, amb el tema dels drons, tots els llums, és a dir, no crec que fos tan fàcil tampoc com posar-se... Ho dic perquè, òbviament, jo no tinc més informació que la que tenim ara mateix en aquesta taula, però se'm fa estrany que en aquest cas poguessin canviar el guió de manera tan clara, no? Perquè una cosa que està tan marcada, que hi ha tant de protocol, que més hi havia un tema de llums, de petards, o sigui, darrere hi havia moltes coses, llavors no crec que fos tan fàcil canviar això. Llavors, jo crec que allà potser, bueno, s'ha de veure què va passar, què es va dir, no? Com se'ls va acompanyar a la sortida, que diuen. M'agradaria tenir més informació.
0: Jo imagino que informació en les properes hores n'anirem tenint, perquè sobretot Esquerra i Junts han reclamat al govern doncs, explicacions. Per tant, de ben segur que hi haurà més detalls, que és el que comentaves tu ara, que ens manquen. Ens queden uns 6 minuts aproximadament. Volia canviar de qüestió.
2: El papa dona per molt,
0: El papa dona per molt, sí. Podríem continuar encara més.
2: M'agrada fer gràcia el que ha dit el Joan de comprar-ho amb la Super Bowl. Dic, bueno, és un altre símil,
0: Sí.
3: No, però no sé si ho dic perquè...
2: Sí, sí, no sé si pel tema era... de Bad Bunny, he pensat en Bad Bunny, mira, on que es va trobar amb el Papa i tal.
3: De fet, es veu que s'havien utilitzat tècniques que s'havien utilitzat
2: a l'última Super Bowl. Sí, sí, no, dic en sèrio, que m'ha fet gràcia la comparativa, no ho havia pensat, dic, però bueno, és una...
0: Home, és que l'espectacle que vam veure ahir a la Sagrada Família...
2: Sí, ha transcendit tot el món, perquè efectivament veies la premsa internacional, a més, als Estats Units, jo conec gent de Chicago, Michigan, tota aquella zona, i t'ho deien, no? Doncs sí que especialment tenien el llull posat a Barcelona, no?
3: Sí, jo crec que, perdó, ahir va ser una mica un moment en el que vam sentir la Sagrada Família d'una manera que segurament fa molts anys que no la sentim, perquè passes per allà i sempre sents que és de tothom, menys de la gent que vivim aquí, i ho he dit una mica a l'inici, però jo crec que faltarà veure quin és l'impacte que tindrà el que vam veure ahir, que va tenir una projecció internacional molt gran, i com segurament perdrem encara més la Sagrada Família, la gent que vivim a Barcelona i a Catalunya.
0: No sé si també tu creus que davant d'un acte tan bonic per catalans, per persones que estan al costat de la Sagrada Família, Jordi, davant d'aquesta qüestió, al final acabarà repercutint negativament, perquè serà una crida de turistes, inclús també de... no sé si dir-te peregrinatge, però de persones religioses que van doncs, a veure un edifici amb que és l'església més alta del món i, a més, amb la torre principal beneïda pel Sant Pare.
2: Ara, jo no ho veig així, però perquè sobretot crec que la Sagrada Família més gent ja no pot venir. Vull dir, és que crec que ja... Vull dir, en tot cas, els barcelonins potser han perdut les Rambles, han perdut molts altres carrers perquè baixes perquè realment, escolta, sembla que estiguis en un centre comercial. Però crec que la Sagrada Família, més reclam internacional, ja no... Ara potser vindrà més gent, ostres, perquè tu vas allà i és que hi ha gent de fora cada dia i moltíssima. Al final és l'església, el que dius, l'església més alta del món, i sobretot, bueno, jo també crec que això s'havia de fer, i a més ahir, no? 100 anys que s'havia mort Antoni Gaudí, i no sé si ahir també feia anys que s'havia mort mossèn Cinto Verdaguer, em sembla, no sé, hi havia alguna altra efemèride important, no? Jo crec que Antoni, el venerable Antoni Gaudí s'ho mereixia.
0: Mm-hmm. A veure, abans que acabem, molt breu, però precisament coincidint amb la visita del Papa, tot i ser un fet totalment aïllat, a les 10 del matí es produïa un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona, és el sisè any, des que va començar l'any, el segon de fet en poques hores a Barcelona, el penúltim va ser a la zona franca. Els Mossos diuen que tot i ser ser casos impactants, no estem parlant d'un perill directe per a la societat, perquè es tracta d'execucions que van directament cap a una persona, molt vinculades al crim organitzat, al tràfic de drogues. No sé si vosaltres doncs, també creieu que cal aquest reforç d'agents al carrer, com demanava també Jaume Collboni aquests dies arran d'aquests últims fets.
3: Jo crec que una de les principals polítiques que ha tingut precisament tant Collboni com Illa, que en aquest aspecte han anat molt de la mà, bàsicament perquè també volien marcar molt perfil amb aquesta qüestió, era la seguretat. I si tu compares amb anys anteriors, la sensació en general de que hi ha més policia al carrer és evident. També és veritat que ja fa temps que la policia, els Mossos d'Esquadra, havien activat una mica un control d'armes perquè començava a preocupar de tenència il·lícita d'armes i efectivament doncs, es lliga doncs, a un ajustament de comptes i molt lligat al narcotràfic. Jo crec que evidentment la sensació d'inseguretat ha de ser molt gran perquè és un dels principals carrers de Barcelona i es va produir a les portes d'una comissaria, però crec que també cal contextualitzar-ho.
0: Jordi?
2: Bé, mira, a mi no em tranquil·litza que em diguin que és un tema del crim organitzat, no et preocupis que no et passarà res, això sembla el Far West. Si no, digue-li, no, podem parlar de Mèxic, també hi havia càrtels i es mataven entre ells, però això no tranquil·litzava la població. Jo vull només fer notar que és que això va passar al carrer Balmes el dia que venia el Sant Pare, al carrer Rosselló, és a dir, ho van fer el mateix dia a prop d'on venia el Papa, és a dir, que hi havia molta seguretat, i tot i així el que ho havia de fer, sembla ser que el que comentaven, no? Que és un tema d'una persona que va desaparèixer, doncs que potser és el que sigui, no? No va tenir por, i a mi això encara em preocupa més, és a dir, quan hi ha més seguretat, si tu anaves al carrer Rosselló ahir, hi havia dos Mossos cada 2,5 metres abans que vingués el Sant Pare, hi havia moltíssims. Jo no sé ben bé què s'ha de fer, però no crec que la solució sigui posar més agents al carrer, bàsicament perquè això és un tema que, bueno, és un tema de crim organitzat que va molt més enllà que això. Jo crec que és un tema del Codi Penal, és un tema d'investigació, potser és un tema de llei, és un tema de què es pot fer perquè això no passi a Barcelona, perquè realment, home, a mi sí que em preocupa el que va passar fa poc a la Campana, no? Ara ha passat al carrer Balmes, és una cosa que fa anys no passava en aquesta ciutat i ens estem tornant on és tan més insegura i pitjor amb això, certament. Jo crec que ningú el consola pensar que és el crim organitzat, bueno, doncs no em dispararan a mi perquè ja saben a qui van a disparar. Això és una ciutat que fa que no sigui una ciutat de primer nivell.
3: Jo, per contextualitzar, l'últim any la caiguda d'infraccions penals ha estat del 3,6%, per tant, evidentment doncs, que preocupa, però que crec que tampoc s'ha de fer una mica una alarma social, perquè evidentment doncs és una qüestió que cal posar-hi més recursos per donar-hi resposta, però que vivim en una ciutat efectivament de primer nivell i la taxa de delictes...

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. D'ara en endavant, doncs ja sabeu, intentem passar-ho bé, informar-nos de moltes coses i compartir aquestes hores de matinada sempre amb la millor de les il·lusions, amb la mirada curiosa i amb ganes de fer-vos recomanacions i aprendre molt. Per tant, d'ara i fins a les 6 ja estem iniciant aquesta nit de juernes, per tant, divendres 12 de juny de 2026. Vinga, comencem Nit de Ràdio.

0: Una setmana més tenim moltes ganes de parlar de tecnologia, de tot el que té a veure doncs, amb això, no? Amb les noves tendències, amb tots els termes i coneixements que hem d'adquirir. Això ho fem sempre amb el gran Dani Martín, Corso89. ¡Vamos! Ja el tenim aquí. Una setmana més, Dani, mare meva. Te'n recordes, ja no dic quan començàvem a fer això de ràdio, sinó quan començàvem la temporada, doncs ja pràcticament l'estem acabant, perquè te'n facis una idea, de com passa el temps de ràpid, Dani. És al·lucinant.
1: Demasiado.
0: Sí.
1: És exagerado. Sí.
0: Bueno.
1: Es lo que decimos siempre, no solo lo rápido que ha pasado el año, sino, y es verdad, la de años que llevamos.
0: Sí. Això ja encara em deprimeix més, però bueno, sí. Per això dic, ja centrem-ho en aquesta temporada i amb això ja em quedo més tranquil. En fi, què ens expliques? A veure.
1: Pues mira, te traigo un primer titular que no sé si es que es una mezcla entre esperanza en la humanidad y pero a la vez desesperanza.
0: Venga.
1: Y es...
0: És mi dia a dia, això. O sigui que endavant.
1: Panini habla sobre la escasez de cromos del Mundial.
0: Temazo. Mira, l'altre dia vam fer uns contes, vam fer uns càlculs ràpids al Dima Kraus. La idea és, com que aquest any hi ha tants equips, i cada sobre que val 1,50 €,
1: és que és això,
0: et donen 7 cromos, Dani. Uh-huh. Vale. El càlcul era que com a mínim necessitaries, em sembla que eren 150 sobres per acabar la col·lecció, suposant que no et sortís cap repetit. Exactament.
1: Madre mía.
0: 150 a 1,50 €, doncs calcula, ja et passes de 200 € només, suposant que no et sortís cap repetit, 200 €.
1: 225, sí.
0: Sí, per tant, tenint en compte que necessites que te'n surtin repetits molts per poder-los canviar, a veure, la IA deia que necessitaries uns 1,000 € per acabar el d'allò. Jo crec que són menys. Però 400, jo crec que sí, que calen 400-500 € per poder fer l'àlbum complet. Escoltàvem també notícies del Perú que imprimien cromos clandestinament, falsejaven cromos. Pues no m'estranya que en faltin.
1: Que exagerado.
0: Sí, és una bogeria lo d'aquest any.
1: Es que es exagerado. Es que están produciendo, según dicen, 24 horas.
0: Y claro.
1: Se suma no solo lo que comentas, que hay un montón de equipos, sino claro, a la vez también hay joyitas. Y es que es el último mundial de Messi, de Cristiano y de Neymar.
0: Uh-huh.
1: Y es que se dice que un cromo de Messi o Cristiano cuesta lo mismo que 20 sobres sin abrir.
0: Claro, pues 20 sobres sin abrir son...

0: complicado de que saliera. Pues digamos que el negocio estaba en, vale, yo quiero ese trans, vale, ¿qué me ofreces? Pues te doy 10 cromos.
1: Sí.
0: Esa era la especulación.
1: És que estic mirant, Dani, aquest àlbum té 980 cromos,
0: Dios.
1: incluyendo 68 especiales.
0: Madre mía, a 7 cromos el sobre.
1: Clar. O sigui, un diu, costo base rondaría los 150-170 dependiendo del precio en quiesca, que oscila entre 1 y 1,25. No, no, val 1,50. O sigui que, bueno, això 1.000 euros podria costar aproximadament, sí.
0: Y de decir que el stock está tan problemático que yo los he visto venderlos a 2 euros, ¿eh? O sea, que encima se está aprovechando.
1: Sí.
0: O sea, que. Y lo que no sabía yo es que iban 7, que ese dato no lo tenía yo
1: Sí,
0: controlado.
1: van set. Sí, aquí diu això, que suposant que poguessis intercanviar molts cromos, val? Entre 300 i 500 euros et costaria completar la col·lecció. Clar, és una tradició, és molt gustós de fer, no? El fet de que et vagin sortint cromos i la gràcia, és que és l'essència de lo que diem de les microtransaccions i de la recompensa intermitent, que està estudiadíssim, de que la gràcia d'obrir un sobre més a veure si et surt el que et falta. Però clar, estem parlant de 980 cromos.
0: Claro.
1: Clar, vull dir, per sort que tingui ja és que la sort ja és lo de menys, i que hi ha sempre aquest factor de que pots demanar 40 o 50, quan només te'n falten 40 o 50 els pots demanar a Panini que te'ls envia a preu de cost. Però clar, el tema és aquest, que hi ha especulació perquè sempre hi ha el que n'hi ha menys i llavors clar, hay mucho avispado. Fins i tot, i aquí fliparàs, Dani, ho vaig comentar ahir al programa, però és que és així, em sembla que si tu compraves a l'àlbum et costava com 4 euros, per dir alguna cosa, i et venien 3 sobres. Amb la qual cosa hi ha molta gent que estava comprant àlbums per encima de sus possibilitats, com si no hubiese mañana,
0: Todo eso a la cuenta.
1: perquè s'estalviava 50 cèntims.
0: Claro, es que es verdad, de buscar los precios en la web oficial de Panini, te sale el álbum más una caja con 50 sobres, 80 euros.
1: Clar. Imagina't.
0: Y si haces la división de 75, o sea, te sale a eso a 1,5, creo que era.
1: Pues
0: Ah,
1: ya es això.
0: que no, no, ahí en este caso no te ahorras nada.
1: No,
0: Solo
1: no,
0: a
1: clar,
0: nivel.
1: és a dir, no estalvies, però el tema és que, clar, necessites comprar tants cromos que vés a la botiga i compren dos. És com res, saps què vull dir?
0: Claro,
1: Què menys que clar. I
0: es que
1: al final
0: fíjate.
1: és això. Tu pensa que per poc que gastessis, clar, o sigui, la gràcia, o dius, bueno, però és que a mi això m'entreté, i jo estic a favor de l'entreteniment, és a dir, de gastar en l'oci entreteniment. Jo el que dic és que si ho raonessis, si ho raones, el preu que estàs disposat a pagar no seria aquest.
0: No, no, no.
1: I més avui en dia, perquè jo ahir explicava, no? En el Dimacreus explicava, dic, a veure, antigament era l'única forma que tenies de conèixer els jugadors, de tenir fotos, fins i tot de fer un seguiment del Mundial, però avui en dia tens internet, ho tens a l'instant, i a més, afegia el fet de que jo quan em vaig... perquè jo els col·leccionava, però els vaig deixar de col·leccionar quan em vaig enterar que verdaderament començaven a fabricar per tenir temps al gener i per tant tancaven, com si diguéssim, qui en eren els cromos al desembre. De desembre a quan juguen a l'agost hi han baixes, hi han jugadors que no van, hi han que el seleccionador ha decidit portar no sé quins en lloc dels altres. Per tant, la majoria de cromos no serveixen. I falten els autèntics jugadors que després seran importants, amb la qual han de sortir després, com si diguéssim, els canvis, no? És una cosa que avui en dia, amb tot el que és internet, amb tenir les dades a l'instant, lo normal seria que esperessin més, fins i tot, a emetre aquests cromos, o comencessin amb els que segur que jugaran i esperessin a ultimíssima hora a que surtin les llistes definitives de jugadors. És un tema curiós aquest, sí.
0: Es que es espectacular, es lo que te decías antes. O sea, por ejemplo, este pack inicial de 50 sobres, a 50 positos son 350, pero es lo que decías tú, teniendo en cuenta que no te salgan repetidos.
1: Clar.
0: Lo curioso, y es verdad que eso se lo escuché el otro día a una amiga, decía: Ostres, mira, jo...